0: Autocensura.
1: Ja, no, perquè ja el conec i sé que... Tot i que és veritat que hi ha qualque disco que sí que l'han forçat molt. El Vostè és aquí, que és un disc de 40 cançons d'un minut, varen dir... No,
2: allà se t'embarà la castanya.
3: Allò és molt heavy.
2: Sí. Allà se t'embarà la castanya.
1: Sí.
3: És que és un artista.
2: Jo avui que el tinc aquí, la meva relació amb el senyor Juanmi és molt llarga. L'any 92 ells van venir a veure Els Sencillos, que encara no teníeu Antonio Font.
1: No? Pues, oh, no, acabaven de començar.
2: Acabàveu de començar.
1: No,
2: I llavors hi ha un senglar rock mític que jo estava cantant i tenia a ell i en el Pau a primera fila.
3: Quina pressió.
2: Anar-me a tocar les sabates.
1: Sí. Me'n record que era un senglar rock que hi havia molta pols i estava a mi que hi ha amb les seves les sabates aquestes que porteu els mots, com es diuen?
3: Les Martins.
1: I tenia, clar, tot tota aquella punta de ferro, pues, la pell plena de pols, i jo me'n record que li anava traient la pols.
2: Ell i en Pau, a primera fila em anaven traient la pols.
1: Sí.
2: Però jo tinc una cosa que us he d'explicar, que jo penso en lletres d'en Joan Miquel. Hi ha dos lletres d'en Joan Miquel que per mi són part de la meva vida. Quan estic a casa i estic a gust, dic, m'agrada aquesta casa, me n'he de comprar una. Per això jo vaig fer la vostra versió de que tota la vida m'ha acompanyat. I llavors, la millor frase que s'ha escrit en el pop amb llengua catalana, que tots d'això, que és els municipals, és evident, fan aparcar bé sa gent. Que per mi és el escolmo, que diuen ells, escolmo del populisme.
1: Sí.
2: Fer que una frase d'una cançó expressi una cosa tan populista és la màgia que sempre ha tingut en Juanmi. Que té aquesta capacitat de sintetitzar amb una puta frase això. Però és que jo són frases que les dic, que penso en això, i estic a casa cuinant i dic, m'agrada aquesta casa.
3: I és frescor. M'agrada
2: comprar un. Sí, totalment, que és la gràcia que té ell quan escriu. Aviam, llavors també t'hi fot 600.000 robots, que jo crec que ja els has acabat tots, no?
1: Bé, els vaig intentar matar amb el taxi d'Antoni Fambai. Ja vaig a fer un disco de robots i astronautes, a més si jo puc acabar de finiquitar en aquest assumpte, no? Però no, ja he tornat. Ja he
2: sempre
1: tornat.
2: Hi són, eh?
3: Que en aquest nou disc no hi ha sintetitzadors.
1: No.
3: És una mena de protesta, la música que es fa actualment.
1: No, perquè el meu disc anterior, que es diu Música Tecnològica, només hi ha sintetitzadors. El vaig fer assegut davant l'ordinador amb un ratolí. Ni vaig aixecar la cadira per res. I aquest, ara, he tingut la sort de poder muntar un estudi a casa meva, 50 metres, amb una bateria fixa, i vaig començar a gravar ones d'aire, amb micros, i me va agradar molt, i quan anava per la mitja, vaig dir, hòstia, estaria bé no ficar cap sintetitzador, no? I ho he aconseguit, sí.
3: I treus CD, vinil i casset.
1: Home, ja.
4: Què?
1: Increïble. O sigui...
2: Jonathan, jo vull casset, eh? Jo vull caset.
3: I on el poses, el caset?
2: Com que no tens toca caset, Maria?
3: Ja no. Tinc vinil, però ja no tinc el lloc on posar el CD, no en tinc, i lloc on reproduir els casets tampoc.
4: No, el vinil sí, el vinil
3: tinc
4: torna.
3: Tinc casets xulos, guapos d'aquells, en tinc... Ara, mira, fa de mal dir perquè el Nacho Cano ha caigut en la... Vaja, és igual, no cal que hi posem paraules, però vaja. Tinc un caset molt xulo de Mecano, de color blau, i el tinc allà com a decoració.
2: Una pregunta,
3: però
2: Marina.
3: No sé si ho penses més com a objecte de decoració o com a objecte que es pugui escoltar. Aquest caset de...
1: No, perquè el caset... Ara gravam els discos en digital, però quan els gravàvem en analògic, que jo tenc una edat, els primers discos que vaig fer només hi havia cintes analògiques, de fet, un caset és el més semblant a el que estaves fent allà.
3: Yeah.
1: Saps? O sigui, que era una cinta magnetofònica.
2: I hi ha un punt d'error molt bonic amb el caset i amb la cinta magnetofònica, que és que corre i s'alenteix. De fet, hi ha uns trucos que s'expliquen que hi havia enginyers que posaven el dit a la cinta quan el reproduïen perquè ningú pogués llavors copiar-ho. Aquestes històries sempre han passat. Perquè és física, és el que deies tu, igual que l'aire, no?
1: I quan anaves amb el Wallman, que se t'acabaven les piles, el mur de Pink Floyd... Pire, bueno, pompe, pues, a cada vegada més lent, fins que esperava, saps?
3: Escolta, i Antonio Font, què? Ara esteu aturats? Hi ha dates per represes, no?
1: Bé, Antonio Font està allà, saps? I com que és un projecte amb una envergadura molt compromesa, pues, ho acotam a unes dates molt determinades i ara estem parats. Sí.
3: Explica'ns què ha passat, o millor dit, què va passar al carrer Morell.
1: Ah, al carrer Morell hi havia una casa de putes i es va calar foc, saps? I l'Octavio de la bodega Morell va passar per allà davant i va fer un comentari.

0: i va fer un Instagram, va fer una foto i va dir està que arde la calle Morell, saps? I jo vaig passar per allà, vaig veure els bombers, vaig veure foc i tal, i damunt era just a davall d'on ha viscut de fa molts anys Antoni Artigas, que era un amic meu, que es va morir fa uns anys, i va catalitzar tot aquesta foto amb els turistes que havia fet volquetes creuer, i tot això, i vaig fer aquesta postaleta.
1: Els turistes què?
0: Allà estan, ficant colzes. I
2: allà hi ha tot arreu.
0: Sí. Bé, molesten molt. Molesten a un nivell ja de que sé, si tu vius a Solla i has d'agafar l'autobús per anar a treballar, és que no pots agafar l'autobús perquè està ple i no pots anar a treballar. En aquest nivell.
2: Però és més bèstia, jo crec, Mallorca que Barcelona. Mira què et dic ara mateix. Palma que Barcelona.
0: Bueno, Barcelona estan allà, però més o menys agafes metro, agafes no sé què i te pots moure, però ja t'he dit, a Mallorca hi ha unes infraestructures limitades perquè tradicionalment s'han prioritzat altres coses i és molt molest i és molt difícil viure allà.
1: Et planteges marxar?
0: No, de fet he emigrat. Jo vivia a Palma i m'he anat al sud de Mallorca. Si gent em diu per què, li dic pel clima. I allà estic bastant més tranquil, la veritat.
3: El sud de Mallorca vol dir 6 quilòmetres amunt, sí. Baix, eh?
0: Bueno, 25 minuts de cotxe, sí.
1: Joan Miquel Oliver, de debò, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a Catalunya. Demà dijous, 7 de maig, a l'Apolo.
0: Sí, demà serem.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Gràcies. Rosa Badia, que et tenim aquí no només per anar comentant la jugada, sinó
2: no,
1: perquè...
2: No, per escoltar, he vingut a escoltar aquí a Catalunya, en lloc de fer-ho a casa, aquí.
1: Ens portes material, molt. Ens portes
2: sí,
1: material.
2: Sí, molt.
1: Què és això?
2: Doncs mira, m'he fixat, no sé si vosaltres us n'heu adonat també, que la cartellera està plena d'actors sols a l'escenari, fent, podríem dir, monòlegs o no exactament perquè interpreten diferents personatges. Fa uns dies, al Teatre Romea, i crec que ho vam comentar aquí també, Joel Joan, a Bània, interpretava, es marcava el repte de fer 8 personatges. Deia que era el més difícil que havia fet mai. Doncs diumenge acabaven les representacions amb entrades exaurides del Lladre de Llibretes a la sala Versus Glòries amb l'Albert Triola. Si el Joel en feia 8, l'Albert Triol en feia 15 personatges. Però és que no s'acaba aquí, perquè en tenim més. Maria Rodríguez Soto, Roc Bernadí, Robert González, tindrem a la Montse Rodríguez. Una cosa volia dir de l'Albert Triol, perquè he dit, s'han acabat les funcions a la Versus, però ha obert gira, i jo crec que tornarà. I aquesta gira comença el dia 28 a Manresa. I estic recordant, a més, de l'Albert, que fa poc era un dels actors del repartiment d'Una festa a Roma, i allà tenia 7 o 8 personatges. És a dir, que porta una temporada intensa. A l'Espai Texas, i fins a finals de juny, tenim una de les que, des del moment que es va presentar i es va considerar una de les grans estrenes de la temporada, és per Magel.
1: Sí.
2: Aquest cap de setmana hi va anar el president de la Generalitat,
1: home,
2: Salvador Illa.
1: Moltes coses, el president de la Generalitat.
2: Doncs mira, i fa bé d'anar al teatre,
1: sí,
2: que se'ls veu poc als polítics al teatre. I, a més, fins i tot va fer una publicació a xarxes dient que li havia agradat moltíssim i que, bé, l'havia impressionat evidentment Maria Rodríguez Soto, perquè és veritat que està extraordinària. Ella està sola a l'escenari, un escenari blanc, interpreta una dona que té la lectura i el sexe com a taules de salvació. A més, ella també fa els altres personatges de la història, fa de mare, germana, neboda, amants. És una obra per Magel que parla de la solitud, de la maternitat, del desig lèsbic, del suïcidi. Mireu quins temes més profuns. La directora és Victoria Spumber, va veure la Maria a la Casa en Flames i va dir, aquesta, només ella pot fer per Magel, i finalment això s'ha concretat. I si sou fans de Maria Rodríguez Soto, que estic segura que sí, és a punt d'estrenar-se la sèrie Rebelejar, on ella és protagonista.
1: Sí, n'hem parlat.
2: I si sou fans d'Spumber, que també segur que ho sou, la tindrem per partida doble. L'Spumber, que opta a 5 premis Max. I amb l'Andrea Jiménez, una dona que sempre que veieu una obra d'Andrea Jiménez, aneu al teatre.
1: Val.
2: Ella va fer Casting Lear, per exemple, i tots els actors que hi van participar, perquè cada nit hi actuava un actor diferent, deien que havia sigut una de les experiències millors de la seva vida.
1: I escoltàvem ara fa un moment Svetlana, el sí. grup. Resulta que ens hem de quedar amb el nom del Roc Bernardí. Per què?
2: I tant, perquè és un gran actor. Roc Bernardí, ara mateix, forma part de Svetlana, forma sí. part del 50% de Svetlana. Doncs ara, aquest actor que bàsicament l'associem als musicals i als musicals de gran format, com Germans de Sang, com Aladdin, com El dia de la marmota...
1: Què està fent ara?
2: Abraça'm fins que m'adormi. Mira quin títol més bonic. I ho fa a la sala de dalt, de la sala Beckett, abans de tornar, això sí, als musicals, perquè ella estarà també en aquest repartiment fantàstic de l'òpera de Trarals que inaugurarà el Grec.
1: Només el títol hi ha estat un què, eh? Dormir abraçats o no? Dormir abraçat,
3: no,
1: sí o no?
3: Jo no, em costa molt.
2: Fins que t'adormis, només fins que t'adormis.
3: Fins que t'adormis, sí, vale.
2: Fins que m'adormi.
3: És veritat, fins que m'adormi.
2: Sí, vale. Sí, sí. Home, mira, dormir-te, jo no sé si abraçat, però només que et vagi ai, sí. tocant suaument. Això a mi em dona una serenor i una tranquil·litat.
3: Fins que puja la panxa a casa meva.
1: La panxa és la gossa, eh?
3: La meva gossa.
2: Ah, val.
3: Fins que puja la gossa al mig, que ja està. Se'n va tota la màgia.
2: Jo també tinc gosset, també.
1: I canta doncs, o no aquí el rock?
2: Aquí no canta. Aquí, bàsicament, el que fa és parlar molt en aquest monòleg que és íntim, és poètic, explica la història del Marcel i el seu primer amor, una història que comença el dia que se salta una classe, fa un cafè amb el Teo, és una tarda qualsevol, però... deixa de ser una tarda qualsevol perquè aquell dia el seu món canvia. L'obra, aquesta, Abraça'm fins que m'adormi, l'ha escrit Cesc Colomina, la dirigeix Guillem Sánchez i parla del despertar emocional i afectiu, sobre la dificultat d'aprendre a estimar quan ningú t'ha ensenyat com fer-ho i jo sobretot del que destaco del Roc, que és un gran actor, insisteixo, la tendresa amb el que fa i com això arriba i connecta amb els espectadors. Part de la funció és amb llum de sala obert, ja s'estableix una complicitat i un diàleg entre ell i els espectadors que omplen la sala.
3: Això és difícil, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que ha de ser difícil.
1: Perquè indueix a la desconcentració.
2: Sí,
1: clar, clar.
2: Sí, sí, sí. Oh. Doncs ell se'n surt amb nota, eh? Està a la,
1: em crida l'atenció la això que dius, aprendre a estimar quan ningú no t'ha ensenyat. Home... clar. En algun moment de la vida tothom ha estat estimat, no? O sigui, és difícil que algú...
3: Sí, però no te n'ensenyen, eh?
1: No te l'ensenyen, però l'aprens per imitació, per lo bo i per lo dolent.
3: Evidentment, evidentment, sí, sí.
2: Sí, sí, doncs aquesta és la cosa, aquesta és la història.
1: I tenim un fragment de l'obra.
4: Marcel. Marcel, vols que pari?
5: A mi m'hauria agradat passar-me els estius estirat a l'herba o enfilar-me un arbre amb un llibre fins que em fessin mal els ulls.
2: Ai, a mi m'encanta escoltar el Roc Bernardí quan parla, quan canta. I en tenim més, de monòlegs.
1: Què
2: dius? Sí, sí, sí, mira, tenim a la Gleva, el Robert González, que és també músic, tenor i actor, l'heu vist, per exemple, a Mares para siempre, doncs ara a la Gleva, fins al dia 10, està interpretant Robert, un text de la Laia Alsina. I a partir del dia 14, el Tantarantana, Perfectament imperfecta, que és una obra basada en fets reals, l'obra segueix a una dona amb una vida aparentment estable, però que es trontolla quan el seu fill, diagnosticat de TEA i episodis de psicosi, doncs això fa que... la vida se li capgira i s'ha de replantejar la vida, s'ha de replantejar la identitat, la maternitat, els vincles familiars i, en aquest cas, la valenta que es planta sola a l'escenari, perquè jo crec que s'ha de ser valent per plantar-se sola a l'escenari, és Montse Rodríguez Clusella. Sí, no?
3: No, no, jo el que dius tu, jo amb això tinc molta sort, que sempre vaig arropat de músics.
1: Yeah.
3: O sigui, jo la gent que ara que estic tan involucrat, tan obsessionat, perdó, amb l'stand-up comedy, ojo al dato, plantar-te una hora a davant d'un lloc, a de recitar un text, a fer-lo, el respecte que tinc jo per als actors, és una
1: com
3: cosa...
1: com perquè et quedis en blanc,
3: exacte,
1: i tant.
3: Sí, exacte, exacte.
2: El Joan Carreras deia, quan feia La història d'un senglar, que era un monòleg dificilíssim, també feia diferents personatges,
3: enorme.
2: Deia que sempre tenia el text allà en un raconet de l'escenari, per si de cas, però que mai el va haver de tocar.
3: Rosa, això l'altre dia ho parlàvem amb un company, que en una obra un actor es va saltar parts del monòleg perquè no se'l sabia. Que això també és un altre tema.
2: Sí.
3: Què se n'ha fet de l'apuntador?
2: Ah, no existeix.
3: Perquè abans era imprescindible, no, l'apuntador?
1: I què és el que ha fet que hagi anat desapareixent la figura de l'apuntador?
2: No sé, fa molts anys.
6: Home, no, el teatre amateur sí, per això que queda.
2: Existeix?
6: Sí, i tant. Sí, sí, n'he vist uns quants darrerament i n'hi ha. Seguríssim.
3: Ja, encara? Sí. Perquè, és clar, és una putada, si et quedes en blanc, se'n va Norris tot, no?
2: Sí, i si estàs fent la funció amb algú, et pot salvar, perquè et pot reconduir, et pot donar una pista.
3: Exacte.
2: No m'havies parlat de no sé què, hi ha trucs, i això ho expliquen.
3: Sí.
2: Però, clar, bé, jo vaig viure un actor que, sí, es va fer un embolic, i el que va dir va ser molt sincer, un gran actor, a més, va parar la funció, va dir, un moment, m'he desconcentrat, surto, va sortir un momentet i després va continuar. Però també t'he de dir que un actor, Premi de la Crítica aquest any, actor extraordinari, fa no massa va interrompre la funció i no la va reprendre.
3: No va poder.
2: No va poder reprendre. I és un actor extraordinari.
1: I per què no la va poder reprendre? Perquè se li va anar el guió i després no tenia el valor
2: totalment.
1: De tornar a sortir.
2: Bé, és Oriol Genís, no és cap secret.
3: El valor no, Marina, el valor no.
1: L'esma, sí, l'ànim.
2: Que no pots.
3: No pots, se't bloqueja. Sí, això em recorda a la biografia de Billie Holiday, la cantant de blues. Deia, els meus companys que toquen el saxo canvien la llengüeta i tornes a afinar. La guitarra l'afines, diu, però la veu? Quan obres la boca, no saps mai què pot passar, perquè és emoció pura.
1: Però no és només la veu, és el cervell.
3: Per això,
1: a vegades el cervell no acompanya. Parlo des d'aquest micròfon que li fotem moltes hores de directe. Exacte. I a vegades dius, m'estan desincronitzada una cosa amb l'altra. Núria Casas,
6: molt bé,
1: amb què ens vens avui?
6: Doncs avui parlo de la passió per col·leccionar. Jo crec que s'ha perdut completíssimament i ara faré una anàlisi sociològica molt de pacotilla en 10 minuts.
1: Vinga.
6: A veure, ens queda el mercat de Sant Antoni, els cromos Panini, però en general, qui avui en dia té com a mínim una persona, encara que sigui una, de la seva unitat familiar més propera que col·leccioni res?
1: Miqui, Rosa.
6: Algú?
3: Jo col·lecciono, però clar, jo t'ho desmuntaré tot després.
6: Va, vinga.
2: Unitat familiar zero. Jo només conec el Toni Vall, que ho col·lecciona tot i ho refrega tot i que té de tot.
6: Això és Diògenes, ja, Rosa? Perdona, Va, clar, tot és tan immediat que la paciència anar fent poquet a poquet, és que no la tenim. Jo recordo col·leccionant minerals quan era petita i la gràcia era els dimarts, quan anava a fer classes de piano, sortir i comprar un mineral diferent perquè hi havia una botiga just al costat. Però esperar precisament dimarts i no anar abans per anar de mica en mica omplint aquella capsa de sabates tonejada per fer un museu de minerals. Tampoc cal ser tan vintage, ara parlant de batalletes, però podem parlar de col·leccionar també xapes, com el Julio Salinas, que n'és un fan, ulleres, que ja em sembla una col·lecció més pija, o fins i tot peluixos.
1: Malgrat jo tinc una gran col·lecció de peluixos que ara ha heretat la meva filla.
6: I què tal?
1: És preciós.
3: Gran col·lecció de peluixos, nombre, sisplau.
1: Nombre o nombre de los peluches? Perquè no els hi posava nom.
6: Ah, jo li poso nom, veus?
3: Nombre, no. Volia dir...
1: Jo només tenia el Tom. El Tom sí que tenia nom, la resta era el Tom.
3: Jo volia dir gruix.
1: Et podria parlar de... 50? Sí, 40-50 fàcil.
3: 50 és una petita col·lecció. Jo crec que és una col·lecció que és quan comences a ser col·leccionista.
6: Bé, jo malgrat tot insisteixo que si ara féssim un estudi sociològic d'aquests que patrocina allò, una universitat americana amb molt renom però que es dediquen a analitzar xorrades, el resultat seria que les col·leccions han passat a millor vida. I potser ara el que ens queda és dir que col·lecciones una cosa, però aquesta ha de ser diferent, alternativa, has de ser guai, raro, molt passat de voltes. Si no, no fas gràcia. De cara al show, que és el programa aquest del Marc Giró, ahir justament Judit Martín, vam tenir jo telepatia amb ella sense voler, diu que col·lecciona quadres lletjos d'artistes que fan autèntiques cutrades i que d'això ara se'n fa art avui en dia.
4: Sí, són quadros que estan mal pintats. De hecho, hay un museo y todo en Boston que se llama Museum of Bad Art, que también hacen eso. Pero yo, sobre todo, son retratos y retratos de gente famosa o anónimos, que también, pero bueno, que suelo encontrar por Wallapop o por mercados de segunda mano. Los compro de artistas anónimos.
7: ¿Y tienes mucha obra o qué?
4: Tengo mucha obra.
7: Muchísima.
6: Bé, doncs segueixo pensant què col·lecciones, Miqui? Ens ho desvetllaràs al final o ho vols dir ja?
3: No, jo col·lecciono discos, col·lecciono llibres...
6: Samarretes.
3: Samarretes, instruments, tal i qual. Però és que tot això que dius... ho desmuntarem.
6: Vinga, va, seguim. Crec que estem tan marcats pels 60 segons que et marquen les stories d'Instagram, que a vegades fins i tot arriba a tallar-se amb tan sols 15 segons, que la paciència l'hem perdut en absolutament tot.
1: Això també es col·lecciona, les stories d'Instagram.
6: Això també és...
1: No, perquè es perden, perquè són fugaces.
6: És veritat. Clar, consumim tantes coses cada dia que posar al nostre cervell la idea de la calma, el repòs per una imatge, un objecte que t'impliqui esperar setmanes, mesos, potser anys, per tenir allò, la col·lecció completa, és que inconscientment ens neguem rotundament. Ara que fa un any de l'apagada, escalf per aquest veí de la Garriga, en Jaume de Terricabres, que el Tot es mou de TV3, ens ensenya la col·lecció, atenció, de més de 1.500 ràdios. Ell, l'apagada, òbviament, li va afectar entre gens i res.
8: L'avantatge que té això, que no necessita ni piles ni corrent, detectant la pedra aquesta de galena, punxant això amb una antena i un terra, tenim una audició perfecta.
9: Aquesta ràdio de galena de la dècada dels anys 20, és a dir, té més de 100 anys, aquesta ràdio.
8: Té més de 100 anys, evidentment. I passa que encara funciona.
6: Doncs és bonic que encara hi hagi gent així,
3: aquesta
6: no?
3: Aquesta cola jo l'he vista, eh?
6: Ah, sí?
3: En Jaume és amic meu, m'arregla molts aparells electrònics, des d'aquí un petó. Perquè és una dèria que té el Jaume d'anys i panys. Jo crec que és la col·lecció més gran de ràdios que hi ha, no et diria només a Espanya, sinó fins i tot a Europa.
6: Jo em quedo amb això abans que amb els quadres de la Judit comprats al Wallapop.
1: Més que has de tenir espai, també, per col·leccionar.
6: I, Marina, me'n vaig una mica de mare, potser acabaré entrant en un jardí avui, per parlar de la col·lecció que a poc anem fent de productes alimentaris, atenció, que es prohibeixen a les escoles per ser més saludables.
1: Ai, ai,
6: jo em vaig quedar...
1: Ai, cases.
6: No, no, espera, és que, de debò. Jo em vaig quedar quadres quan aquesta setmana el Tot es mou, una nutricionista em va passar la llista del menjar prohibit que col·leccionen a les escoles.
7: S'han acabat els iogurts de sabors.
10: Això s'ha acabat, el iogurt de llimona del col·le. El iogurt de llimona del col·le, que era sempre els dimecres. S'ha acabat.
11: Hi ha canvis respecte al llegum perquè s'ha d'incloure, a vegades com a primer plat, però la novetat és que també s'ha d'incloure, com a mínim, un dia a la setmana, com a segon plat.
10: Molt bé.
11: És a dir, substituint...
10: Una carn, la... un peix...
11: Exacte, la proteïna d'origen animal. Això què passa? Que molta gent no ho entén. A les escoles on això ja es fa, a vegades es queixen les famílies...
1: I entre les persones que no ho entén, ja no hi ha cases.
6: Però és que, Marina, també et diu que les croquetes estan prohibides.
1: Pel fregit.
6: A veure una cosa, jo estic molt desconnectada...
3: Air fryer
6: perquè...
3: no val?
6: No, no, no, no. Jo fins i tot pensava que encara de tant en tant es donava el típic premi dels divendres de les natilles. Això, clar, jo ho dic ara i a mi em tracten de terrorista. Però, clar, un iogurt a la setmana, natural, sense sucre. No pots menjar croquetes. El llegum te l'han de fotre de segon plat.
2: Que de primer li deuen posar amanida.
6: Perdona, Rosa...
3: El manuscrit del segon origen, com viuen aquests canalles?
6: No, no, clar, la conclusió és molt clara. Més que una escola és un geriàtric. Clar, és que veure una cosa... De debò, si a un nen de 7 anys no es pot fotre una croqueta o un iogurt de llimona...
3: Ets molt gran.
6: Però és igual. Aquí però,
1: que sapiguem... No
6: aquí queda
1: la...
6: molt de col·laboradora de l'Hormiguero. Però perdoneu, però és que em surt de dins pensar que, a veure, un nutricionista Illuminati, que si us plau em truqui i em digui que potser és un pèl massa. Però espera't, perquè vull acabar de posar-te la punteta. I molt ràpida, Marina. A les escoles ja no parlem d'ou ferrat. Saps què es diu ara? Ou a la planxa. I aquesta ja t'ho veig i t'ho sumo. Ja no es diu ou dur. Saps què hem de dir? Ou cuit. Jo me bajo de la vida. Ava, de reguare.
1: Miqui Puig s'aixeca per aplaudir el discurs de Núria Casas. Tens dos minuts i mig per fer-li l'esmena que volies fer.
6: I dir-me què col·lecciones.
3: No, el del col·leccionisme... S'ha perdut el col·leccionisme dirigit, com tu deies. Aquell col·leccionisme que començava al setembre de los mejores coches de... Jo que sóc d'una generació de nens que pare ens feien gordos perquè Bimbo venia al col·legi, et donava... Sí, sí, us en recordeu o no? Sí, Bimbo sí, sí. Venia al col·legi i et portava a l'àlbum de cromos. Vale? L'àlbum de cromos. És com quan jo, per anar sempre al mes d'agost o d'això, tots els noticiaris fan torna el vinil.
6: Yeah.
3: Torna al vinil. El vinil no ha marxat mai. Passa que les discogràfiques em ho han donat, el CD els era més barat, els formats eren distints. Col·leccionisme, ara en parlàvem aquí amb la jefa, necessita espai i cèntims, molts de cèntims. El col·leccionisme de menudeo, aquest que dius tu, sí que ha desaparegut perquè la gent està amb el mòbil. Evidentment, la butat te la compro. Hi ha gent que col·lecciona coses. Jo, per exemple, col·lecciono portades de discos amb motos a la portada.
6: Ah.
3: Com que m'agraden molt les motos, soc motorista, sigo membre del motoclub, compro portades. També ara m'he de tallar perquè hi ha molts discos... Als 70 hi havia dos tipus de portades. La de la senyora lleugera,
6: sí.
3: Us en recordeu? I la de motorista. A vegades, si anava combinat, era la senyora lleugera de roba...
6: Ara ho has de pensar, el mig.
3: Eh? Rosa, l'has visualitzat.
10: Clar,
3: i m'he de tallar perquè d'aquests n'hi ha a milers. I jo crec que el col·leccionisme hi segueix sent, però sempre arriba en aquest punt, com el que ha dit de les entrades premium. El col·leccionisme s'està passant. La gent que té molts cèntims fa que coses que abans eren molt barates de col·leccionar es posin de moda. Caramelos Pez. La gent col·lecciona els Caramelos Pez. Estàtues de Star Wars.
6: Legos.
3: Legos, bla, bla, bla. Vull dir que podem parlar de moltes col·leccions.
6: Però són de poder adquisitiu, ara.
3: Ah, exacte.
1: Senyors, senyores... Miqui Puig, Núria Casas, Rosa Badia, gràcies a tots per haver estat amb nosaltres avui a l'Aquí Catalunya. Us esperem la setmana que ve.
12: One of the main concerns of people across Europe.
13: This is the extreme right.
14: Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea.
13: A la ultraderecha se les combate con datos.
14: La inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas.
15: We will make America great again.
16: A vostè, qui el vota, senyor Illa? Els catalans o els marroquins?
1: Obrim ara la secció que dediquem cada dimecres a disseccionar el fenomen de l'extrema dreta. Joan Serra, David Fernández, què tal? Bon dia.
17: Molt bon dia, Mariana.
1: I avui afegim que ben coordinats, escolta. Semblava assajat, això.
17: Són tants dimecres amb en David, ja.
1: I afegim avui a la conversa la nostra companya, la cap de Tribunals i de Successos d'aquesta casa, l'Andrea Villori. Andrea, què tal?
18: Què tal? Com esteu? Encantada.
1: Volíem avui abordar el que ha anat passant en els últims dies, que és que ha anat creixent aquesta sensació de que està passant, tenim un problema una altra vegada amb la inseguretat a Catalunya, o això ho estan dient determinats partits darrerament, arran d'alguns últims incidents que hem tingut amb arma blanca al cap de setmana a Esplugues, però no només. I nosaltres fa una estona hem parlat amb l'intendent dels Mossos d'Esquadra, ens ha dit bastantes coses, sobretot que hi ha una part molt emocional, perquè les dades no responen a aquesta sensació. Andrea.
18: Exacte. La pregunta que ens fèiem o que em feies ahir, no, és dir, escolta una cosa, davant de tot això, d'aquest xup-xup, hi ha més atacs amb arma blanca? I la resposta és clara, és que no. No és cert que hi ha molts incidents amb armes blanques. Ara mateix, en aquests primers tres mesos d'aquest primer trimestre del 2026, la mitjana d'incidents diaris amb armes blanques són 8 al dia. És una dada elevada, però no són més que l'any passat. De fet, s'han reduït un 30% en un any. Repassem les dades. Ens fixarem, com et deia ara, amb el primer trimestre, perquè és el que podem comparar d'un any a un altre. Aquest any s'han registrat 780 incidents amb armes blanques. És una dada objectiva, això de l'incident, perquè l'incident és cada trucada que rep el 112 o denúncia per una baralla, una agressió, un robatori, un homicidi, una amenaça, on hi havia una arma blanca. 780 de gener a març del 2026. Però és que en el mateix període de l'any passat eren 1.140. Per tant, no hi ha més casos. El que sí que hi ha és un augment puntual de la sensació d'inseguretat per uns fets, en aquest cas, que han passat aquest cap de setmana, que és una baralla, un robatori i un atac que han acabat amb dues persones mortes. Toni Rodríguez, intendent de la Prefectura dels Mossos, ens deia això fa uns minuts.
19: No hi ha cap diferència, no hi ha cap barem que assenyali Catalunya en xifres crítiques. No existeix això, és irreal. El que sí que existeix ara és una situació aguda, una situació de percepció realment elevada per l'aconteixement d'uns fets que són prou greus i que s'han acumulat temporalment, i això produeix aquesta sensació.
18: I això, aquests pics de sensació, de percepció d'inseguretat, no és nou. Jo no sé si els oients ho recordaran o vosaltres ho recordeu. L'any passat, al mes de febrer, van coincidir 8 homicidis, en pocs dies de diferència. I a partir d'aquí, evidentment, van aflorar un munt de veus que deien que si això ja era Mèxic. Al final de l'any en acabar, l'any es va tancar amb 53 homicidis, que és una de les xifres més baixes dels últims anys. La mitjana acostuma a ser uns 60 homicidis l'any, que és estable, i tot i que potser la xifra ens crida l'atenció, és de les mitjanes més baixes de tota Europa.
19: Clar. Aquí.
18: Per això, en aquest cas, no, els Mossos també ens deien en aquesta entrevista, apel·laven a la responsabilitat dels discursos públics.
19: Aquí apel·lo a la responsabilitat en els discursos públics i en la retòrica utilitzada per tots els actors per dimensionar de manera més encertada, més concreta i més real els problemes, sense negar la transcendència o, en aquest cas, la gravetat aguda que hi ha hagut al cap de setmana. Només faltaria.
1: Sensacions versus dades.
17: Sí, a mi el que em sembla rellevant, jo crec que Toni Rodríguez la clava, quan parla d'aquesta responsabilitat en els discursos públics. A qui refereix? Doncs el que hem escoltat recentment, perquè, per exemple, vinculat al cas d'Esplugues, i ara segur que en David hi pot afegir coses, no? Però perfils propers a Aliança Catalana i també Vox han alimentat diferents idees que han incrementat aquesta sensació d'inseguretat. Una irresponsabilitat des dels discursos públics, com deia Toni Rodríguez. Per exemple, traslladant que els mitjans de comunicació amaguen una situació d'inseguretat. També traslladant dades falses sobre l'increment, ara el rebatíem amb les dades que deia l'Andrea, dels incidents amb arma blanca, quan la realitat de les xifres ens expliquen una altra realitat. I també alimentant aquests episodis amb dades que no són versemblants ni responen a la realitat. Per exemple, amb una vinculació, concretament en el cas d'Esplugues, amb un possible atac jihadista. Això s'ha jugat. Ho ha jugat diferents partits, Vox en concret, i també perfils propers a Aliança Catalana.
1: David.
20: Doncs no tinc molt més a afegir. Si no, o sigui, sí, perquè sempre, no? Quan el Toni Rodríguez deia, no, la importància de la retòrica, de la narrativa, del discurs, el que amplifiques i el que minimitzes, les dues concentracions d'Esplugues, que responen també a això, no? Aquesta explotació primària, primitiva, visceral, no, de treure suc de tot, quan no ho sostenen les dades, especialment també amb la tribució primera jihadista, quan que hagi vist les imatges, hagi documentat i vegi un patró, no, òbviament, de trastorn severíssim de salut mental, amb unes conseqüències terribles que ningú nega, doncs és evident. I l'altre, faré una mica opinió impopular, però ho vaig llegir fa molt de temps, de fet, d'una persona que ha viscut als Estats Units, que era el Jordi Graupera, que deia que la implosió televisiva mediàtica del true crime, no? També tenia un cert efecte, no? En l'increment de la sensació de que en qualsevol moment et pot passar qualsevol cosa. Els fets són, òbviament, terribles, no? La dona xinesa que ha estat assassinada.
17: Perdona, l'extrema dreta també ha utilitzat això, perquè, per exemple, sí, diferents perfils havien fet córrer que tenia una edat que no tenia.
1: Sí,
17: és a dir,
1: sí,
17: que era menor, quan en realitat tenia 41 anys, no? I amb això també s'incrementa, doncs, aquesta sensació d'inseguretat dient qui rep aquest tipus d'atacs.
1: Mm-hmm. I és veritat que, perdoneu, per afegir una mica el que conversàvem també amb l'intendent, ell li demanava si creu que en la part emocional aquesta que et connecta, a dir, la sensació d'alarma, i juga també els records, el que tenim a la retina, i a la retina hi tenim el 17 d'agost. I tot això entronca, amb tot el que estem dient, perquè al final també Aliança Catalana neix i creix on creix, que és a Ripoll, precisament, que ens connecta amb els atemptats del 17 d'agost, i ell ens deia, efectivament, sí, segurament que hi ha un vincle en això, no? El fet d'haver vist la imatge d'aquest assassí solitari atacant una dona pel carrer, no?
17: Que
1: et connecta molt ràpidament amb el teu trauma d'anys enrere.
17: Passa a l'extrema dreta i juga els equívocs. Per exemple, si des del primer moment la policia hagués tingut l'indici que això es tractava d'un atac jihadista, el jutjat d'Esplugues s'hauria inhibit segurament en l'Audiència Nacional. I aquest cas el porta un jutjat d'Esplugues. I això són detalls que, evidentment, de forma premeditada, l'extrema dreta i els seus perfils, el seu entorn, doncs obvia per construir un relat que li interessa per atiar el foc de la inseguretat.
20: I el que dius tu, Marina, jo crec que, clar, ells ho exploten per connectar, òbviament, no? Perquè el que exploten són les emocions i a més, una tesi que no s'aguanta, però que és la que volen demostrar, que hi ha una invasió, no? I que això s'anirà, no? I que tot s'anirà a Norris. I, en canvi, altres realitats que sí que són noves... No és nou que hi hagi tirotejos, als anys 90 n'hi havia a les perifèries urbanes, però que una part de l'àrea metropolitana s'hagi convertit, no? I això sí que és una novetat.
1: Sí, sí.
20: Que hi ha tirotejos enmig del carrer, no a les 3 de la matinada, sinó a les 12 del migdia, on les revenges i les tensions entre les màfies que controlen o que volen controlar... I això és nou. I, a més, ens passa per allà una mica com Far West, i també és un motiu de preocupació, però també, no?, hem de comptar quants tirotejos, en quin moment i en quines conseqüències. I jo crec que és molt important el que deia l'Andrea. T'agafes els marcs criminològics europeus comparadament, mm-hmm, i no estem... No, o sigui, no som a l'últim de la cua,
1: al contrari,
20: ni el primer de la llista.
18: Mira, la ràtio d'homicidis a Catalunya és del 0,65 per 100.000 habitants. Aleshores, és una de les ràtios més baixes de tota Europa, però amb molta diferència. I és cert el que deia, el que comentàveu ara, que sí que hi ha un factor que pot produir, no?, aquesta sensació d'inseguretat, perquè és un factor nou, que són aquests tirotejos. Potser no ens apel·la tan directament perquè són grups organitzats que es maten entre si.
1: Clar.
18: Clar, jo crec que el factor... Una de les coses que li preguntàvem al Toni Rodríguez és, ostres, per què de sobte, quan hi ha tants incidents armats al final de l'any, un succés com el d'Esplugues genera un altre cop ara aquesta preocupació. I jo crec que molt bé, com tu apuntaves, apel·la un altre, té relació amb aquest discurs de la por, no? Que tu pots ser víctima en qualsevol moment. Jo crec que en el cas d'Esplugues és un crim d'atzar i ens connecta amb un altre gran risc que tenim, que és la incredulitat per una part de la societat de la informació oficial. no? I de la gent que prefereix doncs, aquests canals que s'alimenten de notícies falses. Ho dic perquè durant tot aquest cap de setmana ha corregut que la víctima era una nena, que es tractava d'un atac jihadista, i nosaltres des del primer moment, aquí, per exemple, els informatius de la SER vam dir que la víctima era una dona major d'edat i que no s'investigava ni com un crim masclista, que també va ser una tesi inicial, sinó que tot apuntava a una persona amb un trastorn.
1: Clar, és que el que fomenta la por també és la desinformació, però sobretot, i com deia l'Andrea, les ganes de creure't el que tu vulguis, també, no?
17: I una altra qüestió que sempre passa en aquests casos, que és que l'extrema dreta intenta fer de llebre de la informació. És a dir, que intenta fixar el marc del relat. I a partir d'aquí...
1: Ser els més ràpids a l'hora de dir això és el que ha passat.
17: Sí, evidentment, distorsionant la informació amb exemples com els que posem en aquesta taula ara, en concret sobre el cas d'Esplugues. Però intenta fer de llebre de la informació per fixar un marc de relat al qual després altres partits, en aquest cas els responsables públics, doncs han de contrarrestar, situar-se, posicionar-se... Quan aquest marc del relat, fet en primera instància per l'extrema dreta, a la sobre està amanit i farcit d'inexactituds o falsedats buscades, doncs tot resulta molt més complicat.
20: Jo crec que el canvi, respecte també a la dècada dels 90, que també passaven, no?, fets semblants o del tombant de segle, és la brutal acceleració de les xarxes socials.
18: Totalment.
20: Que aconsegueixen, i ho dic autocríticament i críticament, fixar el marc, no? I el marc és que es moro. I ho dic, i la frase, òbviament, és horrible, però no ho dic per dir-la, sinó perquè ahir, en un programa de televisió, un off d'aquests perduts, quan connectaven amb Esplugues, algú va dir, quina és la clau? I un que estava per allà va dir, que es moro, no? Aleshores, tot això, com exploten les emocions, com ja s'han anticipat, com bé deia, que són els primers en sortir i fixar el marc, i que això passa perquè és d'origen àrab, no? I això és una fal·làcia des del punt de vista de la salut mental, no em feu repassar casos no? amb trastorns gravíssims de salut mental del que ha passat en aquest país en 40 anys, primer perquè no sóc expert en, no? En crims, però jo crec que el canvi és aquest, que encara que sigui el subconscient, la imatge a la retina, allò quasi que en el subconscient, quan avui surts al carrer, vas mirant a veure si algú, no? Pues això són explotacions d'estats d'alarma que són molt pornogràfics i molt devastadors.
1: Sobre això, la inseguretat és una qüestió que en els últims anys ha estat sovint marcada per una de les principals preocupacions de la ciutadania. Et posaven la creu en les enquestes que es fan a la ciutadania i... Clar, tot i que algunes enquestes també reflecteixen que és una percepció sovint de manera més general, no? Que quan a tu et pregunten directament, però tu realment perceps que individualment, com a ciutadà, estàs en una situació de risc, doncs això canvia. Ens ho explica el cap de política d'aquesta casa, el Xavier Balló.
0: La preocupació per la seguretat és una qüestió que sovint es diu més del que realment es pateix directament, almenys si fem cas, per exemple, a dades com les de l'enquesta de serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona. A la capital catalana, les dades de percepció d'inseguretat es van disparar l'any 2019 i en els últims dos anys encara ha pujat una mica més, amb més d'un quart de la població situant-ho com a problema més greu de la ciutat. Però després, menys de la meitat acaben admetent que personalment sentien tenir aquest problema. A nivell català, els últims baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió, que són de finals de l'any 2025, reflectien una preocupació per la seguretat amb una certa tendència a l'alça, però força estabilitzada ja des de fa uns anys. Un 9% dels catalans hi deien que era el problema més gran que té Catalunya i també en els últims dos anys hi ha hagut un lleuger creixement de les persones que diuen sentir-se poc segures al tornar a casa de nit.
17: Deixa'm afegir, respecte a la dada que deia en Xavi, que en l'últim baròmetre del CES del novembre del 25, un 9% dels catalans deia que el tercer problema de Catalunya era la inseguretat. El primer era l'habitatge, 31%. I la realitat de la inseguretat es convertia només en segon problema per un dels votants de Vox, per als votants de Vox.
1: Yeah.
17: És a dir, només escalava en posició per als votants de Vox, que es convertien en el segon problema. El primer, per als votants de Vox, era la immigració. Però la resta de partits, a partits, per exemple, com Esquerra o com el PSC, la inseguretat era el tercer problema. Sempre per davant, l'habitatge.
1: De fet, Vox... Connecta tot, la crisi de l'habitatge amb la inseguretat, amb les ocupacions i amb la immigració, que són el problema per no poder accedir a l'habitatge.
20: Tot sempre és culpa de la migració, no d'aquests senyors que posen anuncis a Idealista dient, no, ven casa amb una parella de 60 anys que estan molt malalts perquè tenen diabetis i aviat se'n moriran i és una inversió. Jo crec, també, recordo una cosa que deia l'Andrea, recordo fa molts anys una conversa amb una comissària de Mossos a propòsit del concepte percepció d'inseguretat, òbviament, que és valorable, és estimable, és quantificable i que remet això a la percepció. És a dir, tu quan ara sortim aquí a Plaça Catalunya i ens furten la cartera, no? La sensació de fragilitat, de vulnerabilitat, de dir, com passen aquestes coses, que marxa corrents qui t'ho ha fet, i a part de la mandra de haver de renovar la targeta del CatSalut, del metro, tot, això genera una percepció, però xoca molt, no?, amb la realitat de les dades criminològiques de cada any a Catalunya. I, en canvi, lliga també amb una cosa que jo crec que va més enllà de l'extrema dreta i que apunta també el que deia el Joan, que és, quan pensem realment en seguretat, és com si ens obliguessin a pensar només en si et poden furtar la cartera al metro de Barcelona. No? I, en veritat, el que genera inseguretat és, pues, feines precàries, saber si et renovaran el lloguer, contextos internacionals de guerres que ningú sap com ara, que és més una dimensió de seguretat col·lectiva, i s'explota molt, molt aquesta, i és veritat que et foten la cartera, ha passat sempre, vull dir que si algú és la història de les Rambles, no?
1: I la cartera i el mòbil,
20: i en la implosió del turisme.
6: Ara el mòbil, ara, doncs, clar, ara el més robat és el mòbil. Clar.
1: Perquè vas caminant pel carrer, babant,
20: sí. I jo recordo un vídeo, ara que no faré res, no faré cap comentari addicional, d'un senyor que anava amb el seu descapotable, que igual costava el cotxe 300.000 euros, m'ho va dir un mosso, que anava amb el seu rellotge, que costava 500.000 d'euros, i el primer que li van dir és, però tu per què entres a les Rambles amb el cotxe? Vull dir, o sigui, és com, no?, com dient, hola, estic aquí, no? Aleshores, clar, jo, el que és terrible per això és, crec que no és tant la victòria de l'enquesta, sinó el que queda en el subconscient col·lectiu, i aquesta idea, no?, de que això és la selva, no?, i de que, bueno, està darrere del que coneixem.
18: Per això, la sensació d'inseguretat, la percepció, és una cosa que preocupa molt els comandaments policials. Perquè, clar, ells estan posant recursos i més recursos, que això seria un altre debat, la quantitat de... Cada vegada hi ha més promocions de Mossos, estem posant més policia al carrer, s'estan fent més operatius, doncs, per rebaixar les xifres, s'estan rebaixant, portem anys en què anem rebaixant els delictes, pugen les detencions, baixen els delictes, però tot i així la sensació d'inseguretat es manté. Aleshores... estan fent també Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, molt particularment a Barcelona, una reflexió al voltant d'això per veure quins elements poden rebaixar. A vegades són elements que no tenen a veure pròpiament amb la seguretat, amb la feina dels Mossos, però poden rebaixar aquesta sensació d'inseguretat. En relació a les armes blanques, que ara de sobte, no?, ha tornat a ressorgir, ostres, armes blanques, això és una cosa que ve de lluny. Ells van detectar, i no només, de nou, no només a Catalunya, sinó que és una cosa que està passant també a la resta de l'estat espanyol i altres països propers, de fet, encara amb un problema més greu a França particularment i al Regne Unit, que és un ressorgir de la cultura de la navalla, que aquí es va transformar en un pla d'aga al setembre del 2024.
19: Sí, bàsicament navalles, ganivets, estris contundents que poden portar sobretot sectors més joves de la població. Això succeeix a Catalunya. Farà 4 o 5 anys aquest augment detectat, però no només a Catalunya, és un fenomen similar, bastant semblant al nostre entorn immediat, ja sigui estatal o ja sigui europeu.
18: Doncs, un cop tenen això una mica analitzat, no?, a Barcelona es comencen a fer controls, a la Guàrdia Urbana i els Mossos a Barcelona comencen a adquirir una mena de plaques per poder detectar aquestes armes blanques, i això s'acaba extenent amb aquest pla d'aga a tot Catalunya. I la feina està funcionant perquè estan traient navalles. De fet, dèiem que baixaven molt els incidents, han baixat un 30% d'un any a un altre, però en canvi els decomissos d'armes blanques segueixen, són, doncs, amb 3 mesos més de 2.000, són unes 700 armes blanques al mes, que això pràcticament és una arma blanca cada hora de mitjana.
20: Ja, jo aquí, mira, escoltant, m'he recordat dues coses, que ja efectivament o avui sortien dades de com, no, dels efectes campai, però jo escoltava l'Amadeu Recasens, sempre interessant, que també quan va estar a la Seguretat de Barcelona també ho deia, i és... Vull dir que està bé d'acomiadar armes, especialment en gent jove, i segurament és important, però igual també el que s'ha dit, s'ha dificultat l'accés a la compra, perquè es fa, o sigui, no ho sé, no us diré ara, no, pots anar a qualsevol lloc a comprar una navalla i si vols mitja katana, no? I l'altra, escoltant abans el Toni Rodríguez, conegut també per moltes coses i amb tot el meu respecte, però quan deia allò de la retòrica i el discurs em semblava molt interessant, perquè ara faig, salvo les distàncies, una cosa és la Direcció General de Policia, una cosa és el Toni Rodríguez, i l'altra cosa són els sindicats. Però hi ha un sindicat policial molt irresponsable també en la retòrica del discurs, Albert Palacios, ho va dir aquesta casa també, deia que sí que havien d'haver-hi pistoles a les escoles.
18: Sí,
20: no?
18: Sí.
20: I ho deia justificant-ho perquè estem en alerta 4. I dius, a veure, o sigui, l'alerta 4 està a les escoles? Aleshores, això també creix el discurs d'estem en una guerra civil permanent i tots hem d'anar armats. Però al final és de retòrica, no? Que també s'ha de dir que USPAC, que el sindicat és el més minoritari dels sindicats de la policia.
18: Que de les coses que ens deia el Toni Rodríguez, l'intendent de Mossos, també m'ha cridat l'atenció que deia, hi ha un, en general, cada vegada una creixent sensació de falta d'autoritat, no? Per part dels joves.
5: Això és un discurs que ve de fa molt de temps i, de fet, jo crec que 17, 18, 19, 20... De fet, jo crec que ara això ja s'està perdent, van ser els anys on, doncs per les grans mobilitzacions que hi havia al carrer, algunes vinculades al procés, altres vinculades a moviments socials, me'n recordo molt particularment en un moment, a l'any 18-19, que en les festes majors acabaven amb, havien acabat algunes, sobretot a l'àrea del Maresme, amb com batalles tumultuàries, que aleshores va haver-hi doncs, un gran boom d'aquest discurs de ostres, és que hem perdut l'autoritat. Jo crec que això s'ha anat reconduint, és cíclic en moments on hi han doncs això, doncs episodis d'atenció. És cert que jo crec que la societat catalana, i això els Mossos ho saben perfectament, són molt més crítics amb la policia, no?, i amb l'autoritat que potser en altres territoris, i segurament d'aquí que tot aquest tema de les escoles hagi generat un debat que segurament ells no esperaven.
18: Clar.
5: És veritat que també crec que s'ha explicat malament, que és a dir, el paper del mosso a l'escola no és un tio armat, com deia o com defensava el portaveu d'USPAC, doncs que va allà a requisar i a mirar i a fitxar, aviam quin delicte pot imputar un alumne, sinó que la idea era fer una cosa molt més vinculada a la mediació per evitar que casos, que agressions que es produeixen dins de les escoles, doncs hagin d'acabar la via penal, que és una bomba en una escola, que hi hagi una denúncia, sinó intentar-ho doncs conduir abans per la via de la mediació. Això s'ha explicat malament, però jo crec que el que ens demostra és, no, la pell, no, el que ens irrita una mica la presència de l'autoritat en espais que creiem que no són territori de la policia.
17: Una altra cosa afegida, sobre la preeminència del debat de la seguretat i sobre el fet que l'extrema dreta utilitzi on sigui llebre d'aquest debat. Una cosa que explicarem properament aquí és fins a quin punt partits que potser no tenien prou ben endreçat el seu discurs sobre seguretat, pensant en les municipals, estan actualitzant aquest full de ruta i estan formant els seus grups
18: això
17: municipals.
18: Això és importantíssim, això que estàs dient.
17: Alcaldes, seccions locals, perquè això està passant. És a dir, com que el debat de la seguretat, tot i ser la tercera preocupació dels catalans en l'últim CEO del novembre del 25, està agafant volada, i és evident que hi ha un ascens de l'extrema dreta, la resta de partits també s'han de recol·locar. I això està passant. I està passant no només en els partits tradicionalment conservadors, sinó també a l'esquerra. I camí de les municipals hi haurà una actualització d'aquest full de
18: sobretot
17: ruta.
18: Sobretot aquesta necessitat d'intentar fer veure que estàs fent alguna cosa, no? Deia, ahir vam tenir la consellera d'Interior dient reforçarem, amplificarem aquest pla d'AGA. I l'intendent de Mossos ens deia és que ja ho estem fent, no?
5: Setmanalment, es fa setmanalment, es valoren, diguéssim, ells tenen uns indicadors i on veuen que doncs aquí una mica la situació ja està controlada, doncs anem a un altre lloc.
20: És que en l'àmbit polític de la gestió policial, fins i tot jo crec que els propis comandaments de Mossos també estan cansats, perquè sempre es fa, no?, immediatisme, no?, polític, i ara farem això. Però sí, ho estem fent cada dia. Aleshores, la percepció d'inseguretat, o sigui, que poden passar fets no? luctuosos, desagradables, que trobin la cartera, és normal, però la percepció també la minva la qualitat dels serveis públics democràtics.
18: I la qualitat
20: dels serveis públics democràtics és l'assistència ràpida policial, l'intent de recollir proves, o sigui, intentar la justiciabilitat, perquè que a vegades és difícil, però jo dic perquè l'extrema dreta, ara ho posaré provocatiu, on putineja, en què la percepció d'inseguretat real és que la democràcia no arriba on hauria d'arribar i falla. Yeah. I això està passant en tants àmbits com la salut, l'habitatge, el futur de les pensions. En aquest cert col·lapse, no?, és on, no?, però la cua de la llista d'espera a la sanitat pública és on realment posen tota la cullerada.
17: I David, també després utilitzant eines que encara distorsionen més aquesta realitat.
18: Que entroncant amb tot això que esteu dient, al final també és veritat que
1: hi ha hagut vegades, històricament, que els partits d'esquerres els han tremolat les cames amb la qüestió de la seguretat, no? Per dir, no volem semblar autoritaris, no, no? És molt difícil també posar-s'hi per un partit d'esquerres en tot aquest debat de la seguretat. Quina és llàstima. Més difícil per un partit d'esquerres, com a mínim, abordar això.
20: Quina llàstima que no estigui viu Xavi Abinader, perquè ens posaríem pit ara mateix. No, ho dic perquè, bueno, jo crec que la dreta també ho sap, és un debat constituent de la Fundació dels Mossos d'Esquadra als anys 80. Vull dir que venim d'una dictadura on la policia està associada amb raó a la repressió, bueno, al control, a l'estigmatització,
4: de
20: persecució. I, en canvi, s'ha de dir, com diria l'estimat Manolo Montalbán, no, Manolo Vázquez Montalbán, que els Mossos neixen d'una aliança tàctica i estratègica entre el SUC, que jo diria que són d'esquerres, no? I el que era la convergència de Pujol. Però clar, clar que costa. Però també perquè l'esquerra està abonada als drets, a les llibertats, a les garanties jurídiques, i perquè, perdoneu, és que jo, clar, això ja m'afecta personalment, però és que jo he vist un conseller d'Interior amb un bat de béisbol fartant en un míting de convergència.
1: Deixeu-me saludar el company Carles Couso de Ràdio Girona. Couso, què tal?
21: Hola, què tal? Bon dia.
1: Perquè avui una de les coses que hem explicat és que allà a Girona l'Ajuntament ha denunciat un influencer que publicava discursos d'odi a Instagram, i això ho ha fet de manera conjunta amb altres entitats i institucions. De què va això? Perquè també entronca amb tot això que estem explicant ara.
21: Sí, doncs és una denúncia que s'ha anat posant... Ahir es va fer pública la denúncia de diferents entitats, una trentena d'entitats gironines, també de la Generalitat i de l'alcalde de Girona, en Lluc Salellas, que han denunciat un influencer per publicar discursos d'odi a Instagram. El denunciat té un compte amb més de 30.000 seguidors, que sota el nom de Girona Perduda o Girona Ja No M'Enamora, dedica la majoria de publicacions a parlar precisament d'això que dèieu al principi de la conversa, a parlar d'inseguretat. I les entitats posen el focus en un vídeo on el responsable del perfil, un nano jove d'uns 20 anys, assegura, passejant pel centre de Girona, que quan s'avorreix...
22: Cuando me aburro, me pongo, como digo yo, a cazar moros. ¿Por qué digo a cazar moros? Porque quien está delinquiendo es moro.
21: I ell es justifica, dient que si els que cometen robatoris al centre de Girona fossin d'altres nacionalitats, ell ho diria sense cap mena de problema. Bé, l'Ajuntament, mitjançant una denúncia de l'alcalde, protagonista, per cert, de molts dels vídeos de l'influenciador d'extrema dreta, també ha explicat que fa uns dies va denunciar el responsable del compte per un delicte d'odi. La Generalitat, per la seva banda, ha demanat a la Fiscalia que esbrini si hi ha delicte en el que es publica en aquest compte. I els mitjans gironins també estem, a la diana d'aquest compte. Se'ns acusa d'estar comprats i de no explicar tota la veritat.
1: Sí, se'ns comenta... Només t'han d'escoltar cada dia, saps?
21: Exacte, se'ns comenten les publicacions. Per exemple, com vam dir, ei, a Fires de Girona no hi ha hagut cap delicte. Això és mentida. Estàs comprat per la CUP. Bé, són dades policials.
1: Ja.
21: La realitat, però, és que ell ha hagut de borrar més d'una notícia després que veïns de la ciutat, afectats pel que publicava, li diguessin que el que estava dient era mentida.
1: Hi ha la sensació, també, i aquí és on s'estan intentant posar les piles les administracions, també, i aquest és un clar exemple, d'impunitat, no? Que tu a les xarxes pots dir el que et roti, pots atiar l'odi com et roti i que després les conseqüències en això acaben sent, vaja, que gairebé que et surt de gratis, no?
4: Mira, sobre el cas de Girona puc fer un apunt d'una realitat que he viscut. En Lluc Salellas estava tan preocupat per aquesta situació, per l'efecte que tenia sobre el gironín, sobre la seva població, el que deia el compte de Girona Perduda i l'impacte d'aquestes publicacions, que havia convocat sessions de treball a l'Ajuntament per veure com l'Ajuntament havia de comunicar i combatre aquestes realitats de l'extrema dreta a les xarxes socials. Mm-hmm. Dic que era una preocupació latent perquè percebien que les mentides que es difonien en comptes com aquests tenien recorregut entre la ciutadania i canviaven la percepció de la ciutat.
21: Bueno, i que tenen una fórmula a l'hora d'explicar-ho, i aquí el de Girona Perduda fa molt, que és citar presumptes policies que li envien informació. L'Andreu sap, jo ho sé, els que estem, els que a vegades hem d'explicar coses de successos, ho hem de comprovar tot, no ens, naturalment amb una font no en fem prou, parlem amb moltíssimes fonts abans d'explicar un tema, i ell fa d'un presumpta policia que li envia un missatge un tema periodístic. Per exemple, en el carrer de Girona fa uns mesos, en un carrer de Girona hi havia moltíssima policia, molts bombers i moltes ambulàncies. Ell va publicar que dos marroquins havien entrat a casa d'un matrimoni de 90 anys, que els havien lligat a casa i que els havien robat. Bé, nosaltres vam trucar en paral·lel, perquè també ens van arribar moltes imatges d'aquell carrer, i el que havia passat és que aquesta parella de 91 i 83 anys havien caigut, no hi havia familiars, i els bombers van haver d'entrar al pis, tirar la porta a terra per poder gaudeixo d'aquest matrimoni, però clar, presumptament un policia havia informat en aquest nano de que allò havia sigut un robatori, ja. I us podeu imaginar, mentre nosaltres estan fent la feina que s'ha de fer, de confirmar, de contrastar, potser la publicació que ja tenia milers i milers de visualitzacions.
1: Feina estressant i arriscada, la de confirmar quan els altres et van assetjant, Andrea, sí. Dir, però segur que no és un crim masclista, segur que no és...
18: Apunta tu, que tu també ets de l'escalxat, diu, però va, ho tenim o no ho tenim, un moment.
1: Però m'espero.
18: Un moment que ho confirmem.
1: Sí, sempre és important.
20: Jo no sé si els Mossos han d'anar a l'escola, ja sabeu que penso que no. De fet, ja estan coordinats, vull dir, totes les escoles tenen contactes amb, no, amb agents bàsics de referència, però crec que aquest tipus de perfils sí que haurien de tornar a l'escola.
18: Només un apunt, va, per també...
20: I en règim disciplinari, perdó.
18: Posar una mica de llum, que deies, la sensació d'impunitat, bueno, no fa gaire, bueno, fa ja 3-4 anys, la Fiscalia de Barcelona va presentar per primera vegada una querella contra un usuari per difondre notícies falses a les xarxes, i això és una cosa que ja s'està fent.
1: Poquet a poquet.
21: I l'Audiència de Girona també va obligar, Andrea, fins i tot del que deies, a tancar un compte de Figueres, que funcionava bastant semblant a aquest de Girona Perduda, també dient mentides sobre l'alcalde, sobre l'Ajuntament i temes de seguretat. La justícia va obligar a tancar aquest compte d'Instagram.
1: Couso, Andrea, gràcies a
18: vosaltres.
1: I Joan Serra, David Fernández, gràcies a vosaltres. Un plaer. Una abraçada, adéu.

0: Santi Jiménez, José Antonio Ponsetti, obrim el racó de No Pensaves Dijous. Ui, quina inspiració, mare de Déu, quina inspiració, Ponsetti, sisplau.
1: Vinga, em porta.
0: És Darth Vader, total. Ha semblat Darth Vader.
2: No, home, bueno, a lo millor tinc alguna cosa de Darth Vader, però vinga amb força. Bon dia!
0: Bon dia, família, com esteu?
2: Com està el món, que cada setmana sembla que no pot estar pitjor i patapam! Una altra setmana més.
0: Déu-n'hi-do, sí, ara amb aquesta paranoia total de l'antivirus, de si estem davant d'una nova pandèmia, i vaja, si poses un peu a les xarxes, te'n vas a comprar paper de vàter.
1: Com jo no tinc xarxes, doncs estic bastant més tranquil que vosaltres.
0: Aquesta que escoltem és l'Olivia Rodrigo, que resulta que serà la nova artista que portarà al Barça la samarreta, Santi. Tu n'ets fan, et sembla bé això o no?
1: No la coneix, haig de dir que no la coneixia, que ho he sentit a partir de que es va anunciar que portarien, i m'agrada bastant, eh? Sí, bé.
0: T'agrada?
1: Sí.
0: Quan pagaries per un concert de l'Olivia Rodrigo?
1: Gràcies a Déu i a la meva monooralitat, no puc anar a concerts.
0: No pots anar-hi per el problema que tens a l'oïda?
1: Sí, perquè si no, aquesta tarda estaria a l'últim de la fila.
0: És veritat, l'últim concert avui.
1: I no puc anar perquè el metge m'ho ha prohibit a tots els concerts.
0: El que sí que pots fer és anar a camps de futbol.
1: Ostres, doncs als camps de futbol et dic una cosa. A vegades, al començament del partit, posen la música tan alta que sembla un concert i sí, em fa mal. Sí, vaig a sortir.
2: Marina, m'he quedat impressionat perquè anava a preguntar el mateix. I és més, anava a afegir una cosa. I porteu uns cascos com aquests que porten
1: sí,
2: els nens petitons?
1: Sí, em poso taps.
0: Cap als oients que potser hagin connectat ara i no ens hagin escoltat des de principi de temporada, que sàpiguen que això que li he dit, aquest problema monooral, vam descobrir-li el nom, vol dir que tu ets sord d'una orella.
1: Sí, i l'altre treballa el doble, i aleshores la metge m'ha dit que oblida't d'estar en un concert o qualsevol cosa.
0: Doncs tot això que t'estalvies, també t'ho dic.
1: Per la pasta?
0: Clar.
1: Sí, no, per la pasta sí, perquè els preus... Jo vaig anar a veure l'últim de la fila, me'n recordo. Els he vist tres cops, m'agraden molt. Dos cops gratis, un a la recta de l'estadi amb una Mercè, un altre amb una altra Mercè al sot del migdia. I abans els vaig veure al que era Estudio 54, que ara es diu Barts o 62.
0: La sala Barts, no?
1: Sí. Vale.
0: O Paral·lel 62, no és el mateix.
1: Bueno, va canviant de nom cada dos per tres, com Securitas Direct. I em va costar, crec, 500 pessetes, que serien 2 euros.
0: Imagina, inconcebible ara mateix.
1: Clar, i ara resulta que, no sé si us heu assabentat, però aquest diumenge hi ha un Barça-Madrid.
0: Mira, saps què li deia a l'Arnau abans, quan fèiem els esports? Dic, m'està cridant l'atenció que crec que no s'està escalfant gaire aquest clàssic, no?
2: Home, amb tot l'incendi que tenim muntat, amb tot el que hi ha pel
1: sí.
2: Món...
1: Sí, clar, entre l'antivirus, el Stretcher Move...
0: M'esperava més, de debò.
1: I tampoc, perquè tampoc es juguen... Si estiguessin a un punt, això seria...
0: Clar, sí, però és veritat que per primera vegada a la història el Barça li pot guanyar la Lliga en un partit contra el Madrid.
1: Vale, pues,
0: al Camp Nou.
1: No s'està escalfant massa. T'ho compro. El que s'està escalfant són els preus per anar al partit.
2: Clar.
1: I això és el que m'ha fet pensar de quant costa anar als esdeveniments com aquests, que són increïbles.
0: Perquè de què estem parlant, dels preus d'aquest clàssic?
1: Mira, l'altre dia vam fer el diari IAS, vam fer una història, vam entrar a la web del Barça per intentar comprar entrada, bueno, per veure el preu de les entrades, i és una autèntica bogeria. Es poden comprar actualment les localitats bàsiques, les normals, sí? no es poden comprar. S'ha de dir, això sí, que els socis abonats tenen la seva localitat.
2: Clar, no va dir-te. Clar, el soci no, va gratis.
1: No, el soci no se'l pot enganyar.
0: Gratis no.
1: No, bueno, però...
0: Que paga la seva quota religiosament.
1: Però s'ha de dir que un preu molt raonable.
0: Ja.
2: Clar.
1: Només queden entrades VIP, VIP Premium, i les primeres, el preu més baix, són 1.750 euros.
0: Mare de Déu.
2: Vinga.
0: Mare de Déu.
1: I perquè et donin quatre croquetes, eh? I una atenció personalitzada, que no sé què vol dir, que t'acompanyen.

0: experiència top i tens diners, quan dic diners són molts diners, llotja presidencial. Es ven la llotja presidencial.
1: Ah, sí? I a quan et surt la llotja presidencial? Per curiositat.
0: Jo sé que tu tens la pasta per pagar-la.
1: Sí, per això. Ara truco.
0: 12.500.
1: Ella!
2: Mare de Déu. I després hi ha una altra cosa. Aquí els VIP, de veritat, no paguen tot això perquè els conviden.
0: Òbviament, sí. És com el Godó. Sí, el que entra pagant el senyalen. 12.500 per estar a la llotja. I tot i així...
1: Una abraçada parlant... molt forta als del Godó, per cert, eh? Els acabem de fer un trajo...
0: Però tu has anat molt al Godó i saps que...
1: Sí, no he pagat, però tampoc...
0: I tot això amb un camp que, si plou, et mulles, eh? Estiguis a la llotja o estiguis...
1: Escolta, és part de les coses que et donen. Vull dir, pagues 12.500... I a més tens aventura, et mulles, et donen croquetes, t'acompanyen al seient, pots muntar a cavall, anar en bicicleta...
0: Això sí, pots veure alcohol, això sí, però vamos.
1: I
2: això t'ha portat a fer una comparativa d'esdeveniments esportius versus concerts multitudinaris o de grans artistes.
0: Perquè hi ha una mena de situació que és això que ara es diu el FOMO, això de dir que no, que és allò de perdre i el lloc on has d'estar... i que has de ser-hi per fer-te... Perquè, bàsicament, la gent que vagi allà només es farà selfies, com els que van als concerts. Ara, per exemple, Celine Dion, no?
2: Sí.
0: Celine Dion ha programat el seu retorn als escenaris després de la malaltia i d'haver reaparegut a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de París. I ha fet, no sé si són 10 o 11 concerts a París, i surt bastant més a compte que un Barça-Madrid, eh? He anat a buscar per... Les entrades, la més cara, que se li ha de posar un nom perquè t'enganyin, bé, es diu Platea Prestige. La Platea Prestige són 298,50 €, gairebé 300 pavos, que dius, mira, no està mal, o sigui, amb 300 pavos no entres al Barça-Madrid. Però pots anar a veure Celine Dion per 90, eh? També et dic, no està malament.
2: Que no és tan desorbitat, no?
0: Que més o menys és el que costa l'último de la fila, que són 88 €. Però, clar, a Rosalía també eren 70. I he buscat quin és el concert que les entrades bàsiques eren les més cares. I què se n'ha inventat? I això el Ponso sabrà. El que han fet a Las Vegas, que han fet aquest Colosseo, que és tremendo...
1: La cúpula, sí.
0: La cúpula aquesta. Maroon 5 va fer el 2023 una sèrie de concerts que valien 8.700 dòlars, o sigui, gairebé 8.000 €.
2: Aquí la pregunta és si va omplir o no.
0: Ho van omplir tot.
1: Ho van vendre tot, sí.
0: Sí, ho van vendre tot, i també els va fer U2. Clar, és que el muntatge d'aquest escenari a U2 li va costar 31 milions de dòlars, o sigui, és una brutalitat. I les entrades per U2 costaven 950 € de promig i ho van omplir cada dia. Sí, és a dir, també va actuar...
1: Mira, la setmana que jo vaig estar a la Super Bowl a Las Vegas, fa dos o tres anys, aquest any no l'anterior, em sembla recordar, no vam aconseguir entrades. Vam intentar-ho i no hi havia entrades.
0: Clar, una entrada per una Super Bowl, quant pot costar?
1: Mira, les VIPs d'aquestes que em deies amb croqueta i que t'acompanyen i tot això, 50.000 pal. Així.
0: 50.000?
1: 50.000 pal, sí. Sí, sí. 50.000 de les bones.
0: I les venen?
1: Totes.
2: Clar, aquesta és la cosa. És el mercado, amigos, no? Al final, jo l'altre dia parlava amb un bon amic, em deia...
1: El mercado, amigos, t'ha quedat una mica Bugs Bunny.
2: No, però és veritat que un bon amic parlàvem, no? S'està intentant comprar una casa, tal, i deia, ostres, és que...
0: Una casa són tres entrades.
2: No ho val, això. I ell em deia, al final, el valor de les coses, és el preu d'una cosa és el que un està disposat a pagar. Només que n'hi hagi un que està disposat a pagar allò...
1: Sí, ja l'hem liat.
0: I després està a la gent que et dirigeixes. És a dir... Mira, Celine Dion igual la va veure gent que té un cert nivell econòmic, que pot viure... Però, clar, has d'anar a París, perquè si no vas a París no la veus. I París, diguem-ne, que no és la ciutat més barata del món, eh?
1: No, i per dormir a París et surt una mica cara el tema, eh?
0: Clar, però, per exemple, Karol G, que molta gent jove la segueix i que viuen més precàriament, ostres,

0: G, hi ha unes entrades VIPs de gairebé 5.000 euros, que no entenc per què li han posat 4.994, o sigui, que són els 6 euros que deus donar la propina per no pagar 5.000. Però, clar, i a més li posen els noms de Gold Circle, Pit General Admission i tal. Però és que, clar, si tu vols anar a un museu, museus, per exemple, museus, també m'he entretingut en mirar museus. Per entrar al Louvre, que si no ets el xoriço que entra amb una grua i s'endú...
1: Anava a dir-te, si no entres a trencar, ja. Què passa?
0: Clar, però és que després del robatori, José, l'han augmentat un 45% al preu de l'entrada.
1: Home, han de pagar...
0: Home, perquè tens espectacle, sí, perquè igual pots veure com roben les coses. Són 32 euros per entrar al Louvre. El Met de Nova York, 30 dòlars. Els museus vaticans, que no tenen diners tampoc, són 20 euros, depenent si llogues els guies o que hi hagi, eh? El que també... Que recomano...
1: Però mira, Santi, mira la desproporció. O sigui, estem parlant de concerts que valen un dineral contra 30 euros o 30... O sigui, clar, jo entenc que és car...
0: Però són museus nacionals que podrien estar
1: subvencionats
0: i entrar gratis.
1: I que probablement ho estan, però que no ens arriba a nosaltres.
0: Per exemple, el Museu del Prado costa només 15 euros, per exemple.
1: Perfecte.
0: Que és la meitat que costa entrar al búnquer de Churchill, al World Cabinet. I els preus dels parcs d'atraccions de Disney...
1: Això és una altra història, eh?
0: 150, 180 dòlars per fer 2 hores de cua i només poder pujar-te...
2: Sent generós, sí, sí.
1: No, escolta, anava a dir-te, pagues això, però pots pagar un extra i anar per la cua ràpida, que saps que també ho pots fer-ho, i després, que és que allò dels parcs a mi m'arriba molt de prop, perquè jo sóc un tio molt consumidor de parcs. I, curiosament, perquè sóc un boig d'això. I després, clar, tens un fotimer de coses extres que pagues per... O sigui, que per menys de 500 euros no surts ben parat d'un parc si ho vols fer-ho tot, si ho vols estar a tots llocs, veure-ho tot i comprar-ho tot.
0: I no se t'acudeixi entrar amb una ampolla d'aigua o amb un entrepà.
1: No.
0: Perquè els has de comprar allà dintre i una merda d'entrepà et cobraran 15 dòlars.
1: Sí.
2: Sabeu que és gratis?
1: Que és gratis.
2: Doncs anar a la Sagrada Família, si truqueu al 93 344 1411, ara mateix qui truqui al 93 344 1411, dues entrades dobles pels dos primers oients que ens truquin des d'ara mateix per anar demà. Això sí, heu de tenir l'agenda buida per demà a la Sagrada Família gaudir d'una visita guiada a la 1 del migdia.
0: Això... Costa, eh?
2: Per tant...
0: Això és un tros de sorteig.
1: Home, si ho busques, ja et dic jo.
2: Dues entrades dobles pels dos primers oients que truquin ara al 93 344 1411 per anar a la Sagrada Família. Demà, a la 1...
0: Aprofiteu que no hi és el papa.
2: A una visita guiada. Tomàs.
3: Bon dia.
2: Escolta'm, tu ja t'has endut dues entrades per la PortAventura, si no m'equivoco, ets el mateix, Tomàs?
3: Sí, senyora. Sí,
2: apa!
3: No m'havia tocat mai res, mira.
0: Home, no. O sigui, és per aventura?
2: A Tomàs li vam donar fa 4 dies una entrada doble per anar a PortAventura i ara, mira, demà no tens plans, eh? A la 1 del migdia, estàs segur?
3: Sí, senyora.
2: Doncs molt
1: però
2: bé.
1: Però el Tomàs és família d'algú que coneixem?
2: No, però té el telèfon molt a mà, escolta.
1: Cris, digues la veritat, el teu piet.
2: Tomàs.
3: Tinc temps, sóc un jubilat, tinc temps.
2: Ets un jubilat, per tant, tens l'agenda buida per poder fer plans. Ja està bé, ja està bé.
3: Sí,
2: Tomàs, espera que tenim l'altra guanyadora, Marta. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Enhorabona, tu també. Et trobaràs el Tomàs demà en aquesta visita guiada a la 1 del migdia de la Sagrada Família.
4: Molt bé. Quin dia vius?
2: Demà.
0: Demà.
4: Ah, demà.
2: Demà a la 1 pots o no? Perquè si no alliberem...
4: Bon dia, sí. No, sí, segur.
2: Ah, val, perquè anava a dir que si no alliberàvem la plaça, val? Doncs demà el Tomàs i la Marta amb un acompanyant cadascun a la 1 del migdia, visita guia de la Sagrada Família per vosaltres aquestes entrades. Sou tots dos de Barcelona?
4: Som de Sabadell.
3: De Barcelona.
2: I de Barcelona, doncs mira, ho teniu...
4: Bueno, de molt a la vora.
2: De molt a la vora, sí, sobretot no deixeu... I amb qui anireu?
4: El Joan...
3: Jo, la meva dona.
2: Marta?
4: Sí, el meu marit.
2: Amb el meu marit, doncs mira, trobada de parelles. Us podeu saludar, a veure si us reconeixeu. Que vagi molt bé, Tomàs, Marta, gràcies.
4: Ja, molt bé, moltes gràcies, eh? Escolta.
2: Ponce.
1: Digue'm.
2: Saps què valia una pasta?
1: Què valia una pasta?
2: Doncs poder anar al creuer de l'antivirus.
0: Sí, una altra cosa que costava.
1: Una altra.
0: Però una molta altra. Pasta. Crec que 20.000 euros, si feies complert,
1: sí,
0: 20.000.
2: Exacte. Sí. Fins a 20.000 euros podia arribar a costar aquest viatge.
1: Mira, en els darrers temps, a nit vaig tenir una conversa amb un amic molt bona i que avui la compartiré, però vaig a començar per aquesta part. Hi ha un grup de gent gran en aquest planeta que, bé, vol experiències diferents, que lògicament no...
0: Quan dius gran, sí, vols dir de la nostra edat, no?
1: No, no, gran en número de...
0: Vale.
2: De volum,
1: no gran de la nostra.
2: Però també és veritat que han de ser a partir d'una certa quinta, perquè has de tenir un poder adquisitiu per poder-te permetre tots aquests viatges.
1: Home, no ho sé, els teus nebots, els meus no tenen 20.000 euros per anar a fer un creuer el dia d'avui.
2: No tenen 20.000 euros ni per pagar-se l'entrada d'un pis, clar.
1: Efectivament, o sigui que comencem per aquí, no? Però hi ha molta gent en el planeta que vol experiències noves, que això del turisme... de masses, entre cometes, això de turisme de masses, els hi ha quedat com que no, com que ells són pèl més diferents, elitistes, com tu vulguis dir-ho. Bé, aquests creuers que entens de tots colors, entens com aquest que estan fent, però entens a Àfrica per fer unes històries personalitzades, per veure tot tipus d'animals i per dormir als llocs més recòndits del planeta, o per fer les Galápagos de manera al·lucinant, o per creuar el que és a l'Amazonia i tota la part de veure tots els animals i estar acompanyat i apropar-te a tribus que no t'has d'apropar, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs tot això avui en dia funciona, i funciona bé. És com aquest creuer en el que està aquesta gent, que era un creuer, a més, preparat per tot tipus d'esdeveniments, menys el que els està passant, òbviament, vull dir, de quedar-se dies atrapats a alta mar perquè van a zones molt recòndites, de fer expedicions i excursions a llocs on no troben res, però sí que veuen algun tipus de fauna, d'animals. Clar, tot això té un risc, tot això té un risc. I ara vaig a la conversa d'ahir al vespre, perquè un dels meus grans amics em va dir, tio, perquè estàvem parlant de tot això, em deia, però tu, per exemple, t'has passat mitja vida amb una cosa que es deia Camel Trophy i t'has estat a selves, a deserts, a llocs on podies haver agafat de tot. Ni a tu ni a tots aquests tios que durant més de 10 anys fèieu el bèstia, us va passar res. Dic, home, sí que ens va passar. Qui no va agafar malària va agafar el dengue i qui no... Però, clar, són històries que, diguem-ne, entre cometes, tenien un risc, però menys risc. Clar, yeah. Què passa avui en dia? Quina és la diferència avui en dia? Que era el que ell em defenia. La diferència avui en dia, i ho has dit molt bé fa un moment, era que la gent que hi va és gent amb poder adquisitiu, però no és gent físicament a tope, no fas una activitat a tope, sinó que fas una activitat de luxe, on vas amb vaixells de luxe, on camines una estoneta, on la teva edat és molt més gran que la mitjana, per exemple, del que nosaltres fèiem, perquè nosaltres, qui passava els 30 anys, era estrany que estigués fotut en aquesta aventura. Clar, hi ha unes circumstàncies en la realitat nostra d'avui en dia que potser ens estem posant en uns siderals. El senyor que s'ha mort, si no m'equivoco, tenia 70 anys.
2: Sí, era una parella de jubilats. Escolta, mira, nosaltres d'això en parlàvem ahir amb el consultor aeronàutic, amb el Javier Ortega Figueiral, i ens feia una mica el retrat justament d'aquestes persones que tu estàs descrivint ara mateix.
5: De mitjana, la gent ja una mica viatjada, una mica gran, que ja ha viatjat pràcticament, ja ha navegat per pràcticament tot el món, doncs resulta que ara vol descobrir coses que mai havia vist abans, i ja la Mediterrània ja està ben vista, el Carib està contrarrecorregut, àrees d'Àsia ja les tenen molt vistes, i hi ha una mena de, com es diu, del FOMO, de viatjar, un viatge d'última oportunitat, no? Que...
2: El FOMO, sí, que és aquesta fear of missing,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: la por de no estar...
0: El Camel Trophy, José, on era a Brasil...
1: No, cada any tocava un lloc diferent. Jo he creuat Indonèsia, Mongòlia, Àfrica, he fet tot Llatinoamèrica. Jo he estat a llocs, com dirien a Blade Runner, que no et pots ni imaginar, que no saps el que jo he arribat a veure, no? I on he estat.
2: Escolta'm, que abans d'acabar volíem comentar amb vosaltres una història que explicàvem aquest matí, que és que ni tots els diners del món et salven de la burocràcia. Arnau, per què?
6: Perquè hi ha coses a la vida que no se salva ni Déu, de fer, literalment. Volia el Papa 14, el Papa Lleó 14, volia actualitzar...
0: El Papa 14 m'agrada molt,
6: 14,
0: eh?
6: No, també,
1: sí, el Papa 14.
6: Lleó 14, Lleó 14. Volia actualitzar i verificar les dades personals vinculades al seu compte bancari, especialment el número de telèfon. Els fets van passar aproximadament 2 mesos després de la seva arribada al papat, diguem-ne. Quan l'operador li va demanar que s'identifiqués, ell va donar el seu nom i la seva condició eclesiàstica. El problema és que la persona que la tenia no es va creure que realment estigués parlant amb una figura religiosa d'aquell nivell. L'empleat va sospitar que podia tractar-se d'una broma telefònica, una suplantació d'identitat o fins i tot un intent d'estafa. El papa va canviar d'estratègia i li va dir: escolta, si jo et dic que sóc el papa Lleó 14, em creus? Evidentment, la treballadora o el treballador no se'l va creure.
1: No.
6: I l'assumpte es va solucionar gràcies a que un altre sacerdot...
0: Va arribar a l'Inquisició, van cremar a la treballadora i es va acabar el
6: treball. Pràcticament. Coneixia...
2: No, mira com es va resoldre.
6: Un altre sacerdot coneixia el president del banc. Per tant, no hi ha res com tenir contactes.
1: Home, com no,
2: contactes per estalviar-te a pagar les entrades VIP o perquè es creguin que...
0: Però jo flipo, el papa. El papa va trucar ell mateix a...
1: Que ser papa no vol dir que sigui tonto, no vol dir trucar per fer, jo què sé, per treure 500 euros, doncs deu trucar per...
0: Però tu has intentat trucar alguna vegada a un banc i que t'atengui una persona?
1: No, i mai li dic que era el papa, però entenc que la...
0: A partir d'ara jo començo a dir que sóc a l'abat de Montserrat.
1: És el papa. Ah,
2: graveu-vos. Us convido a gravar-vos i ho portem aquí.
1: Si vols, ho faig. Però escolta, entenc que aquesta noia va passar al papa. El va penjar o el va... No, perquè si van tindre que utilitzar el contacte amb el director del banc,
2: imagina't.
1: És que li van penjar el papa.
6: Sí, sí, no, directament la treballadora del banc va decidir posar fi a la trucada. Això és el que diu la notícia. Per tant...
1: Que gran!
6: Ja no ets ni tu com a client que penges el telèfon, sinó que et penges
2: això, a tu. Això ho has de posar al currículum per a noves feines. Ponce, Santi, gràcies.
0: Digue'm, a vosaltres.
2: Fins la setmana que ve.
7: Aquí, Catalunya. Marina Fernández.
2: Obrim el racó de pensar dels dilluns amb el Carles Francino. Què tal? Bon dia.
8: I dormir-se en qualsevol lloc no té mèrit, també.
2: Depèn
8: no,
2: de com vagis vestit, saps? O despullat,
8: sí,
2: tu.
8: No, però això sí, jo tinc una facilitat. No sé si és bo o dolent, això, no ho he preguntat mai. Innata per adormir-me a qualsevol lloc. Pot ser dinant amb algú...
2: No és l'edat, eh?
8: En tren, no. En tren, en avió, en cotxe, a la sala d'espera del metge, treballant a vegades,
2: doncs,
8: ja davant de l'ordinador.
2: T'envejo absolutament, sí, sobretot si ets d'aquests que té la capacitat de poder-se adormir quan s'enlaira l'avió, perquè
8: sí,
2: jo no puc i és horrorós,
8: sobretot
2: si els vols són llargs.
8: Problema. I llegint encara, 3 minuts duro.
2: I Francino fa la migdiada vestit de pijama o la fa al
8: sofà?
2: Bueno,
8: fent la ventana no puc fer migdiada encara que volgués.
2: Home, però cap setmana
8: no he sigut... A l'estiu potser algun dia, però no tant perquè tingui voluntat de fer-la, sinó perquè després de dinar et poses un ratet al sol o llegiu alguna cosa i et quedes clavat. Però no tinc molt de costum de fer migdiada.
2: Avui,
8: no l'he tingut mai.
2: Avui saludem en aquest racó de pensar un nou fitxatge, que és l'Estel Soler, escriptora, actriu. Què tal, Estel? Bon dia.
9: Molt bon dia, com esteu?
2: Doncs
8: hola, Estel, bon dia.
2: Aquí parlant de migdiades, no sé tu si ets del Club Migdiada o no.
9: Jo, d'ençà que vaig ser mare, no sé com es conjuga aquesta part.
2: Carles,
9: m'encanten, però no em puc fer.
2: Som-hi amb tu, comencem amb tu. Què t'ha fet pensar, tu, aquests últims dies?
8: Mira, una cosa que vaig llegir ahir a la secció de cartes al director del diari El País, que està celebrant els 50 anys i tot això, enhorabona, una mestra que s'acaba de jubilar i que s'estranyava perquè molta gent al seu voltant li deia: hòstia, ara sí que podràs disfrutar de la vida. I es preguntava si el treball, si la feina no és viure també. I és una pregunta que em sembla molt pertinent, perquè jo des de fa molt de temps penso, i això no es critica a ningú ni molt menys, que el món, que es pot dividir en moltes coses, i a més estem acostumats cada cop més a dividir-lo amb criteris del tipus que sigui, es pot separar entre les persones que cada matí es lleven dient: hòstia puta, una altra vegada a currar, i les persones que diuen, bueno, a veure, avui què toca.
2: I tant.
8: Que és una línia molt clara de distinció, no? I, per exemple, un mestre o una mestra, en aquest cas, ja sé que els mestres ara, des de fa uns anys, a més, se'ls ha tornat molt més complex el seu treball, hi ha més dificultats afegides, i ara, a més, a Catalunya estem en un moment de protesta i de reivindicació. Però, vaja, un ofici que jo entenc que normalment ha de ser vocacional, com el ser mestre, jo crec que l'incorpores clarament al que és la teva vida, la teva experiència vital, perquè si ho concebeixes com un càstig o com una putada anar cada matí a veure els nanos, els teus alumnes, doncs aquí hi ha alguna cosa que grinyola. I m'ha fet pensar això, que segurament hi ha moltes persones que sense voler-ho ni sense mereixer-ho tenen la feina de cada dia, si tens feina, com una mena de maledicció, i això em sembla que és una pèssima inversió de vida. Jo quan descarregava camions un estiu no era la meva il·lusió fonamental, però bueno, t'has d'adaptar, i si més no, sí que em considero molt, molt, molt afortunat de tenir la feina que tinc, d'haver-la trobat pel camí, perquè ja no la buscava, em va trobar ella, i segueixo disfrutant cada dia, i per això segueixo treballant. I quan ho deixi algun dia, que serà més aviat que tard, bueno, m'estranyarà si algú em diu ara podràs viure de... No, jo estic visquent molt cada dia i disfrutant i aprenent.
2: Per què dius que et va trobar? Per què dius que et va trobar la teva feina?
8: Perquè jo volia ser mestre, i ho he explicat moltes vegades, i em vaig deixar convèncer per dos companys i em vaig matricular a Bellaterra, i com que primer de carrera vaig començar a treballar i a compaginar els estudis amb la ràdio, doncs mira, em va picar el coquet i vaig seguir. Però la meva vocació és ser mestre.
2: Tot arribarà.
8: Sí,
2: mai no és tard.
8: Nunca és tard.
2: T'anava a dir que has tocat un clau, Estel, no sé si coincideixes, ha tocat un clau al Francino, que és el de la vocació, no? El de les feines vocacionals, que al final hi ha qui diu aquesta fina línia, no? De que juguen amb la teva passió per poder-se aprofitar de tu, també.
8: Això
2: i
8: també.
2: Després hi ha l'altre tipus de persona, el que no se sap jubilar, no? El que viu tant la seva feina, i la seva feina és la seva passió, i ho és tot, que al final, en el moment de la jubilació, se li torna el món de color gris.
8: A mi això no em passarà.
9: Dos apunts. Em sembla un debat molt, molt interessant, que de fet està bastant a les xarxes, sobretot, perquè penso que veiem un gran canvi d'actitud en les noves generacions, que la qual cosa em fa sentir una mica vella. No sé si considero que sou boomers com jo, però que justament ens apunten aquests nous joves una manera de percebre la relació amb la vida laboral. Perquè segurament també, doncs, el fet de que no puguin accedir a l'habitatge, que tots els somnis promesos veuen que no es compliran, no? I que ja han arribat tard a les oportunitats, al mercat de les oportunitats, estan fent que molts d'ells no vulguin treballar d'una manera explosiva com ho hem fet nosaltres. S'està replantejant el concepte de l'esforç, que havia estat intocable, no?, fins ara, i jo em sento que estic una mica a cavall entre aquestes dues generacions, perquè jo encara sóc filla dels que vam començar per baix, com de becaris, donant-ho tot, sí. Si m'he de quedar 8 hores més, me les quedo, i els nous joves estan dient, per què matar-me a treballar si no em podré comprar un pis, si mai podré accedir ni a una plaça de pàrquing, la meva vida seguirà sent inestable, i crec que està plantejant un nou canvi filosòfic de com les noves generacions enfoquen què és la feina o què hauria de ser la feina respecte a quin temps ens queda per viure, no? D'alguna manera, em sembla molt interessant.
8: No només això, Estela, l'altre dia es publicava un estudi, crec que era més del 50% de gent, sí, bàsicament jove, que preferia renunciar a un ascens en la seva feina per tenir
9: totalment
8: més temps lliure. Que jo és una cosa que he practicat al llarg de la meva vida, de coses que m'han sortit. Ara, per exemple, no ho sé, jo podria estar duplicant la meva feina a la ràdio amb algun programa de televisió, perquè te n'ofereixen amb una certa freqüència. No. No per dos motius. Primera, perquè jo crec que concentrar-se en un sol projecte ja requereix prou esforç i has d'intentar donar el millor de tu mateix en aquell projecte. I segon, perquè si estàs ocupant dos llocs de treball, estàs impedint que algú del teu mateix ofici ocupi aquest lloc, i això no s'ha de fer. És per la meva opinió.
9: Molt d'acord amb tu, i penso que, no?, tota generació això viu a cavall entre dues, i al final, com sempre, al mig, en els matisos, en entendre què tenia de bo el pensament dels d'abans i què té bo del pensament dels d'ara, crec que és on podem començar a trobar el camí. No? A mi hi ha coses d'aquesta generació que m'interessen, no?, d'explotar-nos perquè sí. Aquestes hores, també la notícia d'aquestes hores extres que no s'estan pagant i que al final, una mica conseqüència d'això, podríem lligar també les notícies dels alts nombres d'ansiolítics que està començant a prendre massa part de la població, no?
8: Les hores extres que no es paguen no són un fenomen d'ara, eh? Que ho sàpiga la gent
9: no,
8: jove,
9: no.
8: Que això també ha passat tota la vida del senyor, eh? Ha passat, i ho hem patit, i ho hem denunciat, i a vegades s'ha aconseguit alguna cosa, a vegades no, però vull dir, és una pràctica que, en fi, que ve de lluny.
2: I després hi ha feines i feines, no? Perquè hi ha feines que, efectivament, poden funcionar com una fàbrica de xurros i n'hi ha altres que no, no? I això en la nostra professió, doncs, hi ha dies que toca doblegar el llom en jornades interminables i la part bona hauria de ser que després et deixessin lliurar quan toca, no? De dir, escolta, mira, hi ha dies i dies i, òbviament, no se'n pot caure al boli si estan declarant la independència de Catalunya i no ho... No? Però, vaja, doncs, mira, l'endemà, un cop ja Catalunya sigui independent, doncs ja descansaré.
9: No obstant, deixeu-me fer un apunt de reflexió, perquè la protagonista de la meva novel·la fa un fins aquí, diguéssim, una renúncia a una feina vocacional, i els clubs de lectura que fem sovint surt aquest tema, que és intenteu, qui ens estigui escoltant i també vosaltres, definir qui sou sense parlar de la vostra feina. És absolutament difícil, la qual cosa ens diu com ens marca qui som, la nostra feina, i el fet de que quan la gent es jubila, a vegades li costa saber com presentar-se i ha de recórrer a... Jo m'he dedicat sempre a la metal·lúrgia, o fins ara era gestor, no?
2: Interessant això que dius. De fet, passa quan li preguntes a les criatures tu què vols ser de gran, sempre pensem en quina professió vols, no?
9: Clar,
2: vols
9: totalment. Dedicar. Totalment.
8: Una cosa
9: molt
8: és el
9: difícil.
8: Que ets i l'altra el que fas.
2: Sí, sí. Estela, tu què t'ha fet pensar aquests dies?
9: Doncs a veure, jo us porto un tema no gaire divertit, la veritat, però que em sembla amb tema amoïnada i pertorbada, i us he de dir que potser també em sento una mica vella i boomer, com deia ara en aquest altre tema que parlàvem, perquè...
2: Hi ha mucha honra, que dirien a Madrid, també t'ho dic.
9: Vull parlar-vos de Drassanes Express, que no sé si els que ens esteu escoltant ho coneixeu. No? És un nom bastant bonic, però bueno, potser no endevinaríeu de què va això.
2: De què va?
9: Parlem d'un servei que penja, diguéssim, un servei públic de sanitat que penja de Vall d'Hebron, en aquest cas, i doncs, que bàsicament es dediquen a fer cribatge d'infeccions de transmissió sexual. Ah. És un servei que físicament es troba a les Drassanes, per això d'aquí el nom Drassanes Express, al carrer Sant Oleguer 17, i bàsicament llegia l'altre dia una notícia, m'amoïnen, i per això sempre estic molt pendent d'aquestes coses, que, com sabem, ha augmentat terriblement el nombre d'infeccions de transmissió sexual i cada vegada més amb els joves, no? Aleshores, aquest servei és meravellós, jo l'he utilitzat personalment, crec que no ho fem prou, sigui l'edat que sigui la que tinguem, fins i tot tenint una única parella estable, penso que tots ens hauríem de plantejar anar de tant en tant mirant-nos d'això, no? Aleshores, aquest servei no és nou, es va crear el 2016. El 2019 comencen a obrir-se a més joves i a més adolescents, i la meravella és que poden diagnosticar malalties en només 3 hores i començar a tractar-les en 48 hores. Què està passant? Que ens estem perdent en el tema de l'educació sexual, i que jo no sé com ho veieu vosaltres, però al meu entorn cada vegada es fa servir menys el preservatiu. M'ha fet pensar molt en aquella campanya que, per cert, l'he tornat a mirar perquè feia molt que no la veia, del Póntelo, Pónselo.
2: Sí. La tenim,
9: no
2: sé si la tenim.
8: La última que has de fer.
10: He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién?
9: Veus?
10: ¿Qué? ¿De quién es esto?
11: Mío.
10: Mío.
11: Mío.
12: El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo.
8: Com és de 30 anys, això, no?
2: Póntelo, Pónselo, sí. que si van sumar els inhumanos, també.
8: Sí.
9: Sí, sí, sí.

0: Això, Los Inhumanos, però també Alfa Blondie, eh? Anava bastant directe al gra. Protegeix la teva bubuzela abans de fer el waka-waka, perquè la sida està aquí, això és el que deien textualment.
1: Missatges més directes. Una mica estil Los Lunis, eh? Era una mica de cançó d'aquestes.
0: La pregunta és si missatge més directe, més efectiu.
1: Jo crec que sí, sempre.
2: Jo no sé si més directe... Sí, digueu.
0: No, digues
1: tu, jo crec que missatge directe, sempre més efectiu.
2: Em té esparverada i em considero una persona oberta de ment moderna, però és que em sembla que estem fent passes molt, molt, molt enrere. I jo us he de dir que una vegada vaig escriure un article sobre aquest tema i crec que mai m'han insultat tant a la vida com quan vaig publicar aquell article titulat Poseu-vos el condó. Jo no sé què els passa als homes. Em sembla gros com a dona en un espai d'intimitat. No ens enganyem, a totes i a tots ens agrada fer l'amor sense preservatius, però jo pensava que ho teníem meridianament clar, que s'havia entès que ens l'havíem de posar en el cas de les relacions heterosexuals, sobretot, que evidentment no protegeix del tot, però vaja, que em sembla clau. Aleshores, cada vegada més, homes que consideren si ja et prens tu, dona, la pastilla d'anticonceptiva ja n'hi ha prou, i que és un terreny més on ens estan passant a nosaltres la responsabilitat. És absolutament desagradable, com a dona, haver de demanar, no?, que faci una cosa que hauria d'estar claríssima, no?, que l'hem de fer, i que després, doncs, evidentment, casos com indiquen a Drassanes Express, de gonorrees, clamídies, estan anant a més, i per part de moltes conegudes i amigues meves, el papiloma humà, no? Tothom, hi estem en contacte d'alguna manera o l'altra al llarg de la nostra vida, però fins fa molt poc, penso que no sé si fins fa 2 anys, només es vacunava les noies. Per tant, crec que sexualment un nou terreny on nosaltres ens hem de prendre les anticonceptives, nosaltres ens hem hagut de vacunar d'aquest virus i nosaltres hem de ser, com ho diria, les que tallen el rotllo per dir aquí no continuem si no et poses el preservatiu. Aleshores, em sembla un tema...
1: Una curiositat, on t'estava el motiu de les queixes d'aquest article que vas fer? De què es queixaven els tios? Els tios que es queixaven?
2: Ui.
1: Quin era el problema?
2: Em deien... malcuitada, per no dir la paraula amb
1: efa, sí, em deien
2: que sóc una amargada, de tot, o sigui, em vaig al·lucinar, perquè mira que he fet articles com més compromesos, fins i tot políticament, però els grans insults els rebo en això, i, bueno, òbviament, feministes sou unes pesades, etcètera, no? Però també les dones, jo he parlat amb companyes i amigues meves de dir, és que crec que no som conscients, per exemple, en el cas del papiloma humà, hi ha una edat on volem gaudir i a tots un dia, doncs mira, amb l'escalfor de la intimitat del moment, diem, és igual, no me'l poso, però potser desconeixem massa, per exemple, que en el cas del papiloma humà, quan després als 30 i llargs anys vulguis tenir criatures, si t'han hagut de fer una conificació de l'úter, que vol dir que t'han hagut de rascar l'úter, tu pots tenir problemes durant el part fins al punt que t'hagis de quedar en un part estirada al llit perquè el teu úter no té prou força per sostenir una criatura. I els homes jo crec que no en són conscients que ells també transmeten les malalties. I nosaltres, esclar, anem anualment, jo diria que des de que tenim la primera regla al ginecòleg, però ells no. Per què no aneu a mirar-vos?
0: I a més, veritat, és que sempre, no sé si coincideixes, Estel, el moment d'anar al ginecòleg sempre és una situació incòmoda, no només pel
2: moment
0: que sempre passa, que tu t'esparraques allà i et diu baixa una mica més el culet, això, si totes les dones que ens estiguin escoltant ara mateix sabran de què parlo, és el moment en què tu estàs allà espaterrada i dius, encara, espera, no, una mica més avall, però després la inquietud aquella, no?, de, ai, a veure si surt alguna cosa, i en el cas del papiloma, clar, el gran problema amb els homes és que amb ells no els hi suposa res, no? És igual, els poden sortir barrugues el que sigui, però que no els hi suposa un problema o els hi pot suposar un problema greu com podria ser acabar desenvolupant un càncer. En fi,
1: Estel,
0: tu... Digues,
1: perdona. Perdona, aquest servei de Drassanes Express que acabes de dir és l'únic que funciona a Catalunya o a Espanya? Jo és que no ho havia sentit mai, per això t'ho pregunto.
2: No, n'hi ha més, però aquest jo crec que és com el més punter. De fet, juraria que és el més ràpid de l'estat espanyol.
1: Tres hores de diagnòstic i 48 hores de tractament és fantàstic.
2: Sí. I jo, com us deia, jo vaig quedar parada, és impecable. Com que sóc una paranoica, vaig sol·licitar anar-hi 3 mesos després i em van dir un moment,
0: no
2: hi ha uns tempos, no?
0: No?
2: Vull dir, no pots estar aquí cada dia, tampoc. Jo estic a les antípodes del que us estic dient, però n'hi ha molts més. De fet, si tu vas al CAP i demanes que et facin aquestes proves, te les fan. Entenc que aquest potser és una mica més potser discret o un servei molt més ràpid
0: i
2: molt més accessible.
0: Escolta'm, que a més, que hi ha un preservatiu ara que han inventat dos nanos que canvia el color si hi ha alguna malaltia?
2: Bé, Sí, això és fort, perquè en realitat no l'inventen ara, però a vegades ens preguntem per què es triga tant a patentar una idea tan meravellosa i podríem entrar sense fer elucubracions estranyes, però de... Per què? Per què anem tan lents? Perquè va ser el 2015, de fet, que dos estudiants del Regne Unit, de noms una mica difícils de pronunciar, és igual, deixem-los estar, inventen en aquests treballs que a vegades donen grans resultats un preservatiu que canvia de color, no?, a nivell químic, quan detecta que hi ha alguna malaltia. De fet, se'n diu el preservatiu semàfor, perquè si no m'equivoco té quatre colors diferents en funció de quina malaltia està detectant. Mm. Doncs això encara no es pot comprar i hi ha diferents notícies que parlen de que això s'està estudiant, yeah, està evolucionant, però encara no està al mercat i em sembla una meravella absoluta, doncs, una necessitat sí, social. Sí,
0: sí. Escolteu, anem avançant perquè ens estem quedant sense temps i d'aquí a molt poquet ve la Pegatina, vindran aquí a actuar en directe.
1: Ostres, ara, jo també els tinc aviat a la ventana, els tinc d'aquí un parell de setmanes.
0: Sí, sí, ara, d'aquí 5 minutets.
1: Boníssim, dona'ls i records.
0: Però abans de la Pegatina... Abans de la Pegatina, el que ha passat aquesta nit a Montjuïc és això.
1: Hombre.
0: I puc saludar una persona que era allà, que hi va ser Albert Balanzà, periodista col·leccionista de l'última de la fila. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Marina. Com esteu?
0: Com va anar?
1: Molt bé.
3: Doncs va anar fantàstic, no? Vull dir, va ser una nit històrica, va ser una nit èpica, amb la pluja present, no? Que alguns doncs, ens va recordar també antics concerts, no? Com els col·leccionistes o seguidors sempre recorden el de les ventes del Manolo de fa uns quants anys, no? Sota la pluja ja, i ells donant-ho tot, no? Diguéssim, no? Jo crec que va ser una nit per recordar, una nit que no esperàvem, no? Senzillament ja ens havíem acostumat, no? Allò del no me acostumbro, doncs sí, ens havíem acostumat
0: a que
3: no tornaríem a veure l'último després de 30 anys, no? Després de 30 anys i mig, no? Perquè l'última vegada que els vam veure a Barcelona va ser al desembre del 95.
0: Amb
3: no?
0: Tina Turner.
3: En Tina Turner va ser el 94, no? Però sí, però sí són d'aquells records que tots tenim la nostra biografia personal esquitxada per les seves cançons, no? Que, com avui diuen algunes cròniques, no vull dir noms, no? Però jo crec que... Tots tenim al cap doncs, quins són els periodistes de llarg recorregut que han seguit sí, l'último, no?
0: Els pots dir sense problema, no passa res.
3: I, bueno, no sé, el Jordi Bianchotto, el Nando Cruz, no? Tota aquesta gent que ja feia cròniques en l'època de l'últim, no? Perquè ahir hi havia molta gent que no havia vist mai l'últim, no? Vull dir que...
0: També, clar, és a dir, no éreu tot veteranos.
3: Clar, hi havia molt de veterano, però, i això es notava a l'hora de saltar, eh? Si a la fila 10 se't queixava alguna senyora perquè saltaves massa, senyora, no està en el lloc correcte, diguéssim, no? Però potser sí, potser ja som minoria els que saltem, eh?
0: T'anava a dir.
3: Ens ho vam passar molt bé, va ser brutal.
0: Que llegia aquest cap de setmana també, em penso que era l'Évole, que parlava de l'último de la fila, i ell sí, posava sí, en valor sí, una mica al mig d'un tio de Vic amb un senyor crescut al Poblenou, no? Un xarnego amb un català de pura cepa de Socarrel, no?
3: Sí. Jo crec que a vegades perdem una mica el nord des de la capital del que és el rerepaís, que també té els seus problemes de ciutat, no? Potser. Vull dir, al rerepaís no van tota l'estona en tractor ni nosaltres anem en furgoneta. Vull dir que tot arreu hi ha problemes similars, no? Diguéssim, jo crec que és evident, no?, que el Quimi i el Manolo venien de mons diferents, no?, però el Quimi sempre s'ha reclamat, doncs, un fill del Guinardó, també, no?, i ha viscut molts anys a Barcelona, no?, i la passió musical que els dos tenien, no?, el Quimi per sa mare, el Manolo per aquesta inquietud que sempre tenia, no?, jo crec que els va fer confluir, i amb l'humor i el surrealisme i tot això, doncs, jo crec que sempre se n'ha entès, i malgrat aquest parèntesi de 30 anys, no?, els hem pogut tornar a disfrutar, que realment ha sigut un regal inesperat.
0: Albert, t'hem presentat com a col·leccionista, ens queden 30 segons, però perquè la gent no tingui clar, què vol dir que ets un col·leccionista de Manolo García i Quimi Portet de l'último de la fila?
3: Comprar discos, seguir comprant discos per tot el món, no oblidem que l'último ha editat a fins a 25 països diferents, no? Guatemala, Ecuador, Costa Rica, tot això que fins i tot ells desconeixen a vegades, no? Perquè les discogràfiques poden no notificar aquestes coses, no? Doncs això vol dir doncs seguir comprant fins i tot 30 anys després que el grup s'hagi dissolt, no?
0: I tenir una habitació a casa dedicada a això.
3: Bueno, tampoc ocupa gaire. Els discos són fàcils de col·leccionar. Més difícils són els quadres i els trossos d'escenari, aquestes coses, no? Però, bueno, és una afició que no fa mal a ningú.
0: Clar que sí,
3: i que ahir doncs, vam poder tastar, diguéssim, en tornar-los a veure conjuntament.
1: Albert, però tens trossos d'escenari, també?
3: Sí, alguna cosa hi ha per aquí, diguéssim, però bueno, amb permís dels meus familiars que em pateixen i em respecten molt.
0: Albert Balanzà, moltíssimes gràcies per haver compartit la teva experiència amb nosaltres. Francina, Estel Soler, gràcies a vosaltres també. Us espero dilluns.
1: A tu, adéu-siau, una abraçada.
0: Adéu a tots. Adéu.
2: Bon dia.
3: Vinga, salut, gràcies. Adéu-siau, gràcies.
4: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Avui visiten l'Aquí Catalunya, la Pegatina.
5: Els seus ritmes s'enganxen i t'enganxen a ballar, però no és per això que es diuen la Pegatina. Fa gairebé 20 anys que tres joves de Montcada i Reixac van sortir al carrer, així es diu el seu primer àlbum. I com una metxa, el grup s'ha multiplicat i el seu efecte ha sigut imparable. A base de rumba barrejada i de bones vibracions, han enverinat a un públic que no se'l resisteix ni aquí ni a Bogotà. Yo quiero bailar. Primer van ser un sound system, però des que en Rubén, l'Ovidi i l'Adrià surten al carrer el 2007, acompanyats de Manu Chao i Che Sudaka, l'aventura s'enlaira. Fan concerts, quilòmetres, assajos, més quilòmetres, i 10 àlbums després s'aturen per respirar. No s'acaba la funció. Van cap a una altra banda, cap a unes quantes bandes, de fet, sense abandonar mai la màgia de fer ballar, fins que el ritme frenètic els hi diu que prou, que frenin, i fan una pausa, però només per tornar-se a trobar. Durant un mes es tanquen a la Casa Morada, una masia de Banyeres del Penedès, des d'on explota el seu nou àlbum, Fuegos del Barrio, i a base de flames, el seu incendi musical ja torna a cremar. Venga ya, que rico que está ballar.
0: Tots a l'estudi, que són un exèrcit i que s'han erigit amb dos portaveus, l'Adrià Sales i el Rubén Sierra. Què tal? Bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: Però us dic bon dia a tots, també, eh?
6: Bon dia, micros per tothom.
0: Som tants que vosaltres dos, heu dit, ja agafem la paraula nosaltres.
6: Tu pregunta qui vulguis, eh?
0: Sí, vaja, que xerri qui vulgui parlar, sentiu-vos convidats, que al final això també és una festa, com els vostres concerts. Anava a dir que heu fet una parada i ara torneu amb nou disc. Per què necessitàveu aturar-vos?
6: Bueno, perquè portàvem 21, 22 anys sense parar, sense... Clar, o sigui, jo recordo, jo era... tenia 18 anys, o sigui, des que soc major d'edat no hem tingut vacances. I aleshores com... Ah, mira, bueno, la pandèmia així, no? Però clar. I aleshores sí, crec que estàvem en una rutina, una inèrcia, de no parar de fer crear els discos mentre estàvem de gira, i llavors acabes la gira i graves el següent disc i no sé què, i no paraves. I també necessitàvem una mica mirar el projecte des de fora, veure què ens venia de gust, i fer alguns checks abans de seguir, també, no? Personals de cadascú, perquè, clar, tenint tan poc temps durant les gires, doncs a vegades hi ha coses que et ve de gust fer i no tens temps per fer-les.
0: I cent anys, qui és el primer que pitja el botó d'alarma, que diu, escolta, nanos, no hauríem de parar una mica?
6: Jo crec que el Roman, no?
7: El Roman.
0: Roman, per què?
8: Sí, jo, des de la Gran Pegatina, al 2016, ja tenia una mica de baixón.
0: Imagina't, si feia anys.
6: Aguantant,
0: bueno, anat estirant, eh?
8: Som molts i això, i vam tenir fills, alguns, i va ser una mica de... Bueno, ara podem parar una mica igual. Bueno, nois, estic una mica cansat i, no sé, ho parlem tots. I jo realment vaig tenir la sort de tenir un grup com aquests, de nois super simpàtics, i em van dir, bueno, pues... Ho pensem i ho fem tots i tornarem ja.
0: I no hi va haver el típic motivat energia. Que digués, no, va, seguim, home, seguim, que estem enxufats.
6: Home, sí, sí,
7: Rubén,
6: sí,
7: clar.
6: Clar, hi ha gent que no hagués parat, òbviament, però...
0: Tu no havies parat, Rubén?
7: Bueno, jo tenia energia, però bueno, també vaig aprofitar, com deia l'Adri, per fer-me un projecte personal també de DJ i treure cançons i fer la meva també.
6: Clar, jo crec que va bé airejar-se i tornes amb ganes i gràcies a això hem pogut fer aquest disc també, vull dir que ho hem vist, això, com deia abans, no? Pues el projecte des de fora i dius, ostres, què és el que ens ve de gust realment fer? Vinga, doncs tornar als orígens, tornar a fer rumba, música ballable, que després puguem fer en el directe, que la puguem defensar i que ens vingui de gust tocar-la i fer-la, no? i aleshores vull dir que ens ha anat molt bé aquesta aturada.
0: I segurament si no hagués sigut per la pandèmia, abans ho mencionaves, no hauríeu allargat tant, no?
6: Sí, sí, sí, potser sí.
0: Que us va donar una mica més d'oxigen tot això. Ara torneu amb aquest 11è àlbum, si no m'equivoco, Fuegos de Barrio, carregadíssim d'energia, i torneu una mica a les arrels, si és que les heu deixat mai, perquè és veritat que quan un escolta la pegatina diu, això és la pegatina.
6: Sí, sí, sí, sí.
0: Si una cosa teniu és que sou fàcilment identificables, que això de vegades alguns ho posen com una pega i jo crec que és un valor, no? En parlàvem fa uns mesos enrere que va venir també el Fito Cabrales de Fito i los Fittipaldi, al final era com, escolta'm, tu sempre sones el mateix i benvingut sigui, no?
6: No, i si fas el mateix, si sones igual, et diuen, és que sempre sones igual, i si sones diferent, diuen, és que has canviat.
0: És veritat,
6: llavors,
0: Això li ha passat al Guillem Gisbert amb Manel, també, per exemple. Sí, sí.
6: Fes el que vulguis i ja està, vull dir, mentre connecti amb el que tu ets i amb el que tu tens ganes de fer, i ja està.
0: Però heu tingut en algun moment la idea o algú de la banda ha dit, escolta, per què no ens n'anem a uns sons una mica diferents? Per què no experimentem? Per què no provem coses noves?
7: Al final experimentem sempre totes les gires i tota la influència de la música nova que va sortint. Al final provem coses, no? Perquè no només fem rumba, reggae o ska, fem merengue, fem cúmbies, fem punk, fem moltíssimes coses, però sobretot pel tema d'experimentar, de voler fer coses diferents, però el que sí que és segur és que tot el que fem al final té un toc festiu i un toc de la pegatina.
0: Segurament el més icònic de la vostra música és aquest bon rotllo que despreneu. No em crec que sempre estigueu de bon rotllo.
6: Per què no?
9: Bueno,
0: sí?
6: No sé.
9: En 7 anys sempre hi ha algú de bon rotllo, o sigui.
0: Pues sempre, clar, i sempre hi ha algú que no va.
7: Ara estem adormits.
0: No, home, no, ara l'esteu transmetent, però no, el que vull dir-vos és que no ha de ser fàcil, a vegades, si teniu un mal dia, escolta'm, aquí la ràdio ens passa, jo puc venir a les 7 del matí, haver-me de posar davant d'un micròfon amb un mal dia i al final dius, agafo aire, no?
6: I et poses i som-hi, clar, vull dir, nosaltres podem estar així, que no és mal rotllo, perquè no tenim mal rotllo, però que estiguis una mica més aixafat, pel que sigui, pels viatges, pel cansament, per qualsevol cosa, però puges a l'escenari i se't passa tot. I és com que guai tenir aquesta medicina natural de pujar a l'escenari i que se't passin tots els mals, és meravellós. De fet, la cançó de la Voltereta va una mica d'això.
0: El poder curatiu de la música. Potser us ho han preguntat altres vegades, eh? Pegatina, se pega, música que s'enganxa, no sé si el nom ve d'això o no té res a veure.
7: Una part sí, perquè a mi em deien el Pegatina perquè m'enganxava a totes les festes. Acabava qualsevol concert del mestissatge d'en Paranoia, de Manu Chao, de Che Sudaca, de Dosminguet, i jo anava a una guitarra plena d'enganxines i és com si el Pegatina s'enganxés a totes les festes.
0: Mira, doncs, mira. Molt gràfic, sí. Ara presenteu aquest nou disc, que encara heu de venir a Barcelona. Heu començat fent gira per les Amèriques. Per què allà?
6: Sí, bueno, perquè es va donar així. En realitat volíem començar a Barcelona i Madrid també, no? I no fer res abans. Però clar, ens surt l'oportunitat d'anar als Estats Units a tocar per primera vegada i com de dir que no. I després, a més, hi havia un festival a Mèxic, que és ara mateix ja és el més gran de Mèxic, que ens va convidar per tercera vegada a tocar. I aleshores, clar, era de taloners de Guns N' Roses, doncs
0: uau,
6: també, com has de dir que no.
0: I com ha anat?
6: Molt bé, estupendo. Sí, la primera vegada als Estats Units va ser molt divertida, perquè, clar, anem amb una banda veneçolana a fer de taloners d'ells i tot ple de veneçolans, als Estats Units,
0: clar,
6: no parlar ni...
0: Clar, als Estats Units de Donald Trump, amb una banda veneçolana, que fas que... Com ha anat l'experiment?
6: Sí, sí. No vam poder ni parlar anglès en cap moment.
0: Deies que hi havia...
8: Una mica de por d'anar allà per això, no? Que si la haig, que sí, que el públic venezolano i nosaltres, amb el visado de trabajo, que era superdifícil de sacar, bueno, i llegar ahí i encontrarnos a una fiesta, un públic superagradecido i... Fue todo súper bien.
6: Sí, de fet, l'altre grup, que és un Desorden Público, que és una banda que porta 40 anys tocant, que són superfamós i tal, per aconseguir el visat per tocar als Estats Units, van haver d'anar a viure 3 mesos a Colòmbia.
0: Imagina.
6: Deixar les seves famílies per poder anar a treballar unes setmanes als Estats Units.
0: I
6: una brugeria.
0: En aquests 2 anys de parèntesi, què heu estat fent? Viure la vida?
6: Sí,
0: no
6: sí,
0: sé, viatjant,
7: alguns cuidar la seva canalla, alguns traient temes o discos, tothom fent, bueno, l'Ovidi, que sé, també maraton.
0: I
6: sí, viatges, família, descans.
0: Clar, quan fa 2 anys dieu parem, ja sabíeu que tornaríeu?
6: Sí.
0: I teníeu dubtes de si algú cauria pel camí?
7: No.
9: No, o sigui, nosaltres sabíem, a l'1 de setembre a les 10 del matí hem d'estar al local per fer reunió i a veure com ens sap.
6: Sí, de fet, va ser una cosa del mànager que patia per si algú de nosaltres no tornava. Perquè diies que no vull que... A mi sí, estareu massa bé i no voldreu tornar.
0: I com va ser aquesta retrobada? Suposo que us devíeu haver anat veient al cap d'aquests dos anys, però en el moment en què dieu, va, 1 de setembre, tornem a trobar-nos a l'estudi, què fem ara?
7: Bueno, estàvem pensant en fer el disc, a començar a portar cançons noves, a començar a tocar una altra vegada junts, a començar a organitzar també el que era la gravació del disc amb el Camilo Lara, amb el productor mexicà, que vindria amb nosaltres a un estudi a la Casa Morada de Tarragona, i després començar també amb el directe. Al final va ser entrar l'1 de setembre, començar reunions i començar a preparar
6: logística.
7: Pel que venia. Sí.
6: Molta logística, perquè clar, també som una empresa, o sigui, era engegar-ho tot de nou i tornar també a recuperar els rols de cadascú... I això, i preparar el disc, perquè al cap de dos mesos ja estàvem gravant. Aleshores havíem de posar-nos a assajar i tot, tornar a agafar els instruments, algun que havia estat un any sense tocar.
7: Sí, aquí està el do, aquí està el sol,
0: El món el veu deixar una mica millor fa dos anys que ara, quan heu tornat.
6: Això sí, totalment, sí. Mare meva. Sí.
0: I ara, clar, us he deixat aquí una pregunta com molt oberta, però em torna al que dèiem abans del poder de la música també com a catalitzador del mal rotllo, no? De la sensació del món se'n va a la merda, doncs com a mínim que ens quedi ballar, no?
6: Sí, la veritat és que clar, estem dient doncs, que hem tornat a això, doncs, a fer música ballable i tal, però també a missatge, vull dir, la cançó que hem escoltat abans, la que és catalana, Brinca, per exemple, doncs és un tema... que parla d'això d'ajuntar-nos amb... No tinguem por a ajuntar-nos amb gent que ve d'altres cultures, com eliminem una mica el discurs odi contra la gent migrant, no? Vull dir, al final també, nosaltres quan vam començar per allà als 2000, era un moment en què venia un munt de gent del nord d'Àfrica, de Llatinoamèrica, i es troben aquí al gòtic, al Raval, i començaven a fer música, de cop i volta rumba, amb un que tocava un instrument d'Algèria, i després venia un altre i cantaven ara, però també en català i no sé què. I
0: el poder del mestissatge.
6: I així vam començar nosaltres, perquè ens agradava aquesta fusió i no veiem cap, no teníem cap por de que vingués gent de fora. O sigui, a tot el contrari, no? Era com, que guai, perquè aprenem coses i ens fusionem i fem coses noves. I els nostres pares i avis doncs, van venir també d'altres parts d'Espanya a viure aquí. Vull dir que era com una mica reivindicar tot això. I crec que el disc, en general, és una reivindicació del barri com un lloc de trobada i de comunitat.
0: Tu has mencionat fa un moment això, deies, la cançó en català, vosaltres canteu indistintament amb una llengua o l'altra.
6: Sí.
0: Ha sigut mai un problema, un motiu de debat entre vosaltres, això?
6: No, però sempre ens agrada posar cançons en català. De fet, vam preparar-ne 5 o 6 pel disc i després només es va quedar una, però perquè fem molta quantitat, no? També hi havia 2 en francès, o 3, sí, 2, crec. I llavors, vull dir que anem escollint una mica, segons veiem, les que surten millor. Però ens és igual tocar en una cançó, o sigui, en un idioma que en l'altre. De fet, anem por ahí, quan anem a tocar a Holanda, a França, els és igual que estiguem cantant en català, que en castellà, que en francès. Vull dir que...
0: Heu vingut carregats d'instruments i ens fa molta il·lusió això que voleu fer ara, perquè... No ho heu fet abans, encara, aquí. O sigui, vosaltres actueu el 29 de maig, queda molt, encara, però heu vingut amb els instruments a avançar-nos al vostre nou disc, aquí a Catalunya.
6: Sí.
0: Us ho volem agrair i us volem escoltar, així que som-hi.
6: Sí. El 29 de maig que és al Festival Empremtes del Poble Espanyol, que encara queden entrades, per si qui vulgui.
0: I per si qui s'ho estigui pensant, que escoltin aquest primer tastet, ara aquí a Catalunya. La Pegatina.
10: 2, 3, 6...

0: quina festa, mare de Déu. Us ho vull agrair, de veritat, perquè, vaja, és un honor poder fer aquest primer tast a l'Aquí Catalunya i no en un escenari amb tot el públic al davant. Mm. Gràcies.
1: No, per nosaltres també, perquè sempre és com, bueno, veniu dos, i aquí heu dit, ah, bueno, doncs veniu tots.
0: No, home, no, clar que sí.
1: I s'agraeix també.
0: Sempre que vulgueu, això és casa vostra. Que vagi bé, gràcies.
1: Gràcies.
2: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Vicenç.
2: Bona tarda, com estem?
1: Molt bé, i tu?
2: Bé, fantàstic i content de compartir una estoneta amb vosaltres.
1: Que, a més de dir que ets periodista, escriptor i historiador, també podem afirmar que avui al llapis de memòria tenim a un vaticanista? És a dir, un expert en el Vaticà.
2: Buf, com sona això? Encara no ho puc assumir.
1: Vaticanista.
2: Però vaja, és així perquè així és reconegut, vull dir que els experts en el Vaticà se'ns anomena vaticanistes.
1: Home,

0: ja no és el gran poder social que tenia l'Església, però sí que continua mantenint intactes, crec, doncs el poder polític i financer i l'interès i el joc geopolític al món, no?
1: I tu, que hi has estat tantes vegades, perquè has sigut el corresponsal de TV3 allà, com ara deies, com 30 i pico anys,
0: sí, sí.
1: Què és el que més t'agrada i el que menys del Vaticà?
0: A veure, el que més m'interessa...
1: No parlem d'agradar, parlem d'interessar.
0: No, el que més m'interessa, vull dir, és aquest, aquestes claus de poder d'una institució, vull dir, que realment doncs, afecta les consciències de més de 1.500 milions de catòlics arreu del món, però que va més enllà d'això, vull dir que, tot i ser l'estat més petit del món, té una influència geopolítica important. Tots els papes ho han tingut, evidentment, aquí es va trencar, diguéssim, un paradigma diplomàtic a l'època de, doncs, del papa Francesc, i té una continuïtat, doncs, amb Lleó XIV, no?
1: I el que menys t'interessa o t'agrada?
0: A veure, el que menys m'interessa, vull dir, potser és la part doctrinal de l'Església, tot i que, evidentment, la conec i conec, tinc fonaments també de teologia, vull dir, per entendre, vull dir, moltes coses que sense això, vull dir, la dualitat que té l'Església, vull dir, tant en quant és portadora d'una fe, vull dir, és important, però també, òbviament, no es pot obviar tota la part d'influència.
1: Que, per cert, tu en principi ets un periodista jubilat, però això de jubilat ho posarem amb moltes cometes,
0: sí,
1: perquè no pares.
0: Jo pots posar moltíssimes cometes, perquè realment no em sento, no m'he sentit mai jubilat, des del primer dia doncs, que em vaig jubilar de TV3, ja vaig començar a perpetrar, vull dir, a dissenyar doncs, el meu primer llibre, a l'època de la pandèmia, vaig aprofitar per escriure aleshores, Intrigues i poder al Vaticà, i des d'aleshores doncs, he anat treballant doncs, en temes vaticans, i també tinc pel mig una novel·la que vaig publicar l'any passat, una novel·la històrica sobre un període realment molt poc novel·lat a Catalunya, que és l'època de la República.
1: T'has fet escriptor, ara que t'has jubilat.
0: Sí, no, jo vull dir, és un, per mi escriure vull dir, realment és una cosa que sempre ha estat bàsica, des de petit, jo soc periodista de vocació, vull dir, hi ha molt poca gent que ho pugui dir això d'una manera clara, i jo realment és així. Ja de petit jugava a fer diaris, retallava els diaris, les revistes que comprava la meva mare, etc, i feia el meu propi diari i tal. Vull dir que, per mi, doncs, la vocació periodística, hi ha molts nens que deien al col·le, sempre que preguntaven als nens, no, un dia volien ser policies, l'altre dia bombers, l'altre
1: no
0: dia conductors
1: eh?
0: D'ambulància. Jo deia una cosa estranyíssima, o bitxo raro, vull dir, volia ser periodista.
1: I punt. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del periodista, escriptor, historiador i vaticanista, el Vicenç Lozano.

0: The Brick in the Wall, de Pink Floyd. Aquest és un dels temes que conformen l'àlbum The Wall, publicat l'any 1979, i del qual se'l van vendre només 30 milions de còpies, que
1: només.
0: Es diu ràpidament. Vicenç, què hi fan els Pink Floyd en el teu llapis de memòria?
1: Doncs bé, és un tema que per mi és una crítica contundent al sistema educatiu, autoritari, i no sé, en un sentit més ampli, potser, la qualsevol estructura que anul·la la individualitat, que anul·la la lluita. I el missatge jo crec que és bastant clar, vull dir, és cada experiència opressiva, l'escola rígida, la disciplina abusiva, el control social, és un altre maó al mur, no? Vull dir, en definitiva, que separa l'individu de la seva llibertat. En definitiva, és una metàfora psicològica. D'alguna manera representa l'aïllament, la repressió, la pèrdua d'identitat, i és una denúncia a qualsevol sistema, en definitiva, que anul·la el pensament crític, que imposa conformisme, que tracta les persones com a peces d'un engranatge. Per mi, diguéssim, és molt important. Jo no he volgut ser mai una peça d'un engranatge.
0: Sí, és una cançó que tu et desperta rebel·lia, pel que ens estàs dient.
1: Sí, sí, em desperta rebel·lió. Em desperta rebel·lió. Jo he estat militant, vull dir, de molt poc temps d'un partit polític durant la transició, evidentment, vull dir, militant del SUC, cal dir-ho. Vaig aprendre moltíssim, vaig tenir grans companys de lluita, però també vaig ser arraconat en un moment donat, doncs, perquè no seguia la litúrgia, no aixecava el puny, no cantava, doncs, la Internacional quan s'havia
0: cantat. Si no segueixes la manada, ja saps què passa, que la manada es menja el llop solitari.
1: Però bé, vull dir, va ser un element, diguéssim, de lluita molt important a Catalunya, del qual, doncs, encara en queden reminiscències i ara el trobem molt a faltar.
0: L'any 79, quan es publica aquest tema, tu tens uns 23 anyets, més o menys. En aquella època, tu et podies arribar a imaginar que algun dia series un dels catalans que més sap del Vaticà? Estava dins dels seus plans?
1: Bé, no sé si sóc un dels catalans que sap més del Vaticà, però...
0: Un vaticanista,
1: en sé una mica. No m'ho podia imaginar, vull dir, en absolut. Vull dir, jo recordo de petit, doncs, que el meu pare m'ensenyava, doncs, cròniques que ell havia publicat, i no era periodista, ni molt menys, que havia publicat, doncs, del Club Atlètic Vic, vull dir, el butlletí, i a mi em feia molta gràcia veure la seva firma allà, doncs, Francesc Lozano, i tal. Vaig pensar, doncs, potser algun dia jo acabaré publicant alguna revista, algun lloc, i sortirà el meu nom també com a periodista algun lloc.
0: Però el tema del papat i tot això no t'interessava especialment?
1: No, mira, vull dir, això va ser quan vaig entrar, doncs, a TV3, vull dir, els inicis de TV3.
0: Que tu ets primera fornada, no?
1: Un any abans que sortís en antena, doncs, a Televisió de Catalunya. Doncs jo vaig ser dels fundadors, podem dir-ho d'alguna manera. Vaig començar, doncs, dirigint programes, vaig començar fent guions, no estava fixa l'empresa. Al cap d'un any, doncs, em van demanar on volia anar, a quina secció m'interessava anar de la redacció. Jo vaig dir que cultura i política, em van dir, molt bé, doncs te'n vas a Internacional.
0: És la barreja entre les dues. Cultura i internacional. Política internacional, vinga.
1: Jo sempre m'havia interessat la política internacional, però no l'havia tractat mai. I allà em vaig ficar, i em van dir una altra cosa. Hi ha un forat, hi ha una vacant que tenim aquí, un tema, doncs, que no l'omple ningú, que és Itàlia i el Vaticà. I vaig dir, doncs, fantàstic, perquè la política italiana a mi em fascinava. I el Vaticà, doncs, em portava moltes reminiscències. Jo sóc de Vic, també cal dir-ho, la ciutat dels Sants, vull dir, família de capellans també, doncs, sobretot per part de la meva mare, alemanys, i realment, doncs, això, doncs, em va ajudar d'alguna manera, doncs, a poder entendre una mica tots els... les vicissituds i tot el que passava al Vaticà, i vaig tenir la sort de comptar, doncs, amb molta gent, entre els quals hi havia Paloma Gómez Borrero, que va ser la meva mamma vaticana, que jo li deia, ell em deia el català simpàtico, com si no n'hi hagués cap més.
0: Eres tu,
1: com si no n'hi hagués cap més. I em va ajudar moltíssim a entendre, doncs, l'organigrama del Vaticà, em va presentar moltíssima gent, perquè allò és molt difícil, molt complicat.
0: Però tu anaves amb l'italià après de casa teva, ja el sabies?
1: El meu italià era de llegir molt en italià, escoltar molta música en italià, veure la televisió italiana, escoltar la ràdio, etc. Mai he estudiat italià, i ara, doncs, em diuen que sóc napolità.
0: Se m'ha quedat accent
1: napolità, d'alguna manera, i també romà, i quan vaig a Sicília, que he tractat també molts temes...
0: Home, vas cobrir els mateixos vicis de la màfia de mitjans dels 80.
1: Molts temes de màfia, doncs, entenc bastant bé el sicilià, que és molt peculiar, també.
0: Que ara ho deies, no? Que tu arribes allà una mica amb una mà davant, una mà darrere, que vas bé, més perdut que un pop en un garatge, perquè crec, bueno, això t'ho he llegit dir a tu, que al Vaticà 2 + 2 no fan 4.
1: Mai fan 4.
0: I quan fan?
1: Doncs poden fer 5, poden fer 2, poden fer 3, poden fer 80. Per què? Doncs perquè sempre s'aparenta una determinada cosa i en el fons n'és una altra. I això costa molts anys d'ofici poder-ho entendre. Mira, jo feia entrevistes a cardenals, recordo, i quan acabava l'entrevista, al cap d'una hora, em preguntava a mi mateix, bueno, aquest senyor, què m'ha dit?
0: Si què no, m'ha dit? No et deien res, paraules
1: què
0: buides.
1: No, molta retòrica, aquest llenguatge renaixentista, vull dir, aquest llenguatge imperial, doncs, que tenen, doncs, els cardenals, fins que vaig començar a entendre que l'important no era el que em deien, sinó la gestualitat, el llenguatge visual, diguéssim. Veure, captar els silencis, captar les mirades, captar, doncs, les mitges paraules, i això era més important que el que t'acabaven dient.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Costa guanyar-se els cardenals? És a dir, tu, per informar, has de tenir informadors.
1: No, és fàcil, no és gens fàcil. Jo he tingut la gran sort, doncs, de cultivar-me durant 4 dècades, doncs, cultivar-me a molta gent a dins del Vaticà, que va des de la gent més senzilla, la gent que es cuida, doncs, de la infraestructura vaticana, i
0: manteniment,
1: jardiners, etc., guàrdia suïssa, gent de seguretat, fins a cardenals importants de la cúria de l'Església. Això m'ha facilitat tenir una visió molt àmplia i no reduir-me al que fan molts companys vaticanistes, vull dir, com jo, doncs, a la Santa Seu, que és reduir-te a lo que és la informació purament oficial, eh? Anar més enllà. Això m'ha costat també, òbviament, disgustos, m'ha costat pressions, m'ha costat amenaces, però realment jo crec que lo interessant quan estàs parlant d'una institució, vull dir, és poder revelar tot el que té aquesta institució, lo bo i lo dolent. Però hi ha molta gent que em diu, i a mi em fa molta, molta angoixa quan em diuen això, no, és que tu sembla que vulguis destruir l'Església. No, no, no. El meu objectiu no és en absolut destruir cap església, destruir cap institució. El meu objectiu és treure a la llum el que hi ha de bo i de dolent, perquè només així és possible reformar. Reformar una institució que en alguns aspectes és òbviament anacrònica, però que té una importància, vull dir, cabdal a la societat fins i tot d'avui en dia. No?
0: Però també suposo que això, si tu vas amb informadors, amb filtracions, perquè es veu que el Vaticà és com el vestuari del Real Madrid tan gran, no?
1: Sí,
0: és
1: però una... has de vigilar molt, has
0: Clar,
1: de vigilar
0: has d'anar molt.
1: Molt
0: en compte de no menjar-te-la, també, perquè les filtracions són interessades, també.
1: Molt interessades. Hi ha filtracions sobre determinats càrrecs, determinats personatges, doncs, que les fan córrer, doncs, precisament per obstaculitzar la seva carrera dins el Vaticà, dins la Santa Seu. Has de vigilar moltíssim, moltíssim, moltíssim. Jo, mira, les informacions del Vaticà, per mi, no, jo no explico res que no hagi estat corroborat, com a mínim, per 3 interlocutors diferents, si pot ser.
0: Clar, perquè allò és com una operació en triunfo, però de sacerdots, i et pots veure ficat enmig d'un conflicte d'interessos, que un et diu una cosa i l'altra una altra, pel seu propi interès.
1: Sí, jo sempre he intentat que parli tothom i que les diferents tendències, les dues ànimes que té l'Església, l'ànima conservadora i tradicionalista i l'ànima més progressista i reformista en la línia del Papa Francesc, doncs tinguin veu en els meus llibres, hagin tingut veu en els reportatges, perquè la gent, al cap i la fi, s'ha de formar amb una opinió, són ells, no sóc jo que haig d'explicar les coses amb una tendència. Ara bé, també tinc línies vermelles, jo. Mm-hmm. Sí. Perquè jo crec que el periodisme ha de ser, en certa manera, també compromès. El periodisme ha de ser el més objectiu possible, ha de ser honest, sobretot, ha de ser rigorós, però jo crec que també cal tenir unes línies vermelles. Per mi les línies vermelles són el respecte als drets humans, fonamentalment. Quan hi ha algú que fa algun tipus de declaració, algun tipus d'intenció, algun tipus de maniobra que va en contra de les persones, en contra de l'humanitat, de l'humanisme, en contra, doncs, de la llibertat, jo crec que cal posar fre a això i cal denunciar-ho. Cal denunciar.
0: T'hi has trobat en aquesta situació?
1: Sí, evidentment. El llibre, vull dir, explica, doncs, una trobada, doncs, amb un cardenal ultraconservador, més acusat de pederàstia, etcètera, i tal, que m'acaba amenaçant. m'acaba amenaçant. No, és així, és així, i has de viure una mica doncs, amb aquestes amenaces, amb aquestes persecucions, amb aquestes situacions a vegades una mica delicades, reservar-te certa informació, tenir informació doncs, també guardada en determinats llocs, perquè si passa alguna cosa, doncs pugui sortir a la llum i pugui revelar doncs, per on anava la situació crítica.
0: O sigui, tu no expliques tot el que saps.
1: No explico tot el que sé, òbviament no explico tot el que sé. Explico doncs, una part important del que sé i que tinc corroborada, una altra part no l'explico perquè no està prou confirmada, i una part doncs, per seguretat. Per seguretat meva personal, però també per seguretat dels interlocutors, vull dir que m'han facilitat algun tipus d'informació que és molt delicada i molt crítica.
0: Algun dia la sabrem, si Déu vol. Que ara mateix està sonant de fons a Laura, de Lluís Llach, que és aquesta cançó que Lluís Llach li va dedicar a la seva guitarrista, a la Laura Emmerich, i crec que a més ho va fer en un concert per primera vegada que ella no ho sabia, i bé, una pluja de llàgrimes increïble de la Laura. Què hi fan al teu llapis de memòria?
1: Doncs forma part una mica de l'univers simbòlic i emocional de la nova cançó, i és una mirada íntima, però també molt suggeridora en molts sentits. Vull dir, la cançó Laura, com dius tu, està dedicada a la seva guitarrista, la Laura Emmerich, però és una cançó que no és una declaració explícita ni narrativa, tampoc. Llach no descriu directament la Laura real, sinó que la transforma en una figura poètica, la converteix en un símbol de sensibilitat compartida, evoca una complicitat artística i vital molt profunda i una complicitat també en l'esforç d'un equip. Jo no seria aquí, jo no hagués escrit aquests llibres, jo no hagués treballat durant gairebé 40 anys a TV3 si no hagués tingut un magnífic equip al darrere de gent que m'ha ajudat. Sense ells, evidentment, res no és possible. Amb la televisió, vull dir, és una activitat coral, vull dir, una activitat professional coral, on si falla una peça, falla tot el sistema, i, per tant, doncs, els càmeres, productors, gent que m'acompanya, la gent de la redacció, etc, vull dir, sí, ets la cara visible en antena, però al darrere hi ha una feina, hi ha un treball en equip, com és també a la ràdio. Òbviament.
0: I tant.
1: Òbviament.
0: Se la vols dedicar a algun company en especial o així en general?
1: No, jo la dedicaria als companys que m'han acompanyat.
0: Els companys acompanyen.
1: Mai més ben dit, que m'han doncs, fet costat doncs, durant tota la meva trajectòria professional en diversos mitjans, i sobretot els companys de la redacció de TV3, a la secció d'Internacional, dels quals he après i continuo aprenent contínuament, encara que estigui fora, ens veiem, som més amics, diguéssim, que excompanys de la tele.
0: Doncs per tots vosaltres, aquí teniu Laura de Lluís Llach, dedicada del Vicenç Lozano.

0: Que bonic.
1: T'ha agradat?
0: M'encanta. Cada vegada que la sento, sembla que és la primera vegada que la sento, però em porta molts records. Records d'experiències també personals, d'amors que he tingut a la meva vida, de gent que he deixat enrere, que m'han deixat enrere, però amb els quals, doncs, sense els quals la meva vida no seria la que és ara. De l'experiència, dels errors, dels moments crítics, se n'aprèn.
1: Bons records, en definitiva. Que, Vicenç, quan tu comences a fer informació del Vaticà, allà qui tallava el bacallà era Joan Pau II, no? El polonès Karol Wojtyla, que havia mirat la llista sencera de papes de tota la història i el Joan Pau II pot ser que estigui el més a dalt de papes que més han durat.
0: Sí.
1: Perquè el tio va estar del 78 al 2005, que són 27 anys, que això és molt. En
0: sí, gairebé
1: 28 anys. És una barbaritat.
0: Gairebé 28 anys, un dels pontificats, vull dir, més llargs de la història, un pontificat molt mediàtic, va ser el primer pontificat, de fet, mediàtic, degut a l'eclosió dels mitjans de comunicació, un papa més viatger de la història, però també un dels papes més conservadors, més ultraconservadors que hem tingut. Ultraconservadors que hem tingut, sí.
1: Era extrema dreta.
0: Bé, ell estava alineat, doncs, amb les polítiques de Ronald Reagan, fonamentalment. Vull dir, va ser el papa, com provinent de Polònia i fervent anticomunista, va ser el papa, doncs, que va ensorrar, diguéssim, el comunisme. Ell va fer un pacte secret que hi va haver entre Ronald Reagan, el papa Joan Pau II, òbviament, i Lech Wałęsa, el líder de Sindicat Solidaritat a Polònia. Això m'ho va ratificar el mateix Lech Wałęsa, quan era encara líder de Solidaritat a Polònia i opositor, doncs, al règim del general Jaruzelski. Com diuen, caure una pluja de milions provinents dels Estats Units i del Vaticà per intentar reforçar aquesta línia, doncs, de poder derrocar el règim del general Jaruzelski, com va acabar passant, i va acabar destruint, diguéssim, com un joc de cartes, tots els països de l'est, fins a la caiguda del mur de Berlín i, finalment, l'autodestrucció de la Unió Soviètica, no?
1: Clar, és un càrrec religiós i també polític, ser papa.
0: Sempre ho ha sigut. Recordem Pius XI, recordem Pius XII, recordem el paper que va tenir a l'Ospolitik, doncs, Pau VI, recordem el gran papa reformista Joan XXIII, que va organitzar el concili, que va Vaticà II, del qual, doncs, va generar grans esperances de canvis i de reformes al món, que després es van veure truncades, doncs, amb els pontificats conservadors, doncs, de Joan Pau II i de Benet XVI.
1: I el papa Lleó XIV, políticament, on el situes?
0: El papa Lleó XIV és... bé, jo ho explico al llibre. El llibre explico amb clau d'intriga, amb clau de misteri, amb clau de thriller, pràcticament.
1: És un llibre d'espies.
0: Perquè és així, sense que hi hagi ni una coma de ficció. Això també us ho puc revelar. Està explicat amb tot el rigor del món. Però el ritme és de thriller, eh? I a la gent li agrada molt perquè, precisament, van descobrint amb mi, a mesura que jo vaig descobrint, doncs, com s'organitza una operació secreta, per portar el pontificat, doncs, el Robert Francis Prevost, el cardenal nord-americà i alhora peruà, un home del nord però també del sud, com a continuista del llegat del papa argentí, del papa Francesc. Això, vull dir, es fa moltes dificultats, convencent, doncs, el sector moderat dels tradicionalistes i conservadors de l'Església, que no havien insultat el papa Francesc, que no l'havien titllat de ser un heretge, de ser l'anticrist, de ser comunista...
1: Sí, va pillar, aquest senyor. Bergoglio
0: va pillar durant 12 anys. Va pillar durant 12 anys, li van fer la vida impossible, li van avortar moltes reformes i el van intentar desprestigiar davant del món, doncs, amb fake news molt ben elaborats per a aquest sector que continua tenint un poder, malgrat perdés el conclave, continua tenint un poder importantíssim en el gran holdings dels mitjans de comunicació internacionals. Té la propietat de totes les xarxes socials, totes, absolutament, és el poder tecnològic, i té la propietat en aquests moments també de la intel·ligència artificial. Per tant, vull dir, veurem batalles molt cruentes, com ja es comencen a produir, doncs, en aquest pontificat de Lleó XIV, que és un papa amb una imatge potser tradicionalista, però en un fons absolutament progressista i reformista. I això ho puc garantir, i jo, en la meva tesi del llibre, va en aquest sentit, a la segona part del llibre, un cop explicat el conclave.
1: O sigui, tu no el veus 27 anys de papa, eh? Com el...
0: Bé, és un papa jove, de relativament jove, té 70 anys. 70 anys em dieu, mare de Déu, vaya bé.
1: O sigui, vaya viejo. Amb 97. Viejo. No, per ser papa està bé.
0: Per ser papa... No, està molt bé, perquè realment és un papa jove, tenim en compte la gerontocràcia que hi ha hagut tradicionalment, doncs, al Vaticà. Per tant, té un llarg recorregut que anirà paulatinament recorrent. És un home superdiscret, però és un mestre d'escacs. És absolutament, doncs, una estratega, vull dir, que sap el que fa, on vol arribar i com arribar-hi.
1: I, a més, el papa no se'l pot destituir, no? O ell renuncia, o es mor, o...
0: Sí, no, el papa no té...
1: O Vicenç, o el moren.
0: O el moren, sí, també. Tot és possible, tot està obert, sempre ho ha estat... Hem viscut, jo vaig investigar molt, vull dir, la mort sobtada, doncs, d'aquell papa que va durar 33 dies al pontificat, Joan Pau I, ho explico en els llibres anteriors, doncs, que no va morir precisament de mort natural, no?
1: Vaja, enverinat. Que ara ho deia, no, el Vicenç, que ha escrit un llibre amb ritme de thriller i també amb títol de thriller, perquè és Lleó 14, Ombres sota la cúpula, i espereu-vos perquè el subtítol és L'operació secreta del cònclave i els paranys del pontificat. Això ja és Dan Brown, eh?
0: Bé, no és Dan Brown, no és ficció, eh? En absolut no és ficció.
1: És Dan Brown real.
0: És un Dan Brown real. Jo sempre ho dic, el Vaticà, la realitat supera infinitament la ficció, eh? Infinitament. Hi ha moltes llegendes, hi ha molta literatura, com la Dan Brown, hi ha moltes pel·lícules sobre el Vaticà, sobre llegendes, etc. Però la realitat supera molt a la ficció. I aquest llibre és, en definitiva, un relat inèdit, que no s'ha publicat, és una exclusiva mundial, dels intríngulis que van portar, doncs, aquest home, doncs, a poder ser, doncs, papa, en una operació secreta de la qual ell no hi formava part. Ell es va assabentar d'això al cap d'una setmana, que era papa, un petit nucli de gent interessada, doncs, el van portar al pontificat, sent un papa una mica de consens entre les dues ànimes de l'Església.
1: I per aquí també apareixen Trump, Macron, Meloni...
0: Evidentment. Per què? Perquè apareixen. Doncs apareixen Donald Trump, evidentment, doncs, hi ha molta gent que diu, no, és que aquest papa el van triar per ser un contrapoder a Donald Trump. No. Aquest no era l'objectiu en absolut. Ara bé, s'ha convertit en un contrapoder a Donald Trump. I això ho estem veient, doncs, els enfrontaments dels últims dies. Fins i tot ahir hi va haver una nova crítica, doncs, de Donald Trump, dient que el papa era un mal líder polític, que era un mal líder catòlic, que era un mal líder catòlic, i que el que volia era que l'Iran tingués armes nuclears. Realment, vull dir, increïble. El papa ha criticat, evidentment, doncs, la guerra de l'Iran, com ha criticat d'una manera molt dura, doncs, també, doncs, la sala de la sobirania de Venezuela, com ha criticat el genocidi contra el poble palestí a Gaza, com ha criticat, doncs, l'actual conflicte que encara dura entre Ucraïna i Rússia. Però mai ell havia volgut parlar directament dels personatges que són els artífexs d'aquestes violacions brutals dels drets humans i d'aquests crims de guerra. No havia parlat mai ni ha parlat mai de Netanyahu, ni ha parlat mai, doncs, de Vladimir Putin. No havia parlat mai de Donald Trump fins a un punt. Fins al moment en què Donald Trump diu aquella barbaritat, que és una apologia dels crims de guerra, que diu que ell està disposat a aniquilar una civilització. Fins aquí hem arribat.
1: I aquí ja
0: Trump s'hi va haver de posar i va dir que ell no l'intimida en absolut el que pugui dir Donald Trump, que ell defensa els principis de la pau, que són els principis de l'Evangeli.
1: Ha rebut feedback del llibre d'allà del Vaticà? Perquè, clar, és el que tu dius, és un llibre inèdit, que toques material sensible...
0: Tots els meus llibres al Vaticà han tingut, evidentment, vull dir, un cert pes, vull dir, del qual me'n sento orgullós. Vull dir, hi ha hagut crítiques molt positives de gent que diu que ja era hora que algú expliqués alguna cosa. Hi ha gent que m'ha arribat a dir, ui, aquest llibre no diu res, si sapiguessis, això explica un 10% del que jo sé. I jo sempre els he dit, doncs va, som-hi, explica-m'ho.
1: Fot-li.
0: Explica-m'ho. No, perquè això és fer mal a l'Església. Sempre hi ha aquest argument absolutament fal·laç, absolutament ridícul. Els inputs que he rebut del Vaticà són molt bons, per part, doncs, sobretot dels assessors que treballaven amb cardenals durant els dies previs al conclave i que jo, doncs, són en definitiva els protagonistes d'aquests llibres, amb uns diàlegs absolutament, vull dir, magnífics entre ells, uns diàlegs que permeten al lector, doncs, acostar-se al que és la realitat de l'Església i de les dues ànimes de l'Església, la conservadora i la progressista, però també, en definitiva, aquest llibre és un microcosmos del que està passant al món, de la batalla cultural que hi ha actualment al nostre món, a la societat global. Una batalla entre un sector de gent que vol preservar les llibertats, els drets socials, els drets polítics, etc., i laborals, que tants anys i tants sacrificis han costat a la humanitat, i que en alguns llocs on vivim, democràcies, encara que sigui entre cometes, estan vigents, o han estat vigents fins ara, i la gent, contra la gent que vol anul·lar aquestes llibertats, que vol que en nom de la presumpta llibertat i democràcia que ells defensen, que en el fons són neofeixistes i neoliberals, volen imposar règims totalitaris on la democràcia sigui anar a votar cada 4 anys i si voten el que jo no vull, doncs ja em cuidaré jo de fer un cop d'estat.
1: D'entrar al Capitoli. Sí.
0: I d'entrar al Capitoli.
1: Sí, per feedback també hem d'incloure pressions, també d'això que has dit, cuidau, el que ens deies abans, no? Que...
0: Sí, no, jo he tingut pressions. Pensa que amb aquest llibre he suat, vull dir, sang, suor i llàgrimes, per fer aquest llibre, perquè realment jo ja comptava amb un boicot que havia tingut amb els dos llibres anteriors, sobretot el segon, Vatican Gate, del sector conservador de l'Església, però que no comptava és que també el sector més reformista de l'Església, molta gent es neguessin a parlar. Per què? Perquè no volien que sigués dit, doncs, que aquest papa havia arribat al pontificat a partir d'una operació secreta. Va ser així. Jo no tinc per què amagar-ho, absolutament. Va ser realment així. I jo crec que és un personatge, al cap i la fi, pot ser, doncs, un líder ètic i moral al segle XXI, on estem mancats de qualsevol lideratge d'aquesta mena, un home que porti el diàleg, que porti ponts de diàleg importants, i que, doncs, permeti que el món torni una altra vegada, doncs, a la cordura, que bona falta va, i que torni, en definitiva, doncs, al dret internacional, a la diplomàcia, i als organismes internacionals, doncs, que han evitat nombrosos conflictes al llarg de la història, etc. Això, realment, aquesta veu crítica és més necessària que mai, i jo crec que el papa Pregós, doncs, és un personatge clau en aquesta batalla que s'està produint en aquests moments.
1: I en el llibre del Vicenç Lozano hi trobareu fins a l'últim detall de com va ser el procés que va portar Lleó XIV a ser nomenat papa, un llibre, per tant, que, com canta Serrat, està ple d'aquelles pequeñas coses. Uno se...

0: Aquelles pequeñes coses de Joan Manel Serrat és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del Vicenç Lozano, periodista, escriptor, vaticanista. Aquest tema es va publicar l'any 1971, quan tu tenies, què, 15 anyets?
1: 15 anyets.
0: Et transporta a aquella època?
1: Sí, em transporta a aquella època perquè és un tema molt emotiu, molt profund, breu, sobre la memòria, el pas del temps, els valors, els detalls aparentment insignificants de la vida, i sobretot a mesura que et vas fent gran vas recordant, i el record jo crec que és bàsic. Un record d'experiències viscudes, de moments, de records, de gestos, d'objectes que sovint oblidem, però que amb els anys tornen carregats de molta emoció i de sentit, en definitiva, no? Jo crec que els records sempre poden tornar, i sovint d'una manera inesperada, i aquesta cançó doncs m'aboca doncs la necessitat que tenim tots de recordar, perquè al cap i la fi som gràcies doncs al que vam ser, els nostres errors, els nostres encerts, els nostres sentiments, les nostres emocions en moments donats, les nostres situacions crítiques i, sobretot, la gent que t'ha envoltat, la família, els pares, els germans, la gent que t'ha portat realment coses a la vida.
0: Doncs anem a recordar, Vicenç, com era aquell Vic dels anys 60 on tu et vas criar?
1: Bé, jo vaig viure molt poc temps a Vic. Jo vaig néixer a Vic l'any 56, i quan tenia 4 anyets ens vam traslladar doncs a viure amb la família Santander.
0: Anda.
1: Sí, perquè el meu pare era viatjant de comerç, era comercial, de rellotgeria, i representava una empresa doncs distribuïdora de rellotges suïssos a Barcelona. I tenia, doncs, viatjava, visitava rellotgeries a tot el nord doncs, de la península, des de Galícia fins al País Basc. Aleshores, la meva mare va triar Santander com un punt mig, diguéssim, perquè el pare, doncs, evidentment, eren èpoques que les carreteres no són les d'avui. El meu pare anàvem amb un 4x4. Amb un Renault 4x4. Imagineu-vos, doncs, arribar del nord, arribar a Barcelona, doncs, en un parell de dies, com a mínim. Vull dir, era poc a casa, i la meva mare se'n va cansar i va dir, prou, com a mínim que puguis tornar cada setmana, que el divendres doncs puguis ser a casa. I així va ser, vaig viure una infantesa feliç, molt feliç, doncs, amb la meva família, amb els meus amics,
0: fins
1: companys.
0: Quan estàs a Santander?
1: Jo vaig ser a Santander fins als 15 anys. Als 16 anys doncs vam tornar amb tota la família a Vic. Jo volia estudiar periodisme. Només hi havia l'opció d'estudiar en aquells moments periodisme a prop de Santander, a Valladolid, o fer-ho a Navarra, a la Universitat de Navarra. Cap de les dues opcions em semblava bona, i vaig venir doncs a estudiar a Barcelona. Vaig entrar doncs a l'Autònoma, els primers cursos que es feien de Ciències de la Informació, de Periodisme, en aquell moment, i vaig fer simultàniament les dues carreres de Periodisme i de Història. Realment, tot això són records, són petites coses, vull dir, d'aquells viatges doncs, des de Santander a Vic, doncs, per celebrar amb la família, amb els avis, per celebrar el Nadal, les nevades a la carretera, el posar les cadenes al Puerto del Escudo de Burgos, doncs, per arribar doncs, a temps a celebrar el Nadal a Vic, amb una calefacció que hi havia, recordo, el 4x4, que era un tubo que venia a dins de la cabina del cotxe, venia des del motor, o sigui, aire absolutament tòxic, calent, molt calent, això sí, però molt tòxic, i amb les finestres mig obertes i amb mantes sobrevivíem doncs, aquell viatge. No?
0: I tira que te va.
1: I tira que te va.
0: Que, Vicenç, abans ens deies que tu des de ben petit sempre has volgut ser periodista, també ens deies que la teva mare tenia família de sacerdots o capellans.
1: Sí.
0: Ser capellà mai et va passar pel cap?
1: Ui, això és una cosa, realment... Jo, de petit, fixa't que jugava a fer de capellà. A mi em van regalar la meva mare, que era molt profundament catòlica, el meu pare no tant, però la meva mare era molt, molt religiosa, em van regalar, doncs, em van passar els Reis, doncs, una capella, vull dir, em van passar els Reis, doncs, un calze, vull dir, una campaneta i tal, i quan venia de missa, que em portava una missa cada diumenge, doncs, jo repetia el sermó del capellà, el repartia, li donava de combregar, tinc fotografies, donant de combregar a la meva germana, la Rosa Maria. fotografies entranyables, i, però bé, la meva mare volia que fos capellà, i jo li vaig dir, no, jo vull ser periodista.
0: Sí, no
1: vull ser capellà, vull dir, en absolut, vull ser periodista, i jo crec que, bé, ho vaig encertar. Hauries estat un molt mal capellà.
0: I el tema de la fe, que clar, tu has estat molts anys al Vaticà veient-les de tots colors, com et portes amb la fe cristiana?
1: La fe és una cosa íntima, personal, de cada persona. Jo crec que forma part de l'univers íntim de cadascú. Jo diria que en aquests moments sóc agnòstic, evidentment, batejat com a catòlic, com la majoria de la gent a Catalunya i a Espanya. Però, vull dir, sóc realment agnòstic. No sóc en absolut ateu, no sóc anticlerical, en absolut. Respecto molt, perquè hi ha gent magnífica que treballa com a ministres de l'Església, homes i dones, monges abnegades que treballen en les missions, que treballen en hospitals, que treballen en escoles, etc. Vull dir, m'he trobat amb gent absolutament magnífica i gent de la qual tampoc puc dir el mateix, sinó tot el contrari,
0: I aquest agnosticisme, per això s'ha forjat amb aquests anys al Vaticà?
1: No, no s'ha forjat.
0: O ja el portaves de casa?
1: No, jo crec que ja el portava de casa. Jo sempre he estat una mica l'ovella negra de la família, no? Vull dir que...
0: No, morena, perquè estàs molt moreno, eh?
1: Bé, estic moreno perquè, a veure...
0: Els jubilats, la platja, eh?
1: Els jubilats hem de fer de jubilat tant en tant, encara que no ho sembli, també m'agafo algun temps de relax, me'n vaig al club natació... Barcelona, que és un paradís absolutament davant del mar, a prop de l'hotel Vela i davant de la platja.
0: Sol,
1: i allà, doncs, em banyo, em relaxo, treballo també doncs, a les taules que hi ha a fora i em toca el sol. Escolta,
0: guapo que estàs, Vicenç.
1: Gràcies.
0: Que tu ho deies abans també, que hi ha gent que diu, ah, et vols carregar l'església? Tu dius, res d'això, jo vull que sigui millor. Però, clar, amb els termes de l'Església, que, per cert, és la institució que més ha perdurat al llarg dels anys en aquesta història, que hi ha com una dualitat molt bèstia, perquè, pel que he llegit, tenim, per exemple, l'Església Alemanya, que vol que les dones puguin exercir el sacerdoci, que es beneeixi el matrimoni homosexual. I, per altra banda, tenim uns senyors que volen tornar a fer misses en llatí.
1: Sí, sí.
0: Clar, és que hi ha unes diferències que semblen irreconciliables.
1: Hi ha interpretacions teològiques diferents, hi ha interpretacions de l'Evangeli absolutament diferents. Ara, l'Evangeli continua sent els mateixos evangelis, els principis del cristianisme continuen sent els mateixos, hi ha punts d'unió i molts punts també de dissensió que s'han radicalitzat d'una manera brutal en els últims anys, d'una manera bestial, i ho vam veure durant els 12 anys de pontificat del Papa Francesc, com la batalla va ser absolutament cruenta. I aquesta batalla pot acabar sent cruenta també durant el pontificat del Papa Lleó XIV.
0: Però el Papa Lleó XIV està més per l'escola alemanya o més
1: no,
0: per
1: a veure,
0: de tornar l'Església en llatí?
1: Evidentment, l'escola alemanya, és a dir, el camí sinodal que ha fet l'Església alemanya va bastant més lluny de les reformes que fins i tot el propi Papa Francesc volia tirar endavant. Ells estan a favor, doncs, d'eliminar el celibat, sacerdoci per la dona, instituir una mena de sacrament, encara que no sigui dit així, vull dir, de matrimoni, doncs, entre la gent d'un mateix sexe. Tot això l'Església de moment no ho ha tirat endavant, tot i que el Papa Francesc ha col·locat aquest tema, va col·locar aquest tema sobre la taula i Lleó XIV continua estudiant, diguéssim, totes aquestes problemàtiques. Un Lleó XIV que ha portat més dones i més laics al govern de l'Església, una iniciativa que ja va iniciar doncs, el Papa anterior, i un Lleó XIV, en definitiva, vull dir, fa un cant també a la natura i a la defensa i a la necessitat de lluitar contra aquesta emergència climàtica, sent el segon papa ecologista de la història després del papa argentí.
0: O sigui que, pel que em dius, queda clar que si, per exemple, el fessin triar entre un himne feixista com el Cara al Sol o l'imagen, el Lleó XIV, el papa, es quedaria amb l'imagen sempre.
1: Sempre, sempre.
0: Doncs va, que són imagen.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Imagine.

0: Imagine de John Lennon sonant al llapis de memòria del periodista i escriptor Vicenç Lozano, que és un tema publicat l'any 1971, com aquelles pequeñas coses de Serrat. Va ser un bon any, el 1971.
1: Sí, molt fecull.
0: Ara bé, Vicenç, amb el pas dels anys, jo no sé si a l'Imagine ens podem referir a ell com a cançó o ja ha transcendit a la categoria d'himne i ja és una altra cosa.
1: És un himne a la pau, a la idea d'un món sense divisions, un missatge aparentment molt simple però carregat de profunditat, que és, en definitiva, imaginar una humanitat molt diferent de la d'ara, alliberada dels factors que generen, sobretot, conflicte, una provocació intel·lectual, en definitiva, vull dir, un món sense països, sense fronteres, sense guerres, sense conflictes per creences, sense cobdícia, sense desigualtat.
0: Sí,
1: una utopia, en definitiva.
0: Un himne utòpic, t'anava a dir.
1: Un món utòpic, però que és més actual que mai, vull dir, la reivindicació que fa aquest himne.
0: Però bé, que ho saps a les teves pròpies pells, que és utòpic perquè tu has cobert guerres. Entre elles la de Bòsnia.
1: Sí, m'ha marcat molt. Jo, aquestes paraules d'imagin, vull dir, sempre les he tingut present i durant les guerres, vull dir, fins i tot, doncs, recordo un bombardeig en el cotxe que anàvem, doncs, estàvem a la guerra de Croàcia amb Sèrbia. I bé, al principi anàvem molt protegits tots, amb l'armilla antibales, el casc, etc. Com s'ha de cobrir una guerra, després doncs, et vas relaxant i és quan comença el perill. I ens vam relaxar tant que durant un bombardeig anàvem amb el cotxe i recordo que teníem posat uns cassets, en aquest moment en cassets, doncs a la ràdio del cotxe. Un era Imagine, l'altre era Luciano Pavarotti cantant a tota canya mentre caien les bombes.
0: Wow.
1: I nosaltres, doncs, rient com absolutament bojos, tot i sabent el que provoca, doncs, realment això. Recordo quan vaig arribar, doncs, vam arribar doncs, al lloc allà on anàvem, doncs, vaig recollir un nen que no havia tingut temps d'entrar al refugi, que estava destrossat, absolutament, el vaig portar a l'hospital a Coll, va arribar mort. Va arribar mort i jo no em vaig treure la imatge d'aquell nen durant anys, no me la trec encara. Per què? Perquè és una víctima innocent d'una guerra. Una guerra, poden morir soldats, al cap i la fi saben què hi van a fer a les guerres, però morir criatures, morir gent gran, gent indefensa, vull dir, realment això no t'ho treus del cap, no em trec del cap les atrocitats que m'ensenyaven doncs, els tècnics, per exemple, canalla, pràcticament de 16, 17 anys, armats fins a les dents, que t'ensenyaven orgullosos una casa on només d'entrar veies una família degollada al sofà. Vull dir que realment això, si no et marca, és que no ets humà. Vull dir, el trauma de la guerra va fer que després de la guerra dels Balcans jo abandonés el periodisme bèl·lic, vull dir, no m'havia agradat mai, però sí que havia volgut viure l'experiència del que era una guerra. Me l'havien explicat a casa, la guerra civil, els avis, sobretot. Jo tenia un avi que era franquista i tenia doncs, gent també de la meva família que eren republicans. I aleshores vaig viure doncs, aquest odi que encara, desgraciadament, és permanent a moltes famílies. I jo no entenc la gent doncs, que aboca doncs, aquell moment com un moment, vull dir, de victòria per part de les tropes franquistes. Sí que entenc que la gent estava exhausta de guerra i fins i tot anessin doncs, a rebre les tropes nacionals allà on fos, perquè era una mica l'alliberament de la seva vida absolutament dramàtica que havien viscut. Era la possibilitat de tornar a menjar, era la possibilitat doncs, de que els teus no acabessin morint al front. Però no ho entenc, perquè la dictadura que es va instaurar va ser una dictadura molt i molt dura, molt i molt dura, contra la qual vaig intentar lluitar amb tot el que podia de jovenet. I que doncs, la mort de Franco per mi va ser també un alliberament personal.
0: Que bé, és el que dius tu, no? Que has viscut una guerra que és una cicatriu a l'ànima que no te la traurà mai ningú. Tu, que has anat amunt i avall durant tants anys, aquest fet de ser com un nòmada del periodisme t'ha permès arrelar a algun lloc? De dir, No, estic mira, a casa?
1: Jo sempre he tingut la idea, vull dir que és una idea brutal, és molt bèstia això que diré, però bé, realment és així. La gent que viu les guerres, la gent que viu als llocs on pateixen la guerra. Tu hi vas pràcticament de visita. I vas com a testimoni. Òbviament, les guerres sense periodistes es cometrien encara moltes més atrocitats de les que es cometen. I vas com a testimoni del que està passant. Hi has d'anar amb una visió molt àmplia, vull dir, aquí no hi ha bons ni dolents, hi han dues visions absolutament diferents, sí que hi ha violacions de drets humans per part d'uns o per part dels altres, i això cal denunciar-ho, però realment et dones compte de que és la pèrdua d'humanitat més gran, la guerra. La pèrdua d'humanitat, la pèrdua del sentiment i de la idiosincràsia humana més gran que es pugui produir és, diguéssim, la violència.
0: Jo et preguntava per això, Vicenç, en el teu cas, arrelar tu, que has estat, ara estàs aquí, ara estàs allà. Si un lloc
1: sí,
0: que diguis, estic
1: sí,
0: a casa,
1: no,
0: m'he arrelat aquí.
1: No m'he arrelat mai enlloc perquè sempre he tornat i sempre tenia la idea que un dia o altre tornaria per més mesos que estigués en un front bèl·lic,
0: etcètera. I aquí has pogut arrelar? A Barcelona, a Vic?
1: He arrelat aquí, ho he viscut també, vull dir, moltes vegades amb un cert desarrelament, perquè el fet de viatjar tant, vull dir, pensa que hi havia mesos, hi ha passat temporades, amb mesos que estava, doncs, com a molt una setmana a casa, i estava fora. On potser ha arrelat més és a Itàlia, és a Roma. La ciutat de Roma, per mi, doncs, m'ha acollit, tinc grans amics, és molt similar, mediterràniament, és molt similar doncs, a la nostra manera de viure, i jo a Itàlia doncs, l'he admirada d'una manera extraordinària, l'he patida i l'he acabada també odiant en molts moments degut a les situacions polítiques que s'han produït.
0: Que és, suposo, el dany col·lateral d'aquesta feina, no? Que al final...
1: Sí, t'acaba... A veure, t'acaba enriquint, és un privilegi. Vull dir, no tothom ha tingut l'oportunitat que he tingut jo, cosa que agraeixo doncs, a tota la gent que ha confiat en mi, de poder doncs, viure conflictes, de poder viure situacions que ja formen part dels llibres d'història, i de poder doncs, conèixer gent que també forma part doncs, de la història del món, haver-los pogut entrevistar, haver-los pogut conèixer, haver-los pogut doncs, tutejar d'alguna manera. I això realment el periodisme t'ho dona, i jo crec que jo sóc molt agraït al periodisme i molt agraït doncs, a les empreses que m'han acollit, algunes millor, d'altres pitjor, tinc problemes també, vull dir, com tots els periodistes, doncs amb determinades empreses i amb determinats moments, però sempre me n'he sortit gràcies sobretot als companys doncs, que m'han donat suport.
0: Estem a punt d'acabar, però abans, a principis de juny tenim aquí a Lleó 14,
1: el
0: Robert Francis, que farà una ruta per Catalunya. Que...
1: Sí, després de 12 anys, que sense una visita d'un papa, el papa francès no havia volgut mai visitar doncs, Espanya ni Catalunya, perquè temia ser manipulat. Així ho va dir ben clarament, fins i tot doncs, no va anar al jubileu doncs, de Santiago de Compostela, vull dir, no va assistir doncs, l'any ignasià... Com
0: aniràs a veure el papa Lleó XIV?
1: Mira, tinc tanta feina... Tinc tantes entrevistes a mitjans de comunicació des del dia 6 que arriba a Madrid amb mitjans de comunicació espanyols i a partir del dia 9 mitjans de comunicació catalans que espero que em quedi algun petit temps lliure doncs, per poder doncs, anar doncs, com a mínim si tu i veure una mica l'acollida doncs, a Lleó 14.
0: Que es veu que, entre altres llocs, visitarà l'Spotify Camp Nou.
1: Bé,
0: això s'ha dit, eh?
1: No, això ho vaig treure jo, precisament.
0: Seria increïble veure-la ja fent una xilena. Això sí que renova la idea de les
1: lletres. No està a l'agenda, però podria fer una visita, com va fer Leo Messi, nocturna, vull dir, fora d'agenda, doncs, per visitar les obres de l'Spotify. És molt futbolero.
0: Doncs, Vicenç, ens hem quedat sense temps. Et sembla que acabem amb Aretha Franklin i Respect de, com a...
1: Som-hi.
0: Sí, com a guinda final. Doncs em queda dir-te que ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i em sembla que no puc dir gaire més perquè se'ns acaba el temps. No puc ni donar-li les gràcies a aquest equiparro que forma Llapis de Memòria. Això sí, que tingueu tots molt bona tarda i aquí teniu el llibre del Vicenç que us explica tot. Lleó 14, Ombres sota la cúpula. Fins demà.
1: Moltíssimes gràcies.
2: I Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcarons.
3: Bon diumenge, Màxim Castillo.
2: Sempre comencem fent preguntes. Aquesta no te la puc fer tu.
3: O, no gaire.
2: O sí, perquè ja els atens, no?
3: Els 24. Els tinc.
2: Ja fa una estona, però de fet estàs a punt de fer-ne 25. L'aniversari és d'aquí pocs dies. Per tant, com ets? Com ets amb 24 anys?
3: Ens estem presentant, dos petons, tal...
2: Bueno, els oients ja et saben com és, perquè t'escolten cada cap de setmana amb 24 anys. Però com eren amb 24 anys les nostres convidades, l'actriu Nausica Bonin i la directora d'escena Anna Serrano? Com esteu, Nausica? Anna, bon dia.
4: Bon dia.

0: Estem rebent comentaris molt bonics i està sent molt, molt xulo després de tota aquesta feina, no, tan, tan intensa i tan allò de posar-hi el cap, el cos, el cor, tot. Trasbals emocional, alhora que l'energia, no, va caient, va pujant, o sigui, tot una mica.
1: Sí, sí, però no us escapeu com éreu els 24. Ja us dic que...
2: Heu trempejat molt bé.
1: Sí.
3: Com era els 24?
1: Deien allò de... Ai, és que ets molt madura per la teva edat, com li
2: diuen al
1: personatge.
2: Correcte, això us ho deuen haver dit.
3: Sí.
2: Més d'una
1: vegada. Sí, no?
3: Sí.
1: Sí.
3: Sí.
1: I segurament persones grans, senyors grans... O...
0: Sí, a mi concretament també en lo laboral, com que jo també vaig començar molt jove a treballar en el món del teatre, doncs hi havia una cosa com de noia que lidera un equip jove, cada cop doncs, estàs a la sala d'assaig o entres al teatre, entres a la sala i ningú pensa que tu siguis la directora,
1: clar,
0: no?
1: Com el grup A, dieu-ho, eh?
0: Aquestes coses.
1: No, la companyia que sou senyora, també, deixa-m'ho dir, eh? I tu també vas patir aquesta situació, no sé si paties el terme, o Albert, eh?
3: Sí, no sé si paties la paraula,
1: perquè
3: però...
1: Perquè depèn de com t'ho diguin, sí que és condescendent.
3: Sí, bueno, sí, és, absolutament.
1: Sí.
3: Absolutament. Sí, jo crec que compartim amb l'Anna també que vam començar a treballar molt joves, llavors... sí que hi ha aquesta sensació com això, no? Que la gent et fa més gran del que ets. Però amb 24 anys, molta tortureta mental, molta inseguretat, però bé, amb això anem millorant.
1: Però això va amb la persona o amb la feina que fa aquesta persona?
3: Jo crec que tot suma. Bé, jo crec que, evidentment, l'exposició sempre et col·loca en un lloc de vulnerabilitat. Sumat a un cert caràcter, doncs tenim el còctel perfecte.
1: Anem ja, doncs?
2: Home, tira.
1: Parlem de passió, de desafiament, perquè s'acaba d'estrenar l'autora, una obra d'El Hickson, on una jove escriptora vol fer la revolució.
3: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
4: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
5: És la vida real, això. N'estem fins al cony d'haver d'escoltar el que ens han de dir aquests tios amb la pell arrugada als casaments. T'ha tocat fer el món i a mi m'ha tocat haver-hi de viure.
2: Anna, tu dius que el primer cop que la vas llegir vas flipar en tots els sentits.
0: Sí, perquè per una banda a nivell... del discurs, de lo que parla, de les paraules que utilitza, de com ho escriu. Hi ha una cosa d'escriure sense tabús, de vomitada, de dir-ho tot tal qual, que em va flipar bastant i em va xocar bastant perquè normalment, almenys aquí, no estem acostumats a aquest tipus d'escriptura. Això per una banda, i després tota la part de la forma, del com, no? del com ella ho explica i el fet de que és una obra doncs, zero convencional, zero no fa cas a les estructures diguéssim, no? Lògiques i que estem acostumats i llavors això per una directora com jo almenys que li agrada jugar i provar i era això i era allò, era com fantàstic per dir, doncs, tenia com gairebé 5 o 6 obres dins d'una per anar obrint com maneres de fer i això em va cridar molt l'atenció.
1: Està molt bé perquè mai saps on ets en aquesta obra, sí. En aquesta història, no saps on agafar-te, no? En qualsevol cas, pel personatge principal ja va venir al cap aquesta senyora que tens aquí al costat, la Nausica Bonin.
0: Clar, o sigui, el personatge principal, l'autora, és una dona que... O sigui, hi ha alguna cosa com de la Nausica de dona de teatre, que crec que és molt xulo i del meta que té la funció, també, que hi havia d'haver alguna cosa per mi molt, molt important d'això, no? I després una cosa que té la Naus també molt, molt magnètica, alhora que molt aterrada, hi ha com un mix d'ingredients en aquesta persona que són explosius.
3: Jo recordo molt la trucada, la primera trucada que em va fer l'Anna, que em va dir, tinc una cosa que crec que pot ser molt guai i m'encantaria que hi fossis. I recordo llegir-m'ho i, o sigui, no vaig dubtar cap moment de hòstia, això ho vull fer perquè crec que arriba poques vegades a la vida t'arriben personatges tan com es diu en català, no? Tan golosos.
1: Llaminers.
3: Sí, tan llaminers i tan interessants, amb tantes capes i amb tantes possibilitats. Jo vaig veure com això, moltes possibilitats, no? Moltes portes obertes i tot el que plantejava la funció no només dins de l'obra, sinó que posava en qüestió moltes coses, no? No només com fem aquesta obra, sinó com escrivim, com creem, com ens relacionem dins d'aquesta indústria. Per mi m'obria portes no només a nivell professional, sinó de fer moltes preguntes a nivell personal sobre la nostra feina.
2: Que de fet tot comença amb aquesta discussió de la jove interpretada per la Ravina Reventós i un director més gran que ella, que el fa en Javier Beltrán. I per què xoquen tant, no? Perquè és una bona estona d'escena. Quina idea té ella del teatre?
0: Clar, ella és, té 24 anys i és aquesta, bueno, està en un moment on el teatre l'ha decepcionat, no? On ella té com una certa esperança cap a aquesta cosa més doncs, no? Màgica, mitològica. Ella parla de que el teatre és un foc sagrat, no? I té com una passió allà ficada i unes expectatives.

0: expectatives molt altes que després també es transformen en unes decepcions molt altes, no? Mm. I llavors, bueno, ella parla d'acabar contínuament al teatre per veure si realment aquest lloc es converteix en un lloc on hi hagi veritat. I no la troba, no la troba, almenys en els espectacles que se li estan oferint, no?
1: Perquè, en canvi, ell té aquell punt de... És que ets tan 24 anys, ets tan de... Ai, enderroquem el capitalisme, no sé què... I aquí el públic riu molt. Sí. O sigui, quan ella diu, però tu què vols?
0: Sí,
1: i ella,
0: sí, sí.
1: Desmantellar el capitalisme i enderrocar el patriarcat. I la gent es pixa de riure, perquè ara és com un meme. No? Vull dir, voler ser revolucionari és un meme? S'ha convertit en això?
2: Jo crec que és la mirada sobre això, no? Que hi ha una part de la mirada sobre això que s'ha convertit en això, però no crec, no hauria de ser-ho. El que passa que no, la manera que té aquesta societat de confrontar-se a les coses que l'incomoden és a través d'enfotre-se'n, no? Igual que hi ha no, tot l'humor sobre, pues això, sobre el feminisme, sobre tal, perquè al final són coses que incomoden i, per tant, la manera que troba el patriarcat de ridiculitzar aquestes coses és a través de... del meme com a símbol d'enfotre-se'n d'alguna cosa que et molesta.
1: Ell, en canvi, està com en una altra fase, i vosaltres trobeu
3: com
1: que això...
3: Com més gran.
1: Clar, sí, sí. Però sí. Voler canviar el món és una cosa que passa amb l'edat? És allò de, que es queda de... Ai, sí, és que era... Tenia tanta passió i tanta força i l'he anat deixant enrere. O sigui, yeah. Heu tingut aquesta decepció?
3: Que tampoc sou tan grans.
1: No.
0: Però... No, però bueno, sí que és veritat que l'acumulació de coses que et passen a la vida suposo que et van portar una mica cap a aquesta cosa d'acomodar-se,
1: sí.
0: No? De tal. Però sí que, per exemple, justament veient aquesta funció hi ha algo, i també passava a la gent a l'estrena que ens deia hòstia, fa molt que no hi havia alguna cosa així, com una mica d'aquesta cosa de tornar a enxufar-se amb alguna cosa i de tenir esperança i de tal, que de cop et fa aixecar-te una mica de la cadira aquesta de la comoditat, que crec que és guai que de vegades ens fotem una mica d'una bona hòstia així com no? Un sacseig, com per dir ei, moment, que quedar-se al sofà tanta estona igual no cal, no?
1: Però clar, sí. És que també és molt cansat haver lluitat tant i a vegades clar. Ja sents que has estat tan al peu del canó que tens un punt de dir tu que ho faci un altre.
0: Sí,
1: no sé com us hi heu relacionat vosaltres amb això, eh? Amb aquestes paraules tan grosses, no? De això, el patriarcat, el feminisme, que sembla que estem molt desencantats.
0: Sí.
1: Jo fent assumpcions, aquí, completament. Vull dir que em podeu dir no, tia, no.
2: No, suposo perquè també el capitalisme té això, no? Que absorbeix qualsevol revolució, en el fons, no? I per això Zara té camisetes de feminisme i ecologisme i... Perquè, en el fons, la gran lluita és aquesta, no? És seguir sent revolucionari quan la revolució fins i tot es capitalitza.
0: De fet, hi ha una frase que diu el Javi a la funció quan fa director que diu parla de que la ràbia de la noia jove farà que la gent compri entrades. I ella s'indigna molt amb això, diu, en sèrio? I ell diu, sí, és que és el que està de moda, vull dir, és el que es porta. I ho diu tan tranquil, no? I realment és veritat, o sigui, ara mateix... I mira que l'obra és del 2018, però ara mateix vull dir, és molt vigent, no?, aquesta frase.
3: Dona jove i emprenyada. Això jo no... T'hi vas fixar tu, jo no m'hi vaig fixar.
1: Amb el cartell, no?, del pis, que hi ha allà, dona jove i emprenyada. Això és idea teva,
3: idea teva, Anna?
0: Això és una acotació del text.
3: Ah, és de l'autora?
0: Sí, sí, sí. Ella explica... Les acotacions d'aquest text són magnífiques, són increïbles, perquè n'hi han que són superdescriptives de l'espai i et diu exactament com ha de ser el sofà i no sé què, que això concretament ens ho hem empatat, però el cartell sí que...
3: No li digueu, no
0: sí
3: li digueu.
0: Sí que li hem fet molt cas, apareix un cartell on posa dona jove i emprenyada tal, i després hi ha altres acotacions que són totalment conceptuals, que et fan com també donar moltes voltes a com estàs dirigint aquesta història i tal, que és magnífic, és molt guai.
2: No sé, sí, realment és un text que val molt la pena llegir-lo, perquè hi ha una literatura molt més...
3: Està editat. Està editat aquí, en català o castellà?
0: En català...
2: La traducció de la Carlota Subirós i l'editorial...
0: Arola?
2: Crec que sí.
3: Edicions Arola...
0: Crec que sí. La que estan fent ara, la línia que estan fent al llibre ara...
3: Sí, sí.
0: Doncs aquesta, sí.
3: Què anava a dir? Javier Beltrán, Rabina Reventós, Nausica Bonin i David Selves, no ens el deixéssim, que encarna el director més gran, diguem-ne. Converses que teniu durant els assajos, va. Perquè no sé si algun director de teatre real li xiularan les orelles. No sé si...
2: Espero que sigui de bo.
3: No sé si sortien alguns noms per allà.
0: I tant.
3: O pensàveu en alguns noms.
2: Si és així, haurem fet bé la nostra feina.
0: Sí, evidentment, hem parlat molt d'això. És un tema que surt molt a la funció i que totes d'una manera o altra hem estat allà en moments doncs aquesta vulnerabilitat, incomoditat, de situacions...
3: D'ús de poder, sí. Molt clar, no?
0: Sí, sí, sí. I no només les dones, també els homes. Vull dir que és veritat que la figura del director doncs és una figura de molt poder i que també, mirant enrere, doncs, les viejas escuelas encara era
3: encara,
0: més...
3: Encara, eh?
0: Em refereixo que si mirem abans, enrere en com es feia, que encara era més fort, que no vol dir que ara
3: però passi. És el que t'anava a dir, o sigui, aquesta rèmora del passat doncs la traiem de sobre.
0: No, perquè hi ha una cosa també de gènere que no només parlem del director que fa crits, que hi ha una cosa de gènere d'això, no?, també de la mirada cap a l'actriu, la sexualització, etcètera, que és molt difícil que se'n vagi.
1: O fins i tot sentir-te... Ai, perdona.
2: Sí. No, anava una mica a remolc d'això.
3: T'hi has trobat, tu, en el dia a dia de la teva feina.
2: Sí, que l'experiència personal de cadascú al final és anecdòtica i intentem parlar d'algú més... que està més per sobre d'això, no? Però que al final jo també crec que... Vull dir que no només són figures concretes, sinó que el poder en si és una cosa masculina i patriarcal, i el poder és algo que nosaltres també, com a dones de la nostra generació, també tenim integrat. Llavors, per mi no només té a veure amb la deconstrucció de lo antic, sinó amb què hi ha de tot això en nosaltres, que crec que és una de les coses que més ens hem intentat qüestionar, no? L'Anna i la Judit ho parlaven molt a l'hora d'interpretar aquesta peça, no? De si posem aquesta... Per què estem posant aquesta escenografia? Per què estem posant aquest vestuari? Per què estem posant això? Perquè la nostra mirada, com a dones contemporànies, feministes i tot, també està contaminada de tot això. Jo crec que la feina una mica no és tant demonitzar les antigues generacions, que sí, que ja ho sabem, sinó de qüestionar-nos què hi ha de tot això en nosaltres.
3: Que volem ser també, no? Una mica?
0: Sí. Sí, i que al final és això, no? Com que nosaltres ho hem heretat treballant, a fer, no? Vull dir, en tots els àmbits de la nostra vida hi ha algú de que el que tu et surts sol és aquesta lògica patriarcal, no? Són aquestes formes, aquestes mirades. Llavors, és constantment anar fent l'exercici de per què estem posant això? Què vol dir si posem això? Què significa aquest gest?
3: Per què el pantalonet curt, no? Per què el taló? Per què aquesta còrio, no? Parlàvem amb micro tancat de l'escenografia, la cosa, no sé com l'heu batejat, però jo li dic la cosa.
0: El bitxo.
3: Hi ha una part central de l'obra, que és aquests 20 minuts de monòleg que té la música Bonin, que ens n'anem, no? El personatge s'allibera, ho entenem perfectament, no?, d'aquesta mirada que ara dèiem. No sé, què podem dir d'aquest moment sense desvetllar gaires?
0: Mira, és un moment que quan tu llegeixes a l'obra canvia totalment, és a dir, tu no estàs llegint una obra de teatre en aquell moment, estàs llegint una narració que té a veure amb un somni, que té a veure amb una cosa mitològica, màgica, que transporta un altre paisatge completament diferent, una lògica, no? Les coses apareixen, desapareixen, l'escriptura és molt més poètica, inclús en el text no posa que ho diu l'autora, vull dir que també de cop haguéssim pogut fer un text projectat o una duanov o un... No? I en aquest cas és un monòleg que fa la Nausica de manera increïble. I l'acompanya un bitxo. Un bitxo màgic. Bueno, un paisatge que...
3: Que es mou.
0: Que es mou i que...
3: Canvia de forma.
1: Home, i deixa molts dubtes a l'audiència.
0: Sí, que té a veure amb la màgia, no? Amb la Ju també parlant molt d'això de la màgia, que té a veure amb la part més instintiva del text, que obre aquesta imaginació, no? Que hi ha algú que... No és concreta, sinó que queda com en un espai eteri, no?
3: I de desig, també, no? És un moment important pel desig i per sentir-se lliure, no observat. Ja siguis noi o siguis noia, perquè jo, bueno, pensava en això, en les manies que tenim tots al cap i a la fi, no? Físiques. No sé si d'això també en parlàveu, no? O no tant?
0: Manies físiques.
3: Imatge, no relacionades tant. Amb la imatge, no tant, com et veuen, la percepció...
2: No, bueno, crec que era algo que planava en tota la funció, sí. No? Però no, crec que com... No? No, crec que al final la provocació, que és aquest, el títol
0: diu,
2: que li han posat...
0: Es diu La provocació.
2: El títol que se li ha posat aquest tros de la peça. Sí, té molt més a veure amb lo oníric, amb lo instintiu, amb fer volar... Amb que cadascú viatgi en el seu lloc més íntim, no? Sense intentar imposar a l'espectador idees concretes.
0: I sense la voluntat de... acompanyar, no? Com d'agafar de la mà de l'espectador, sí. De dir, això, no, ara estic aquí, ara estic allà, llavors aquí vaig allà, que és el que estem acostumats, i també té a veure amb com la Ella Hickson, l'autora de l'autora, va escriure aquest text, que ella el va escriure en 4 setmanes, en una
3: cabana
0: al mig del bosc, perduda, sí. Sense cap feedback, sense enviar tinc aquesta escena, què em penses? No, res. O sigui, ella va escriure
3: vomitada,
0: a raig, i va dir, això és, i així es va quedar. I llavors hi ha alguna cosa d'això que connecta amb com ella estava, no, en aquell moment escrivint tot això, i ella parla molt també d'això, de que escrivia somnis, de que escrivia, feia escriptura automàtica, que és aquesta cosa d'escriure, escriure i no parar d'escriure, no? Sense punts, sense comes, sense res. Llavors, bueno, si té algú de...
1: Té un punt, Eva Baltasar, això, de Parmagel, no? Sí. D'aquesta cosa d'escriure sense que...
2: Sí, jo just m'estic llegint l'últim llibre de Peixos, i li enviava captures de pantalla a l'Anna, en plan, flipa.
3: S'haurien de conèixer, per tant.
0: Sí, sí, no,
3: és que l'autora
2: estic flipant molt fort.
0: Era gairebé literal. Hi havia algú com de dir, és que podria seguir dient aquest text i quadraria perfecte, saps?
3: Uau. Bueno, ara li han adoptat el teatre per màgia, l'Eva Baltasar, l'altre dia la teníem aquí al programa.
1: I ella explicava que ho va escriure pensant que ningú ho llegiria mai.
3: Sí, sí, sí.
0: És que això és important, eh? Lo de la mirada realment és tan fort.
3: També hi ha moments coreo, com el de la Rebina Reventós, estupendos. I gotta

0: havia ballat jo això. També acotació o...
1: No, no, això no. És llicència nostra.
2: Collita pròpia.
1: Sí, sí,
0: perfecte.
1: Sí.
0: Perfecte. Molt, molt a favor.
1: Sí, sí, això, això va ser... Estàvem, o sigui, el, un dels grans reptes d'aquesta obra és com trobar el codi de cada escena, perquè realment cada escena baixa com d'un lloc diferent. Mm. Llavors hi havia algú d'arrencar una escena amb aquesta cançó i ja et col·locava en un lloc molt diferenciat de la resta i molt concret, no?, per sí, sí, sí. Certes coses. Mm-hmm.
3: Que la Ramina escrivia, tipus, aquest equip que em cuida cada dia i que abans de sortir em dieu disfruta. O sigui, com has fet treballar amb algú que ara està com començant?
2: Ara és que just dinava amb una amiga i li comentava com per mi està sent molt bonic poder acompanyar aquest lloc on jo he estat tants anys, no? Veure aquesta fragilitat, vulnerabilitat i poder sostenir com a mi m'hagués agradat que em sostinguessin. També crec que el que fa la Ravina, o sigui, em sembla una heroïcitat començar aquesta funció com la comença, em sembla heroic. Llavors, només tinc paraules d'admiració cap a aquesta petita persona.
0: Com mesurareu l'èxit de l'obra de teatre? Amb entrades venudes?
1: Espero... Bueno, no sé. Depèn de qui el mesuri, no? Hòstia. Però no, jo amb els comentaris, o sigui... Jo per mi és un èxit perquè estic plenament satisfeta, orgullosa, o sigui, m'encanta el que hem fet, sent molt sincera. Llavors, després, el que vingui després, tant de bo arribin, no?, com comentaris xulos i tal, però alhora també, o sigui, si hi ha gent a qui no li agrada, és que algú no hem fet... O sigui, si no hi ha gent a qui no li agrada, és que algú no hem fet bé. Mm. Penso, perquè és una funció que clarament ha descol·locat, clarament ha d'incomodar a certes persones, llavors hi ha algú com de també rebre aquests comentaris que em sembla superinteressant.
0: Però com viviu aquesta dicotomia que planteja l'obra, no?, el teatre comercial versus art? No? O aquesta cosa sagrada, no?, que va buscant la veritat, que va buscant el personatge principal.
2: Jo crec que l'obra també ens explica que no hi ha extrems, no? Sinó que, vull dir, que la veritat no està en un extrem, sinó en el matís de grisos que hi ha al mig. Llavors, que tampoc podem contraposar el teatre comercial amb l'art, sinó que, bueno, trobar quin és aquest lloc intermig, que també té molt a veure amb la necessitat de cadascú. És a dir, crec que no s'ha d'invalidar ni una cosa ni l'altra, sinó que les dues coses formen part de lo mateix, simplement que són dos llocs diferents des d'on veure-ho i que haurien de poder conviure.
0: I és naïf pensar que el teatre pot canviar el món, i l'art en general, i la cultura?
1: No sé, canviar el món és una paraula molt gran, però veure una funció i que et passin coses per dins, jo crec que amb aquesta funció passa i amb moltes altres també. Llavors, jo quan vaig al teatre i ja em passa alguna cosa, hi ha algú intern que s'ha mogut.
0: Quin gustasso sortir plorant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o rient molt, no? O amb agulletes de riure i no sé.
2: Sí, de fet, el David ho diu en una frase, no? Com que el que més temem tots és la irrellevància. I jo crec que justament, no?, l'art ha de moure. Que moure també vol dir poder sortir d'allà havent rigut, havent-ho passat bé i havent alliberat les teves tensions. Vull dir, no, tampoc s'ha de menysprear això, però sí, jo crec que mentre surtis d'un espectacle on t'hagin passat coses, també crec que com a espectador has d'estar obert a que et passin coses. Que moltes vegades també, no?, en aquest moment vital que estem vivint, també hi ha molt bloqueig personal de no deixar que les coses et travessin. I crec que justament aquesta és una funció on s'agraeix que com a espectador vinguis obert a que et passin coses, inclòs la incomoditat, inclòs el no ho entenc i això no em fa sentir bé perquè jo vull anar al teatre que em facin sentir un espectador intel·ligent perquè ho entenc tot. Clar,
0: tot... Estàs pensant en algú?
2: No, gens.
1: No, però és una cosa molt...
2: No, però és algú que passa. Sí, que a mi em pot passar també. Sí. No? Si jo surto d'una funció dient, ah, que bé, ho entès tot i que intel·ligent que em sento, doncs em fa sentir bé. I desmuntar això també em serà interessant.
0: Bueno, però està bé també que et portin a llocs que no coneixes i no sàpigues per on vas, no? Allò, això em motiva també.
1: Sí, sí,
0: teniu
1: total.
0: Gaudís ara, després, o què?
1: La música té funció.
0: El que vam riure, tu. Doncs no us perdeu l'autora, el Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny, amb Anna Serrano, la direcció, Nausica Bonin, protagonitzant al costat de tota aquesta gent que David Selves... David Selves, Ravina Reventós, que no me'n recordava, i Javier Beltrán. Mm-hmm. Ho he dit bé, eh?
1: Sí, bueno, super
0: tant. I tot l'equip tècnic i creatiu al
1: darrere. I el bitxo.
2: I el bitxo.
0: O la cosa. Moltes gràcies i molta sort.
1: A vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: D'aquí un minut seran dos quarts de dues. Clàudia, ara feia molts de dies que no jugàvem.
2: Què? Ganes, no?
1: Som-hi?
2: Vinga.
1: Juguem al... Què tenen a veure? Què tenen a veure Estopa amb la Vico? Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero pienso en quien quieras. I què tenen a veure Estopa i la Vico amb...
2: Rosalía.
1: Va, completem. I què tenen a veure tots aquests artistes i moltíssims més amb la que ja fa estona que plora i no deixa de facturar? Y lo peor es que... Està clar que he dit, fa estona que plora, no. Fa estona que no plora, perquè les mujeres no lloren. Aturen solo. Productor musical, enginyer de so, Roger Rodés, com estàs?
3: Molt bé.
1: Bon dia.
3: Gràcies,
1: bon dia. Tu ets el vincle, eh? Tu ets la connexió entre tots aquests músics.
3: Això sembla.
1: Tots han passat... Això ara sonarà molt malament. Han passat per tu, per les teves mans.
3: I tant.
1: En un sentit figurat i metafòric.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: I bueno, o no, eh? Perquè de vegades l'artista se l'ha d'acompanyar, fins i tot abraçar, no?
3: A tu, absolutament.
1: Sí, sí, sí, hi ha moments... Sí, sí.
3: Compartim molts
1: tristos
3: moments.
1: I sí, moments de... Això no surt.
3: Sí, sí, sí. No?
1: Vull dir que ets molt psicòleg, tu, també.
3: Totalment. Sí, sí, sí. És que són moments tan bonics de creació, no? I tan íntims que has de jugar tots els papers possibles.
1: Què sents quan les sents així encadenades? Perquè tot això...
3: He flipat.
1: Han sigut èxits.
3: He flipat molt bé aquest medley. He
1: tu,
3: flipat.
1: I ens hem deixat...
3: No, molts. És que sortiríem d'aquí a les 5 de la tarda.
1: Com a mínim dues dècades llargues,
3: sí,
1: de professió, no?
3: Sí. Sí, sí, sí.
1: Però això, quan no sé si t'acostumes a sentir, no?, com aquell actor que mira o no mira les seves pel·lícules, no sé si tu tornes a sentir les teves produccions.
3: Jo crec que no, sempre hi ha el gusanillo, no? Quan et sona una cançó amb la que has participat,
1: ai!
3: Fa com... Se't desperta el boletins que em fa il·lusió. Estàs al súper i sents allò... Clar. Nil Moliner i dius... Ai, mira!
2: Ho he fet jo, no? Això.
3: Sí, és molt guai i sempre no ho perdo mai.
2: Bueno, i a més les teves filles, no? Per exemple, que deies ara que ja tenen aquesta data, 17, 19 anys,
3: clar,
2: tu vas al cotxe amb elles i de cop... Bueno, nenes, això ho he fet jo.
3: No? Ja ho saben, sí, es menja i la meva dona igual, es mengen tots els marrons diaris. Mm.
1: El teu centre d'operacions és Medusa Studio, que comparteixes amb el teu soci, Manu Guix.
3: Total. El meu germanet musical.
1: Ja en parlarem després, també. Però, clar, el teu amb la música comença molts anys abans.
3: Uf.
1: Però molts anys vol dir molts anys. De petit, fins i tot.
3: Hòstia, us hem format molt bé, eh?
1: 12, 12.
3: Sí, sí, sí, vaig fer el meu primer grup molt, molt petit. Vull dir, que sota de casa meva hi havia una tenda electrònica i em van dir que el micro era un altaveu al revés. I a partir d'aquí vaig dir, ah, sí, i vaig començar a arrencar els altaveus de les teles que la gent tirava, me'ls enganxava amb cinta a la guitarra espanyola i a l'entrada de l'amplificador Vieta dels meus pares, i clar, tocaves la guitarra espanyola i això era, doncs això, 10, 11 anys. I amb el meu cosí Carles vam començar a muntar el primer grup. Evidentment, el públic eren els meus pares i els veïns, va, que us farem unes cançons. Però ja vaig veure que m'agradava això, de barrejar la música amb la tecnologia.
1: Sí, sí, però és molt friqui això d'anar. O sigui, anaves arreplegant televisors...
3: Soc bastant friqui.
1: Pel carrer.
3: No els pujava perquè era petit, però els obries, allò...
1: Els estripaves allà.
3: La gent deixava les coses al terra, allà al carrer, els obria com podia i arrencava l'altaveu.
2: Però ja havies de tenir molt ull, eh? Vull dir, per... És que no sabia que has passat pel cap de dir, això, si faig aquí això, sonarà tal...
3: No, és molt de la botiga, el de l'electrònica, jo no tenia ni idea, em va dir, tu agafa un altaveu i tal qual, els dos cables a l'entrada de micro, i vaig dir, hola... Va ser una revelació, és que és molt fort.
1: Però era impossible imaginar-se amb 12 anys que acabaries això, treballant envoltat d'electrònica, no?, en un estudi de
3: gravació
1: com aquest. I... Ets feliç.
3: Sí.
1: Ets un tio feliç.
3: Sí.
1: Bueno, però ets feliç a darrere de la taula de so i eres feliç quan estaves a davant de l'escenari, perquè tu també vas tenir el teu grup de música,
3: sí,
1: i les teves cançons van sonar a la ràdio.
3: Sí.
1: El tercer hombre, no es deia?
3: Sí. Sí, a veure, ets molt feliç quan estàs creant i quan veus que la feina que fas té la seva repercussió i surt, no? I més si la pots compartir amb altra gent. Però tenir una carrera pròpia sempre és molt, és el que comentàvem abans, és molt complicat i has de dedicar molta energia i no dones a la base. Hi ha un moment que volíem fer altres coses també, em venia a gust treballar, doncs, no com a artista, sinó com a productor, no? Com a mà dreta d'altra gent. També em venia molt de gust muntar l'estudi de gravació amb el Manu i veus que a poc tot alhora no es pot fer tot. I tenir la carrera és molt esclau i bàsicament, si vols fer-ho bé, només pots fer allò.
1: Estopa, els germans Muñoz van ser els primers que et van fer confiança?
3: No, els primers que em van fer confiança va ser la Lu, Luciana Carlevaro, amb un projecte que es deia Nubla, molt, molt interessant, de la qual jo també era part de la banda. D'allà va ser com una carambola. La seva parella en aquell moment era el Dani Macaco, amb el que també va confiar molt en mi, i ens vam com associar, diguem, fent tots els discos junts, i d'aquí el Dani Macaco va fer una col·laboració amb Estopa, justament, que era con la mano levantar, i allà em van conèixer els Estopa, i es van quedar com amb mi dins del run-run. I molts anys després em van trucar, es veu que buscaven tècnics, i dius, Roger, tu te podria venir a nostre estudi a gravar? Però ells tenen estudi propi, però no tenen tècnic. Aleshores, quan ells graven, jo vaig, diguem, al seu estudi a fer d'enginyer.
1: Allà al poble, vaja.
3: Sant Feliu, sí.
1: Sí, sí.
3: I allà ja ens seguim enamorats i seguim així, pues, fent-ho. Aquesta tarda al sortir d'aquí.
1: Fins ara, avui, és que de fet estàs treballant ara en el nou...
3: Ara estem fent coses.
1: En el...
3: Sí, fins aquí. Són assajos, sí, són cosetes, però sí. Sé que per sort a les 9 haurem d'acabar perquè hi ha alguna cosa important avui, amb la qual...
2: Es veu que sí.
1: Sí, algú del Barça, no?
3: Sí.
2: O es treballen diumenges, eh?
3: No, mai. Però... No, mai. Jo intento mai treballar tan pocs cap de setmana, eh? És el moment d'estar amb la família, tranquil. Però, mira,
2: clar,
3: avui...
2: Si truca la Shakira, no, i també s'hi ha d'anar.
3: Amb la Shakira, sí, em va arribar a trucar un 31 de desembre.
2: Home, tio.
3: Roger, podes venir?
1: A quina hora del 31 de desembre?
3: No,
1: clar.
3: O potser era el dia abans, però per treballar el 31.
1: Ah.
3: I vaig dir, no.
2: Però sí que no, eh?
3: Sí. No, hi ha coses que són sagrades.
1: Roger Rodés té dos Grammy pels seus treballs amb Shakira, que després en parlarem, i el primer que va aconseguir un Grammy llatí va ser pel disc Calambre, de Nati Peluso.

0: Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad.
1: Confirmem que és una bèstia parda, no?
2: És increïble. Sí,
1: és un prodigi de la natura, Nati Peluso.
2: És molt canyera, en tots els sentits, eh? O sigui, té molta energia.
3: Clar, tenir-la allà tancada en un estudi, què tal? Com va anar això?
1: A la fera.
2: Bueno, és cansat, clar, has de seguir el seu ritme. Però, o sigui, genial, eh? Però, bueno, és això, és cansat.
1: Grammys, obren portes?
2: Bueno, jo crec que donen caché, sí. No sé si m'han vingut feines arran de tenir Grammys o no. És que més ja no en puc tenir. Sí, per favor, que no m'arribi més. Però suposo que sí, que algú obre. No? Si més no és això, et donen caché, reputació, excusa per pujar una mica al fi, no? Una mica més al preu. Mm.
3: Però tu ja estàs de fent anticampanya, eh? De no em truqueu més...
2: Jo no, per favor! Artistes de Catalunya i...
3: Endavant, portes obertes.
2: Truqueu-me, sisplau.
1: Però vaja, no. una oferta dels Estats Units, una trucada de Miami o Los Angeles...
2: Hi ha algunes coses, però intento treballar a distància. O sigui, estic treballant amb artistes de Venezuela, de Mèxic, però sempre intento mantenir orma a casa i intento fer la producció des d'aquí i ells acaben venint aquí a fer les veus i m'ho porto a casa.
1: Molt bé. I de psicòleg sempre amb tots o amb alguns, no? El que dèiem abans, perquè jo t'he llegit no sé quina entrevista que dius que tu no et calles. O sigui, tu si...
2: No.
1: Si veus que la cosa no va bé, li dius a la cara. Sigui una megaestrella, sigui qui sigui.
2: Això és un fallo o una virtut que tinc. Que jo sempre haig de dir la veritat. La veritat, el que em costa és saber trobar la forma de com dir la veritat, no?
1: Ja.
2: Perquè, a veure, si hi ha molta confi, dius, això és una puta mierda. Si no hi ha tanta confi, doncs, escolta'm, està guai, però provem una altra toma, a veure si pots fer alguna miqueta més tal. Has de tenir una mica de mà dreta, no?, per dir la veritat.
1: A Shakira li vas dir que desafinava?
2: Sí, clar, a la primera sessió que vaig fer amb ella, que era com una mica la prova. No? Allò, bueno, provem una sessió a veure com funciona. I ens posem a gravar i acaba la toma, em mira i em diu, què tal? I tenia les dues solucions, dir-li, perfecto, estás increíble, estelar, como brillas, o estás un pelín baja de afinación. I mira, vaig optar per dir-li la veritat. La veritat és que Shakira canta superbé, eh? O sigui, era per matitzar, però
3: clar,
2: li vaig dir,
3: escolta'm,
2: no, perquè jo crec que podries intentar estar massa tono. I de cop es va quedar cada sèrie dos segons... I ja va fer el clic. I a partir d'allà sempre em preguntava coses. Roger, què tal? Com lo ves? ¿Te pruebo otra con más aire? I jo, sí, prueba, tal.
3: També és el que esperen de vosaltres, no?
2: Jo crec que sí.
3: Hi ha un punt d'això de...
2: Que passa que, clar, una cosa és el perfil d'enginyer. Enginyer és com una prolongació de la màquina. Jo estic allà i, què, quieres otra toma? Otra toma. Però al moment que et pregunten com lo he hecho, estàs ja opinant com a...
3: I tant.
2: Seria una part de producció, també, no? Amb la qual és més...
1: Saps què passa, Roger? Que el que... O sigui, el que s'escolta en una gravació després l'artista l'ha de defensar en directe.
2: Sí.
1: I vivim en un món, no sé si d'ultraproducció, no? Les màquines, l'enginyeria es pot arribar a tot arreu, no?
2: A tot arreu.
1: Clar, jo, aquesta qüestió, què? Com la treballem?
2: És molt interessant. També depèn de com plantegis el projecte. Hi ha projectes audiovisuals que el de menys és que l'artista t'estigui cantant en directe. Tu vas veure un espectacle i és igual si aquella veu l'està fent en aquells moments o l'ha gravat el dia abans a casa seva. M'entens?
1: Sí, sí.
2: I en canvi no, hi ha artistes més indies o més que tu el que buscaràs és l'essència de l'artista i evidentment valoraràs que t'estigui cantant en directe. És com el cine. El cine ara és implantejable sense la pospo. El concepte aquest de, no, ara lo gravamos con un croma i després borrarem els fils i... Ja. No? Si busques un cine més independent, més d'autor, és que tot val, no?
1: A veure, és segurament el teu major èxit, no?, el disc de la Shakira.
2: Home, sí. He fet moltes coses, però de la que més repercussió té, potser si a nivell mundial. Escoltem.

0: Les mujeres no lloren de Shakira, èxit descomunal, si gira planetària, 2 milions d'espectadors a Copacabana fa 4 dies, residències de no sé quants dies en un recinte aixecat per l'ocasió a Madrid, ara a la tardor, protagonista del nou Waka Waka perquè farà la cançó del Mundial. No t'aclaparà la figura de Shakira?
1: Aviam, aclaparà. Amb 1,50 m, potser.
2: Hola!
1: No.
0: We love you, Shakira.
1: I tant que sí, no.
2: És una persona increïble,
0: Per, sí, tu has treballat colze a colze amb ella, molts anys, colze a colze, i a casa seva, a més.
2: Sí, ella tenia a casa seva i al costat com un estudi. Increïble. Petitet, tot blanc, volia tot blanc, els altaveus de blanc, totes les taules blanques. I clar, hem compartit moltíssims moments bons, dolents, d'intimitat, de tot moment, procés de la separació, doncs clar, va ser dur. I...
0: O sigui, us va agafar?
2: Bueno, va començar a treballar abans, però me'l vaig menjar tot, clar, i fins que ara ja està anat a viure a Miami i ja no hi treballo més, clar, no aniré a Miami a treballar amb ella.
0: Com n'és d'exigent, professionalment parlant?
2: Moltíssim.
0: Amb un exemple m'ho pots posar, això?
2: Pues que podem arribar a gravar 130 vegades una mateixa estrofa i aleshores, clar, vol escoltar les 130 tomes i valorar, a veure, d'aquesta toma vull aquesta paraula, d'aquesta altra vull aquesta, i fins que no estàs 100% convençuda no passem pàgina.
1: I fins i tot aquell àudio, no?, d'un àudio que et van enviar...
2: Ho sabeu tot?
1: De 15 minuts.
2: És l'àudio que m'han enviat més llarg a la vida per WhatsApp. 16 minuts d'àudio.
0: Però és que te'l va enviar de matinada, no?
2: Sí, jo a la nit per sobre apago el mòbil i també per protegir-me d'aquestes coses, I al matí l'obro i... Què? I sí. Clar, ella era una mica automàtic, no? Allò anava pensant coses i anava... Ai, Roger, pues mira, en el minuto 2 quiero probarte, no sé què. I m'ho anava dient i, clar, jo estava parant l'àudio, apuntant tot el que diu... I és com...
1: Déu-n'hi-do. Sí. I tu, a més, o sigui, tens com... Treballes amb la Shakira i amb aquests noms superenormes, però alhora també amb gent que comença, vull dir, ho fas una mica també de decisió de tu, treballo amb les grans estrelles, però també amb en Max Navarro, que ara està començant... I
2: sí, mentre paguin.
0: és això.
2: No, era broma. Que era broma.
1: No, però vull dir que...
2: Clar, perquè si m'agrada... Jo, per sort, crec que tinc la sort ara de poder decidir en què treballo i en què no. I si un projecte m'agrada, encara que sigui més de principiant, ostres, hi apostaré moltíssim. En el cas del Max no considero ni que sigui principiant, o sigui, està fent una cosa molt, molt maca. I això, m'encanta.
0: El teu somni segueix sent gravar amb Paul McCartney?
2: seria genial. Són coses ja... utòpiques, però sí, clar, és un artista, compositor increïble que ens ha canviat la vida a tots.
0: Quin serà el proper superèxit d'en Roger Rodés? Això es pot saber, es pot intuir, es pot olorar?
2: Ostres, no. A vegades passa, que et penses que serà una cosa i de cop és una altra, no? Treballar amb un artista i dius, aquest serà el single i tal, i de cop no et passa res. O al revés, fas alguna cosa que dius, no, això no tal, i de cop, boom! No et sabria dir.
0: També és guai, això, no?
2: És genial.
1: Hi ha algun single que diguis, uah, m'ha sorprès? O que et sorprengués en el seu moment de...
2: Mira, Tu cuerpo en braille és un tema que vam compondre amb el Nil Moliner i el Manu Guix, que ens anem de tant en tant a fer estatges a Planoles, que és la casa que té el Manu allà, i ens vam pondre junts sobre una idea del Nil a fer un tema, que és Tu cuerpo en braille. I el vam fer, nosaltres encantadíssims, emocionadíssims d'haver fet el tema, però va acabar sent número 1 a tot Espanya, i va ser com...
0: Roger Rodés, que a més va anar a Eurovisió amb aquesta cançó d'en Miqui Núñez. Roger, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins la propera. Seguim el Tot és Comèdia.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: I per acabar, Clàudia, què fem, un cine?
2: Oh.
1: Ens agrada. Ja sabeu que ens agrada molt seguir les estrenes, les pel·lícules catalanes que arriben als cinemes, i la que podeu veure a partir de divendres d'aquesta setmana que entra, després de voltar per molts festivals, és té un punt especial. Es diu Dies d'estiu i de pluja.
3: Tot bé?
4: Tot bé.
5: Va, jo mai us he trobat a faltar.
6: Porto amb mi les coses que em vas dir.
3: Va passar alguna
6: cosa? El teu amor.
4: No.
5: A tu què et passa?
1: Dies d'estiu i de pluja és especial, entre d'altres coses...
7: Perquè està dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són 6 joves formats a la Pompeu Fabra. I aquí, en representació d'elles i ells...
1: L'Eva Picazo, que també és una de les actrius protagonistes. Com estàs, Eva?
8: Hola,
1: bon dia.
8: Molt bé.
1: Al costat dels teus companys, Werner o Werner?
8: Berner.
1: Berner, perquè és la primera vegada que sento aquest nom.
8: Sí. Berner.
1: I, home, l'altre no es queda curt perquè és Uc.
8: Exacte.
1: Casals, aquest és més històric català. Què? Tot bé? I no vull una resposta d'aquestes com la dels personatges, no? Que per ells tot està bé, tot i que els hi mires la cara i el comportament i com van evolucionant en aquest viatge a muntanya i dius, no, home, bé no esteu. Tu estàs bé? Esteu bé?
8: Estem bé, estem bé. Estem molt contentes d'estrenar per fi aquesta pel·lícula que fa 1000 anys que portem.
1: Això és literal. Doncs.
7: Però és que quan la veu rodar?
8: El 2021, si no m'equivoco. Post-pandèmia, sí, sí, sí.
1: Era un treball de fi de curs?
8: Era un treball de final de grau, de comunicació audiovisual.
1: Fi de curs, no, fi de grau.
8: Sí, sí, i nosaltres ens vam flipar i la gent normalment fa curts, que és el més, o sigui, el més adient, no?, per, amb els recursos que tens, però havíem vist que companyes nostres havien fet pel·lícules abans, com amb zero diners, i vam dir, buah, i si ho fem nosaltres també... I en aquell moment estàvem, érem young and unafraid.
1: Jo no sé si fa 5 anys us imagineu que aniríeu al Festival de Màlaga, aniríeu al DA, al Festival d'Autor de Barcelona, a Àustria, m'han dit que heu estat a Àustria presentant la pel·lícula.
8: Aquesta mateixa setmana.
1: Com ha anat,
8: sí,
1: això?
8: Home, estem super, estem flipant. No, no, o sigui, era el somni, no, realment. Clar. Àustria ha sigut com una sorpresa d'última hora, perquè dèiem, ai, trobarem estrena internacional, perquè, clar, és molt difícil moure una pel·li amb pocs recursos. I va ser molt guai perquè a Àustria ens van seleccionar en una secció on els joves eren adolescents.
3: Ai.
8: O sigui, en els joves eren adolescents, no, on els programadors eren adolescents.
1: Ah.
8: I llavors ens programaven gent de 16, 17, i això és com molt guai, no? Perquè vol dir com que la pel·li ha connectat amb el públic jove.
7: I què tal aquest públic jove? Què s'explica allò? Ara parlant d'Àustria,
8: sí.
7: La rebuda, o sigui, què us deien?
8: La rebuda molt xula, sí. Bueno, o sigui, sobretot ens van dir que els encantava el final, que era la seva escena preferida. Suposo que els espectadors hauran de veure la pel·lícula per saber del que estic parlant.
7: I la cançó, no?
8: I la cançó...
1: Toques grasses, o sigui, tothom amb el Shazam, casant-la,
8: caçant-la. Sí, sí, sí, clar, ens van dir, clar, jo no sabia aquesta cançó, però o sigui, com que em va emocionar molt, i clar, em va semblar super random que fessin Shazam o Toques grasses d'Àustria.
1: I què fa aquesta pel·lícula? Aquesta cançó de la vostra pel·lícula? Perquè no és fàcil, no? Això va amb drets i potser l'artista no li interessa.
8: Mira, això va ser que nosaltres, quan la ideàvem, pensàvem molt en la gent que estimo, perquè crec que ha sigut una cançó com que... ha sigut bastant heavy, com per tothom, tothom li troba com un significat, sent com que parla d'ells, i sentíem que la lletra tenia alguna cosa com molt a veure amb la pel·lícula. I dèiem, és que seria genial, és que sí, però clar, no teníem diners, no? És que seria genial, i dèiem, però com ho fem? Algú coneix algú d'Oques Grasses? Algú, jo igual conec el bateria, jo una vegada vaig veure el cantant, i llavors vam dir, mira, escrivim a la... Hòstia, ara no sé si...
1: El management.
8: Sí.
1: Sí.
8: Bueno, el management, o els que els hi porten com les cançons... Ai, ara no ho sé. Bueno, que els hi vam escriure en plan de... Hola, podem tenir la gent que estimo? I van dir... Espera, que ho pregunto. Quants diners teniu nosaltres? No tenim diners. Va dir, bueno, els hi dic al grup. El grup diu que vale. I nosaltres, així de... O sigui, no.
1: O sigui, sessió gratuïta.
8: O sigui, Oques Grasses ens has cedit gratuïtament aquesta cançó i estem eternament agraïdes. O sigui, era com el millor que ens podia passar, acabar amb aquesta cançó. No,
1: escolta,
8: no.
1: Ja han vist la pel·lícula... No ho sabem.
8: No ho sabem, nosaltres hi vam passar.
1: Hòstia.
8: El link i l'escena on havia d'anar la cançó, i ens van dir que sí, nosaltres els hem convidat a l'estrena, tant de bo vinguin, però no ho sé, perquè som gent molt ocupada.
7: Olímpic, home.
8: Clar, total.
7: Un allò, jo per tu, tu per mi.
8: Exacte, no? És el més probable que passi. Sí, sí, sí, sí.
1: A veure, i de què va aquesta història? És una història d'amistats, són tres amics de 20 i pocs que se'n van de vacances al poble de muntanya dels avis d'un d'ells, es coneixen de tota la vida, però com... si es coneixen de tota la vida, són tan amics, com és que no es diuen les coses?
8: És que jo penso que quan pensàvem en fer la pel·lícula era realment el que ens creava molt l'atenció, que són aquestes amistats que, jo què sé, que fas al col·le, a l'esplai, com quan ets molt petit, on potser no tens l'acostum d'explicar-te les coses, no? Perquè ets com més petit, llavors vas creixent i la relació que heu construït doncs no va de passar-s'ho bé, de gaudir de la companyia de l'altre, però no de parlar de les coses realment importants. I llavors, quan atreveixes una època de la teva vida on realment les coses que t'estan passant et pesen, és molt difícil fer veure que no passa res, no? Però a vegades també és molt difícil
7: dir, trencar una dinàmica, no?
8: Exacte, vull parlar amb gent que potser no he tingut el moment de parlar de les coses, no? I també crec que sobretot el protagonista, que és qui té com una problemàtica com amb més, més heavy, amb més... doncs és una persona que no ha tingut mai la necessitat de parlar dels sentiments, potser sempre com ha fugit d'ell, que és en plan, jo estic superbé, a mi no em passa res.
1: Sí, jo tiro.
8: Exacte, jo tiro i... Bueno, hi ha una frase de la pel·li que a mi m'encanta, que crec que resumeix, és si no ho dius, no és veritat.
1: També és veritat que hi ha coses molt, molt íntimes, com per exemple les que li passen al personatge de Luke.
8: El Gerard.
1: Sí, que té a veure amb la sexualitat. Fa vergonya.
8: Sí, i en aquest cas fa vergonya sobretot perquè crec que... O sigui, amb ell també volíem presentar un personatge que viu envoltat de gent com que estan superacostumats a parlar com de sexe, com de festa, i quan
1: a
8: jugues
1: lligar,
8: a joc...
1: No? Agafes l'aplicació, pim-pam, el Grindr,
8: sí,
1: vinga,
8: exacte,
1: un altre,
8: sí.
1: Som-hi.
8: I que ell està com... es troba com molt conflictuat en aquest aspecte, és com, hòstia, a mi això no em surt, o simplement no m'ha passat, i clar, és molt difícil com parlar d'això si tothom assumeix que jo sóc d'una manera i que jo estic vivint la meva vida d'una manera.
7: I projectar una imatge que a vegades és més còmoda que el que et passa per dins.
8: Exacte, sí, sí, absolutament.
1: I després el del tema, perquè entre els altres dos personatges hi ha hagut tema.
7: Et va sorprendre, eh?
1: A mi em va sorprendre perquè, clar, entre jo amb els meus amics, la colla de tota la vida, parlo de fa moltes dècades, i si hi havia parelles, les parelles es constituïen, duraven, però no hi havia aquell intercanvi poder que és més d'ara, tot i que també hi havia a l'època.
8: Sí.
1: Això com afecta, no?
8: L'amistat.
1: Exacte. Haver tingut un rotllete, no?
8: Aquí està el tema. Això era un tema que nosaltres crec que en aquell moment estàvem vivint com aquesta manera com de relacionar-se, que era més nova, que ens havíem trobat a la universitat, que sobretot jo crec que potser es dona en àmbits com més artístics, no? Com, no sé, potser m'estic equivocant, però sí que hi ha gent que tinc amics que tenen com que es mouen en altres ambients i que sí que és en plan de què?
1: Com si tinguessin mentalitat més oberta, no?
8: No ho sé, simplement és com...
7: No, la quadrícula aquesta, no? Sí. Que a vegades la gent de teatre o faràndula ja no la tens tant.
8: Exacte.
7: Potser van amb més predisposició.
8: Sí. I llavors com que vèiem això de com que de cop era normal, com que tu de cop doncs la teva relació no sigui ja no només amistosa, però que realment no sou parella, com que és una cosa del moment, i clar, això, vulguis o no, encara que sigui un ei, no passa res, afecta a com ens relacionem.
7: Prou fluir, prou.
8: Exacte.
7: Fluir.
8: Sí, sí, sí.
1: Què anava a dir? Això es va rodar molt alta muntanya?
8: Això es va rodar a Santa Cruz de la Serós, a Jaca, a Huesca. I
1: els Pirineus. Una...
8: El Pirineu Aragonès. Sí, sí,
1: éreu
8: sí.
1: Muntanyencs, tot l'equip, o no?
8: No, realment no. No, ens vam haver de fer muntanyencs. O sigui, alguns sí, però no, realment no.
1: Luke, poder, no? Que és de Luke la Pobla de Lillet.
8: Exacte, sí. Luke era muntanyenc, alguna de les directores era més muntanyenca, però la majoria eren bastant urbanites. Però, bueno, ens vam donar l'aventura.
7: Clar que sí.
8: Saps? O sigui... Sí, sí, vam dormir en una casa de colònies, els menjars era com si fos com uns campaments, saps?
1: Col·lectiu Espurnes.
7: Clar, treballar en grup, com funciona això? O sigui, amb tantes mans hi han coses bones, coses dolentes, ens imaginem.
1: Sí.
7: És molt fàcil romantitzar-ho, però també hi deu haver alguna estira i arronsa o d'anar tots a una. A vegades potser és una mica complicat, no sé com va anar això.
8: Sí.
1: Cosa positiva i cosa negativa, de treballar a 12 mans.
8: Mira, positiva... que penso que estàvem en un moment on ningú tenia com la suficient confiança en si mateix com a cineasta, com per dir, jo encapçalo això, jo no necessito cap ajuda, saps? I ens venia molt de gust fer-ho com juntes i prendre totes les decisions juntes. El que passa que sí que és veritat que quan ets tantes persones tardes més en decidir les coses, tot ha de passar com per més filtres.
1: Assemblea diària.
8: Exacte, una mica.
1: Però és viable en la indústria cinematogràfica treballar d'aquesta manera?
8: No sé, jo a dia d'avui no sé si la indústria està com preparada per sostenir un model així de col·lectiu, tot i que el cinema em sembla que és un acte supercol·lectiu, no? Una pel·lícula no la pot fer una sola persona.
1: Sí, sí.
8: També crec que potser és més difícil confiar en... Normalment es confia com en la visió d'algú que té una manera de fer cinema, una visió del món, i que potser confiar en un col·lectiu de 6 persones és més complicat per la gent que ha de posar diners, suposo.
1: Els productors.
8: Sí.
1: De moment, aquesta pel·lícula, la primera del col·lectiu, s'estrena divendres al Cinema Girona de Barcelona, amb concert i tot.
8: De l'Eloi Sairac, que és un artista català que ens ha fet la banda sonora i que li vam demanar, per favor, que vingués a animar una mica la vetllada.
1: Molt bé, poques gràcies, ja veurem si es presenta.
8: Clar, sí. Tant de bo.
1: I no sé si l'Eva Picazo hi cantarà.

0: eres tú cantando.
1: Va, aquesta és una cançó que jo faig amb la Mels. La que està cantant ara mateix és la Mels.
0: Ens esperem. Fins que no s'enfilem, no marxem. Qualsevol cas, que
1: exacte,
0: és una dona del Renaixement i també fas música.
1: Exacte,
0: escolta,
1: sí, sí.
0: T'atreviràs a cantar o no?
1: Qui sap, haurem de venir al cinema per descobrir si cantaré o no.
0: Estrena catalana de la setmana que ve, divendres, dies d'estiu i de pluja, amb el col·lectiu Espurnes, del que en forma part l'Eva Picazo. Gràcies, Eva.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I molta sort.
1: Gràcies. I mira com us he
0: tejitat. Debes ver lo que necesito. Doncs avui és un d'aquells dies per tenir cerquita la ràdio, perquè avui el Barça podria guanyar la Lliga. Tenim el clàssic.
2: Oh, sí.
0: Oh, mira, aquí.
2: Mira tu.
0: Després et diuen que fas cultura i que no estàs al tanto del que passa
2: així,
0: en el món.
2: Així és.
0: I no passa res. Doncs això, no us perdeu avui el Que t'hi jugues, Barça.
2: Visca el Barça.
0: Fan un especial aquí al Toreschi que han esgotat totes les invitacions, que serà tota una festa.
2: Impressionant.
0: En qualsevol cas, ara la Gemma Alegria a l'hora 14 us ho explica fil per randa. Clàudia Arcarons, bona setmana.
2: Ens veiem.
0: Fins dissabte amb més Tot és Comèdia aquí a la cadena Sèries Ser Catalunya, al control Jordi Orós i Dani Puntiprats. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Y mira, como ya está aquí Sampi, Sampi. Es que ¿sabes por qué he dicho Sampi? Porque iba a decir Pedri. Y entonces, claro, me ha salido. Pedri, Dani Olmo y Eric García paseando en bicicleta por las calles de Barcelona para celebrar la Liga.
1: Sí, ya empieza a ser casi costumbre, una tradición, mal que me pese. Los tres ciclistas han cogido las bicis de alquiler de la ciudad y se han movido esta noche por las calles de Barcelona.
2: Otra más, chavales.
1: Y se ha grabado un vídeo, este es el vídeo que Dani Olmo ha subido a sus redes sociales, se dirigían a la discoteca para celebrar el triunfo de Liga del Barça y la victoria contra el Madrid.
0: Traslado sostenible a la discoteca. Venga, Sampe, cuéntanos.
3: Pues es que no quisieron esperar más, evidentemente. Cerraron anoche el título 29 de Liga ante su público en el Camp Nou, le ganaron además 2-0 al eterno rival, el Madrid, que siempre gusta más. Es la segunda Liga consecutiva de la era Flick y lo celebraban en el campo, no con bicicletas, Pedri, De Jong y Rafinha.
4: Lo queríamos ganar aquí en un clásico, es que para la historia y creo que hemos hecho un gran partido dominando, creo que han tenido pocas ocasiones y bueno, muy contentos por otro título de Liga consecutivo.
5: Este año claramente hemos sido los mejores de España, claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo y el año que viene tenemos otra oportunidad.
6: Ganar una Liga hay que celebrarlo bastante porque es algo importante, seguramente que otros equipos querían ganar pero al final nosotros hemos hecho muy bien esta temporada.
3: Pues como decía Rafinha, hay que celebrar la Liga bastante y van a seguir haciéndolo hoy con esa rúa, celebración por las calles de Barcelona a partir de las 5 de la tarde con salida y final en el Camp Nou. Y en el Madrid, pues ya solo queda cerrar la persiana con los tres partidos que restan, Arbeloa.
7: Tenemos una gran plantilla a la que podemos sacar muchos rendimientos. No ha sido nada fácil todo lo que ha pasado estos meses, muchísimas bajas de jugadores importantes. El club siempre va a buscar mejorar. Ya solo nos queda pensar al futuro y saber todas las cosas que tenemos que corregir, que hacer mucho mejor la temporada que viene y no hay más por nuestra parte. Seguramente tengamos una conversación con el club como es normal y lo que depare el futuro lo veremos, ¿no? A partir del 24-25 de mayo.
3: El resto de la jornada nos dejaba el Mallorca 1, Villarreal 1, Real Oviedo 0, Getafe 0 y Athletic Club 0, Valencia 1. Este último partido en el que se rompió Nico Williams a las puertas del Mundial es una lesión preocupante y más después de la confesión de su hermano Iñaki que habló con él.
8: Tampoco es momento de agobiarle, tendrá mil cosas en la cabeza, así que iba bastante cojo, me ha dicho que nunca había sentido ese dolor. Una lesión un poco preocupante por el momento en el que es. Estaba de dulce, estaba volviendo a su nivel. Toca esperar, cruzar los dedos, que sea lo menor posible. Y lo jodido es que se queda fuera durante estos días y queda poco para también empezar el Mundial.
3: Y a esta jornada de 35 le queda solo el Rayo Vallecano-Girona a las 9 de la noche, un partido que puede mandar al Real Oviedo a segunda matemáticamente si el Girona consigue puntuar en Vallecas.
0: Vamos a contarles ahora lo que hemos estado preparando para la segunda parte del programa a partir de las 10 de la mañana. Teresa Truchado, buenos días.
9: Hola, buenos días, Ángels. Para el Magazine arrancaremos con la pregunta de Voz Pop a los oyentes, que con este tiempo tan loco de los últimos días abre las líneas de teléfono para que ustedes nos cuenten. ¿Son amantes de la primavera o hasta el 40 de mayo no se quitan el sayo? En la dupla ponemos a un mes del comienzo del Mundial nuestra mirada en Estados Unidos. Galder Reguera y Rafa Cabeleira charlarán sobre por qué históricamente este país ha vivido al margen del fútbol, si esa relación ha cambiado, qué impacto ha tenido para su liga la llegada de jugadores como Leo Messi o qué podemos esperar de su participación en el Mundial. A las 11, Pablo Ortiz de Zárate nos va a intentar explicar cómo se ha pintado a las mujeres embarazadas en el arte. Y digo intentar porque ya me ha chivado nuestro artesano que en este caso la representación es algo extraña. Terminamos con los desmontadores de mitos, Pepe Rubio y Sergio Castro, que esta vez ponen encima de la mesa la siguiente cuestión. ¿El fracaso es más fácil de gestionar que el éxito? Le han pedido al psicólogo Aleix Hildebrandt que se pase por los micros para echarles una mano. Les recuerdo que el magazine empieza a las 10. Les esperamos aquí para hacer todo esto. Adiós.
0: Siete menos diez de la mañana, 6:10 en Canarias.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
13: Què tal? Bon dia. És dilluns, és 11 de maig i la banda sonora d'avui és aquesta. El Barça ja té 29 lligues, ahir guanyava la segona consecutiva i per primer cop en tota la història ho feia derrotant el seu etern rival, el Real Madrid, per 2-0 i per primer cop, com diem, guanyava un partit i era campió de la competició. Ara en parlem, però abans... Abans, la informació més pràctica. El temps, pugen les temperatures en una jornada amb pocs núvols i pluja només al Pirineu i al Prepirineu. Pel que fa al trànsit, les retencions més importants a aquesta hora a la Ronda Litoral, amb 7 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat. Per un accident a la P7 hi ha un carril tallat a Tarragona. I pel que fa al transport públic, avui és el primer dia laborable que Rodalies deixa de ser gratuït des de l'accident de Gelida. Dit això, entrem en matèria.
14: Final, final! El Barça és campió de Lliga! Ho celebren els jugadors blaugrana com bojos, no hi ha per menys! És una festa!
13: Era el moment en què es consumava la victòria del Barça a la Lliga. Tres jornades del final de la competició. Santi Ovalle, el Barça ja és campió. Bon dia.
15: Bon dia, una victòria plàcida per 2-0 davant un Camp Nou ple de gom a gom ha donat la segona lliga consecutiva al Barça, que ja en suma 29 al seu palmarès. Rashford, amb un gol de falta, i Ferran, tots dos a la primera meitat, han conduït el Barça cap a la victòria. Els blaugrana han guanyat la Lliga amb 3 jornades de marge sobre el seu rival i tenen a l'horitzó fer 100 punts aquesta temporada. Avui, des de les 5 de la tarda, ho celebraran amb una rua pels carrers de Barcelona.
13: I els jugadors del Barça, després d'aquest triomf a la Lliga, van mantejar el tècnic Hansi Flick. Flick, que ahir va tenir un dia complicat perquè també va morir el seu pare el mateix dia que el seu equip guanyava la Lliga. A partir de les 5 de la tarda d'avui, la rua del Barça que sortirà del Camp Nou i també acabarà a l'estadi del Triomf Blaugrana. Escoltem l'opinió del cap d'esports de SER Catalunya, Jordi Martí.
16: Bon dia. La Masia ha sostingut el tinglado. No hi havia quartos, no hi havia reforços, però hi ha Masia. Una Masia jove, inexperta, de juvenils en molts casos, que necessitava un guia. Guia és la paraula que fa servir Fermín per parlar de Flick. Hansi Flick els ha donat les eines, ha forçat la competència a totes les línies, ha sabut reparar Flick totes les vies d'aigua, lesions de Lamine, de Rafinha, de Pedri, de De Jong, de Gavi i caigudes del rendiment, com el de Lewandowski. Ha reinventat Eric, ha descobert Gerard Martín, ha ressuscitat Ferran. El guia a Flick mai li ha tremolat el pols, mai s'ha posat nerviós i, convençut del seu estil, ha dut el Barça a la glòria i de retruc ha provocat també l'esfondrament del Madrid de Florentino.
13: 6 minuts per arribar a les 7 del matí. Anem ja amb altres temes. Susana Ruiz, bon dia.
17: Hola, bon dia.
13: La dona que està en quarantena a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb una víctima de l'antivirus ha donat negatiu en la primera prova PCR que se li ha realitzat.
17: La dona es manté sense símptomes i en bon estat general de salut. Se li repetirà una nova prova d'aquí a 7 dies. Mentrestant, es mantindrà confinada i en observació per fer-ne el seguiment preventiu. La dona va estar en contacte amb una persona contagiada en un vol internacional i haurà d'estar entre 3 i 6 setmanes en vigilància. L'altre contacte detectat a Espanya, una persona que fa quarantena a Alacant, també ha donat negatiu en la segona prova consecutiva que se li ha fet. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha recordat que són dos casos diferents.
18: La diferència entre el cas de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son de alguna manera dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas es cuando las personas se convierten en contagiosas.
13: I mentrestant, Susana, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid els 5 passatgers catalans del creuer afectat per un brot d'antivirus.
17: Sí, formen part d'un grup de 14 passatgers d'arreu de l'estat que van arribar al port de Tenerife a primera hora de diumenge i que van ser evacuats en avió fins a la base aèria de Torrejón de Ardoz. A tots ells se'ls ha fet ja una prova PCR per veure si tenen o no el virus. De moment, recordem, cap d'ells ha presentat símptomes.
13: Més cosa, recta final del judici contra la família Pujol, que aquesta setmana ha de quedar vist per sentència 12 anys després. Avui es reprèn el judici amb la declaració dels últims empresaris i després de les conclusions d'acusació i defensa.
17: El més destacat avui serà saber si la Fiscalia modifica el seu escrit, si rebaixa les penes o fins i tot si aixeca l'acusació contra algú. La sessió es reprèn a les 9 a San Fernando Benares amb la declaració de Luis Delso, Carles Sumarroca, Josep Cornadó i Alejandro Guerrero. Són els quatre últims empresaris acusats de falsedat i blanqueig pels seus negocis amb el primogènit de la família, Jordi Pujol Ferrusola.
13: Els Mossos d'Esquadra, d'altra banda, han detingut un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense sostre a Rubí. El detingut, acusat d'un delicte d'odi, va donar un cop de puny a la víctima, Marcos Ferrer.
19: L'home de 58 anys va denunciar l'agressió davant dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar a principis de mes, quan estava carregant el mòbil a fora d'un supermercat de Rubí. Després d'increpar-lo, l'agressor li va donar un cop de puny a la cara, deixant-lo estès a terra. Tot seguit, va fugir del lloc amb cotxe sense auxiliar la víctima. Diversos testimonis van presenciar l'agressió i van alertar els Mossos d'Esquadra i una ambulància que va traslladar l'home a un centre mèdic. A l'agressor se li imputa un delicte d'odi per una agressió presumptament motivada per aporofòbia, és a dir, rebuig invers a les persones desafavorides.
13: I encara hem de parlar d'un mite perquè ahir Eric Clapton va estar al Palau Sant Jordi.

0: 22 anys després de la seva última actuació a Barcelona i amb 80 anys va desplegar el seu carisma durant més d'una hora i mitja.
1: No sé, Susana, si tu fa 22 anys vas estar veient Eric Clapton.
0: Jo fa 22 anys era molt jove, no tenia ni edat per sortir sola.
1: No ens enganyem, Susana, que tots ens coneixem aquí, de fa temps.
0: No hi vaig anar.
1: Veiem si la Marina Fernández hi va anar. Hola, Marina, bon dia.
2: Hola, què tal? A mi me'l posaven al cotxe, l'Eric Clapton, això sí, això sí.
1: Et posaven al cotxe o al cotxet de l'opedita que eres? Què teniu avui aquí, doncs, Catalunya? Molt Barça, no?
2: Avui anem carregadíssims, sí, anirem voltant per la ciutat per veure com es prepara aquesta rua, com se'n va a dormir la festa també blaugrana, tindrem tertúlia esportiva amb el Sique Rodríguez, amb la Danae Bruna, amb el Santi Jiménez i amb el Roncero. A veure com ve el Roncero. Li haurem de donar el pes amb avui. Però tindrem més coses. Parlarem amb el secretari general de Salut Pública de tot el que té a veure amb aquest brot d'antivirus, perquè intenti calmar també una mica els ànims, perquè déu-n'hi-do alguns com han intentat agitar el vesper en les últimes hores. I parlarem amb el Saïf Abukaixek, que sabeu que és aquest activista de la flotilla, que justament ahir va arribar a Barcelona després d'uns quants dies detingut per Israel i denunciar que ha estat, que l'han maltractat durant tot aquest temps. Tindrem el Francino, el racó de pensar, i amb ell reflexionarem de tota aquesta psicosi, de tot aquest alarmisme que ha despertat aquest gran germà que s'ha muntat en relació a aquest brut del creuer de l'antivirus. I coneixerem a partir de les 10 els guanyadors dels Idea Ràdio, dels Premis Idea Ràdio que
1: tenen
2: a casa. Projectes de gent jove.
1: Interessant. Hi haurà molta gent avui esperant a veure si són ells els que han aconseguit guanyar. Gràcies, Marina.
2: Adéu.
1: Doble programació a partir d'ara, aquí a Catalunya, a la sintonia de Ser Catalunya. Y al hacer, continúalo hoy por hoy.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Bon dia. Aquest és un dels sons, per no dir el so, d'aquest dilluns. Manca de canaletes per les obres de les Rambles. Milers d'aficionats del Barça han celebrat fins ben entrada la matinada a la plaça Catalunya de Barcelona. El campionat de Lliga, els de Flick, van guanyar per 2-0 el Real Madrid al Camp Nou i es van proclamar campions matemàticament a 3 jornades del final. La celebració continuarà avui amb una rua pels carrers de Barcelona a partir de les 5 de la tarda. Ara en parlem. Abans anem amb la informació més immediata. Pel que fa al temps, temperatures una mica més altes que ahir, amb sol a la major part del territori, només al Pirineu i Prepirineu pot caure algun ruixat. Pel que fa al trànsit, els principals problemes a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, amb 7 quilòmetres de retencions. I pel que fa al transport públic, veient com estan les coses a aquesta hora, a Rodalies, és el primer dia laborable, recordem que el servei no és gratuït des de l'accident de Gelida. Anem a l'estació de plaça de Catalunya. Miquel Giol, bon dia.
2: Bon dia. Aquí desenes de persones s'acosten als accessos a l'andana, però es troben que han de fer mitja volta perquè el bitllet gratuït ja no els funciona. Les màquines venedores de bitllets s'hi fan cues no molt llargues, però que provoquen inquietud i algunes corredisses. Hi ha diversitat d'opinions entre els usuaris que creuen que el servei ja funciona correctament i que, per tant, és digne tornar-lo a pagar, i d'altres que, en línia amb les plataformes d'usuaris, creuen que el servei no s'hauria de pagar perquè el servei encara no funciona correctament. Això sí, el govern diu que pràcticament s'ha recuperat la normalitat, amb el 96% del servei asseguren que ja funciona tal com toca.
1: Gràcies, Miquel. Són les 7:22. L'activista de la flotilla Saif Abukeshev assegura que en pocs dies volarà cap a Turquia per tornar a unir-se a l'expedició. Susana Ruiz, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I tornarà, malgrat l'episodi que ha viscut durant els 10 dies que ha estat retingut per Israel.
3: Sí, aquest diumenge a la tarda, Abukeshev ha arribat a Barcelona després de la seva deportació ja des de l'aeroport del Prat. Ha anunciat la intenció de reincorporar-se en breu a la missió.
4: Que la humanidad necesita sacrificio, que somos muchas el que estamos dispuestas a seguir haciendo este sacrificio. Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
3: Abukeshev ha denunciat les tortures que pateixen els presos palestins i ha explicat que ha perdut 15 quilos durant la vaga de fam parcial que ha fet durant tota la seva detenció.
1: L'altra flotilla que es prepara per sortir és la que salparà demà rumb a Cuba. Open Arms sortirà amb el seu veler astral des de Badalona en una missió humanitària que pretén portar aliments, recursos bàsics i plaques solars per un hospital pediàtric de l'Havana.
3: La iniciativa pretén trencar el bloqueig energètic que està patint Cuba des de fa mesos. Simón Vázquez és un dels líders de la iniciativa.
5: És una emergència energètica que fa que no hi hagi pràcticament recursos per poder mantenir elements com la sanitat, no? Una petita iniciativa per intentar donar autonomia energètica a la UCI de l'Hospital Pediàtric de l'Havana, no? Que no hi hagi cap nen i cap nena que quedi desconnectat amb les necessitats vitals a nivell sanitari.
3: L'expedició farà escala a València, Màlaga i Cádiz abans d'arribar a Canàries a finals de maig, on s'avaluaran les condicions meteorològiques abans de travessar l'Atlàntic cap a Mèxic per carregar el material. Podrien arribar a destí a finals de juny.
1: I ara ens ocupem més en profunditat de la victòria del Barça a la Lliga. A 3 jornades del final, el Barça ja és campió matemàtic de la Lliga masculina. Els 3 punts aconseguits en la victòria de nit a casa davant el Real Madrid ha sentenciat la competició.
3: Sí, el Barça s'ha proclamat campió amb 91 punts. És la Lliga número 29 que guanyen els blaugrana. El triomf s'ha celebrat en un primer moment al Camp Nou, on l'equip ha rebut la copa que els acredita com a campions d'aquesta Lliga 2025-2026. Immediatament la celebració s'ha traslladat a plaça Catalunya, que s'ha omplert d'aficionats blaugranes. Aquesta Aquest cop la festa no s'ha pogut fer a la Font de Canaletes perquè hi ha obres a la Rambla.
1: Però avui, Susana, la festa continua perquè es fa la celebració oficial.
3: Doncs sí, amb la tradicional rua pels carrers de Barcelona a partir de les 5 de la tarda. Fem una miqueta el recorregut amb el detall dels carrers per si hi ha persones que els interessa seguir-la o evitar-la. La comitiva sortirà de l'Spotify Camp Nou i discorrerà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes, Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, Londres, Avinguda de Sarrià, Travessera de les Corts, Arístides Maillol i finalitzarà de nou al Camp del Barça. La Guàrdia Urbana farà els talls de trànsit pertinents a mesura que es vagi completant l'itinerari. L'Ajuntament recomana l'ús del metro per desplaçar-se per la ciutat, ja que les restriccions de trànsit afectaran més d'una trentena de línies d'autobús.
1: Els que vivim a la Travessera de les Corts la vivim, sí o sí.
3: Si no, us la podeu estalviar vosaltres.
1: I no té gaire res a celebrar-se al Departament d'Interior. Els conflictes en l'àmbit educatiu que acumula el govern de les últimes setmanes està enredant la relació entre el govern i els seus socis en la recta final de la negociació de pressupostos.
3: L'episodi de la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents ha fet incrementar la pressió cap a l'executiu i el cessament de Josep Lluís Trapero s'ha convertit en una exigència de totes les esquerres.
1: Ens ho explica el Xavier Abelló.
6: Tant els comuns com la CUP, però sobretot Esquerra, han reclamat al cap de Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra, i els republicans interpel·len directament el president Illa perquè el cessi, ja que el fan responsable de la decisió d'infiltrar policies a les assemblees de docents a pocs dies d'una vaga. La relació entre els republicans i Trapero fa molt temps que no és bona. El govern aragonès ja el va destituir com a major i ara assenyalen que la decisió de posar-lo en un càrrec polític per dirigir els Mossos no va ser adequada. Esquerra vol mantenir aquesta exigència davant d'un conflicte que encara no ha acabat i que pot fer més complexa la negociació de pressupostos que s'està fent des de fa setmanes.
1: Cap de setmana negra, les carreteres catalanes. A les Garrigues, el conductor d'un tractor amb remolc ha mort en un accident de trànsit.
3: Per causes que encara s'estan investigant, el tractor va sortir de la via i es va precipitar per un talús. Com a conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle, un home de 79 anys, veí d'Omellons, va morir. Amb aquesta víctima són 40 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.
1: I a Cubelles, un xoc entre dos cotxes ha deixat 8 ferits, un crític, 5 de greus i 2 de menys greus.
3: El xoc frontal va tenir lloc a la C31 a Cubelles, al Garraf, la matinada d'ahir diumenge. Quan es va rebre l'avís, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 10 ambulàncies per traslladar els afectats, la gran majoria joves, a 6 centres hospitalaris.
1: Són les 7:28 minuts.
7: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Sou molt bona gent!
10: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
11: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
12: Oi por oi, Catalunya.
1: Doncs anem ara amb la celebració del dia. Avui estem celebrant això del Barça, però celebrem alguna cosa més?
3: Sí, sense baixar el Barça, però felicitem Andrés Iniesta, doble motiu, perquè segur que com a culer doncs deu estar molt content per aquesta lliga que va guanyar ahir el Barça, i a més resulta que avui fa 42 anys. Durant la seva carrera, el Barça va conquerir 30 títols i amb la selecció espanyola va fer el gol del Mundial del 2010, el que va posar música a aquesta cançó de la Shakira, que he vist que ha tornat a fer una nova cançó per no sé quin altre Mundial, que és una mica remake d'aquesta.
1: Home, és el pròxim Mundial que ve doncs ja aquest estiu.
3: Doncs això, ha fet una cançó que s'hi sembla molt.
1: A mi m'agrada més el Waka Waka, de tota manera.
3: A mi també.
1: Doncs amb el Waka Waka arribem a 8:15 del matí, 20 minuts i més notícies de Catalunya.
13: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
14: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.

Hola, com estan? Passen 6 minuts a les 12. Arrenquem nou migdia central. Tenim 11 graus de temperatura al centre de Manresa i en aquests moments tenim de temperatura a la capital del Bages, temperatura força suau, i és que ja arribem hores d'ara, quan passen 6 minuts a les 12, als 20 graus de temperatura. Els explico què és el que hem preparat en aquest migdia central d'avui dilluns. Saben que en aquest programa els dilluns coneixem una personalitat de casa nostra. Doncs bé, avui hem convidat el Gabriel Prat. Ell és el fundació, ell és el president de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa. És també empresari, parlarem de les seves dues vessants com a empresari vegenc, molt vinculat també a la Universitat Politècnica de Manresa, però també d'aquesta vessant social com a president

0: Destacar de la jornada d'avui, per exemple, que ha arrencat una nova edició del FABA, aquest festival del barri antic de Manresa, que ha començat aquest cap de setmana i s'allargarà fins dissabte.
1: El Festival d'Arts del Barri Antic, el FABA, ja ha donat el tret de sortida a Manresa amb una primera jornada marcada per una bona resposta del públic i l'ambient cultural característic del festival. Una inauguració que va comptar amb les actuacions de Naraeli, Ciutat i les XOXO i que va demostrar la consolidació del festival a la ciutat.
2: Sí, jo diria que per norma general sempre tenim gent, tenim públic, la gent ve a descobrir grups o senzillament perquè ja coneixen el FABA, llavors venen aquí doncs, a passar una estona amb, no sé, amb els amics, amb qui sigui, llavors jo crec que ja és un projecte bastant consolidat i que la gent ho té bastant marcat a l'agenda.
1: L'Anònima ha estat l'escenari de les primeres activitats d'una setmana plena de concerts, creació artística i propostes culturals que es desenvolupen gràcies al voluntariat.
3: Tot això al final ho fem des d'un punt molt vinculat al barri, perquè nosaltres som totes voluntàries. Llavors això és un punt important, per això jo crec que és un projecte que ressalta per molts altres, sobretot perquè no té com aquest punt que ja hi entra l'empresa. És una cosa que fem molt des del barri, llavors.
1: Sí, sí. El FABA continuarà fins dissabte amb una programació diversa repartida en diferents espais de la ciutat.
0: I ens anem al Solsonès perquè els ramaders d'aquesta zona estan amoïnats pels atacs del llop al sud del Solsonès. Mai el llop havia baixat tan al sud.
1: Els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsosa i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. Tot i això, a la zona del sud de la comarca no s'havia registrat cap incident des de feia 30 anys. Jaume Puigpelat, un dels ramaders afectats, explica que s'estan organitzant per protegir-se amb tanques electrificades, càmeres i gossos i que els preocupa que es passi del llop solitari a una camada. Els agents rurals, però, no confirmen que sigui de llop, però el ramader ho té clar.
4: Potser amb línia recta, on tenim les ovelles, podem estar a 5 quilòmetres, 6 quilòmetres amb línia recta d'aquest ramat i també doncs, va ser el mateix patró. El mateix patró arriba al ramader allà i veu una ovella ferida, una ovella morta, també el símptoma aquest dels ullals clavats aquí al coll a la jugular també, que va ser un símptoma molt, molt fort. I llavors, doncs, ell ens ensenyava les fotos, comparàvem les nostres que vam fer del nostre atac i, ostres, el veiem molt igual. Sí, i ells a través d'això, els agents rurals van poder trobar alguns excrements i sembla ser que s'ha confirmat que és el llop, no? Llavors, doncs, aquesta similitud, tot i que encara està en procés de confirmar-se tot, però aquesta similitud va fer que encaixéssim, que poguéssim relacionar l'atac que ha tingut aquest veí nostre amb el d'aquí a casa.
0: El Teatre Conservatori de Manresa es va omplir ahir diumenge en l'estrena d'aquest documental de la Sala Loyola al Teatre Cursal de Manresa. Prop de 400 persones hi van assistir i un documental que es tornarà a veure, es tornarà a projectar avui a les 6 de la tarda. Si parlem dels esports, el Centre d'Esports Manresa que va dir adéu ahir a la competició aquesta temporada, guanyant ahir per 2-0 al Nou Congost en un partit, dissabte a la tarda, sota la pluja. El Centre d'Esports de Manresa doncs, va acabar oferint la copa d'aquest campionat, d'aquesta temporada, a la seva afició, això sí, passats per la pluja. I el Baxi Manresa, que va fer ahir un molt mal partit i que va caure davant de l'Andorra. No tenen gaire temps per refer-se perquè juguen demà dimarts també en Lliga Endesa contra el Bàsquet Girona a Fontajau. Ens anem per les portades. Som-hi. Comencem pel que explica el diari Regió 7, Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials. Amb aquest titular, els immigrants utilitzen menys recursos públics que la resta. És un dia inoblidable per mi, confessa Hansi Flick, entre el dol i la celebració de la Lliga del Barça. També expliquen que un sorienc converteix un carrer del Poble Vell de Súria en un petit museu de relíquies a l'aire lliure. Ens anem a l'equip Berguedà.

0: El primer gran dia de la família de l'hereu. Una malformació recomana per ir a Barcelona. Els pares ho van intentar, però no hi van ser temps. I l'hereu va néixer a la C-16 mentre esperava l'ambulància. Aquesta és aquesta notícia social i emotiva que obre avui l'Aquí Berguedà. Si ens anem al Nació Digital Solsona, la ciutat de Solsona homenatja la gent gran amb una vintena d'activitats durant la darrera setmana de maig. I acabem amb l'info a noia.cat. La 30a edició del Rec.0 tanca portes amb 90.000 visitants. Anem per la informació meteorològica. Dia força tranquil, meteorològicament parlant. Dilluns de cels mig ennuvolats, sí que caurà algun ruixat, però quedaran al Pirineu, no ens arribaran a les comarques centrals. Avui màximes molt altes, màximes de 10 graus a Manresa, 11 a Igualada i a Vic, 8 graus a Solsona i també a Berga. Les màximes avui, que en alguns punts a la Catalunya central vorejaran els 23 o 24 graus de temperatura. Avui, una jornada tranquil·la, meteorològicament parlant.
1: Migdia central.
2: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
3: Dimarts, a partir de 8:15 de la tarda, Bàsquet Girona, Baxi Manresa.
2: Amb el patrocini de...
3: Equívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
4: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell...
7: Uau!
6: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa.
8: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
1: Migdia central. Eli Pagant.

0: Avui ens visita una persona amb una trajectòria que va molt més enllà del món empresarial i de la tecnologia. Enginyer en telecomunicacions, ha dedicat gran part de la seva vida a la innovació i a la indústria, però també amb una mirada posada a les persones i al seu entorn. A banda d'aquesta trajectòria professional, hi ha un aspecte que també el defineix molt bé, que és el seu compromís social. Amb diferents projectes, col·labora amb la Fundació del Convent de Santa Clara. De fet, n'és el seu president. Avui hem convidat el Gabriel Prat. Aquí li donem la benvinguda en aquest programa.
1: Gràcies per la introducció.
0: Gràcies per ser avui aquí. Parlarem de la vessant professional, però també doncs, parlarem d'aquesta vessant social, la Fundació del Convent de Santa Clara. Però, clar, el molt personal és de trajectòria. Començarem des de ben petit, de Santpedó, Gabriel.
1: De Santpedó, sí, sí. Nascut a Santpedó i, de fet, sóc adoptat a Manresa, però vaig viure 2 anys a Santpedó i sempre que em pregunten d'on sóc, dic de Santpedó.
0: Gabriel, jo el que he llegit és en una entrevista que et va fer el Pou de la Gallina, que veniu sou família del Timbaler del Bruc. Aviam, això m'ho hauries d'explicar.
1: Ho explicaré. Mira, el pare es deia Gabriel Prat Lluçà, de segon cognom, sí. I és l'últim descendent directe del Timbaler del Bruc. Timbaler del Bruc va morir sense descendència, va morir amb 17 anys sense descendència, però la branca Lluçà va continuar gràcies al seu germà.
0: Teniu algun record del Timbaler a casa?
1: Tenim un record a casa, que és una creu feta amb canya del mateix Timbaler.
0: Carai, això segurament molta gent doncs, ho deu desconèixer. A casa de què se'n parlava? De fets? De llegenda?
1: Bueno, a casa el Timbaler del Bruc és una figura molt apreciada perquè hem conviscut des de molt petits amb ell de sempre. Per tant, és una figura molt apreciada i es parlava més que res d'una persona, com moltes d'altres, valenta, amb empatia, amb ganes de defensar el país i això és el compromís que nosaltres sempre hem heretat del tarannà del Timbaler del Bruc.
0: Un avi alcalde, també, alcalde de Santpedó.
1: Alcalde de Santpedó i que va portar les aigües. Va fer el desvio de la séquia de Mancabada a Balsareny a Manresa per portar-la als dipòsits de Santpedó.
0: Gabriel, la família, què es dedicaven els pares?
1: Mira, el pare tenia un taller mecànic ja que havia començat l'avi, que es dedicaven a fer, és un taller mecànic, amb fresadores, tons, premsa i tot això, que feien accessoris per a l'indústria textil.
0: Uh-huh. I la mare?
1: La mare va fer molts anys de mare, però de més gran, quan es va sentir una mica alliberada de fer de mare, va muntar una empresa que es dedicaven treballant per l'esport. Feien trofeus, medalles, pins i tot això.
0: Ah, de fet, veniu llavors de família d'emprenedors, Gabriel.
1: Venim de família d'emprenedors. Sí, sí.
0: Perquè ara és una paraula que sentim molt, els emprenedors, l'emprenedoria. Sí, sí. Potser n'hauríem de sentir més, però abans no era tan, no? No era tan habitual.
1: No era tan habitual, però venim de família d'emprenedors.
0: Germans, sí, sí. Gabriel...
1: Som 4 germans, en aquest moment 2 de vius, però som 4 germans. Fem 2 i 2. Vam ser primer la germana i jo, que de fet sóc el gran, i després, 10 anys més després, van arribar els que els hem dit sempre els 2 petits.
0: Gabriel, com eres? Com eres de petit? Eres un nen tranquil i inquiet?
1: Jo de petit, si hagués de definir la meva infància, diria que va ser una infància molt feliç. Era tant amb els pares, com la germana, com a l'escola, va ser una infància feliç. Era un nen, pel que m'expliquen, intranquil, inquiet, que no parava quiet. De fet, avui no es podria dir, però m'explicaven a l'escola que havia dit que m'havien de lligar al radiador perquè m'estigués quiet.
0: Allò d'aquelles bates de darrere que
1: aquelles
0: teníem,
1: bates
0: aquelles
1: darrere,
0: bates que
1: exacte.
0: Teníem allò. Sí, a mi era la cadira, era,
1: que ens posaven,
0: també. A la cadira. I els estudis, què tal? Anar a l'escola bé?
1: Bé, la veritat és que sí, jo sempre no he sigut un alumne brillant, però sí un alumne d'anar fent. Vull dir, no han sigut mai entrebanc els resultats escolars per anar fent el que tenia ganes de fer.
0: I de petit, si t'haguessin o si et demanaven què volia ser, què hagués dit el Gabriel?
1: A Nadal per Reis, cada any m'arribava un Mecano. I des de l'1 fins al 8 jo m'ho passava molt bé, doncs muntant grues, cotxes, excavadores, tot el que fos. Però ara no recordo arrel de què, i ara em fas venir memòria amb això, que un dia vaig veure un joc de Philips, que es deia Philips Electronic Engineer. I vaig dir als pares, ostres, jo vull això. M'ho van comprar i era un joc que, doncs, que podies muntar diferents coses, una bombeta que feia pampallugues, un altaveu que feia diferents freqüències i també una ràdio amb un auricular. Jo no moment que vaig sentir EJ51 Ràdio Manresa, perquè llavors era així,
0: sí.
1: Però l'auricular, digui, Gabriel, això és el que vols fer. Va ser com un flash i diuen, doncs vols fer electrònica? I a partir d'aquí, jo devia tenir 12 o 13 anys, però des dels 12 o 13 anys, arrel d'aquest flash, vaig tenir molt clar que volia estudiar
0: clar,
1: electrònica.
0: Llavors, clar, és estrany, eh?, de tenir ja clar, ja clar les coses. I com vas estudiar? Vas a, crec, a la Salle, no?
1: Vaig estudiar al Jardí de la Infància fins a 10 anys, batxillerat a la Salle, cou a l'Institut Peguera, i llavors, doncs, a l'UPC, a l'Escola de Barcelona, Enginyeria de Telecomunicacions. Que en aquell moment, per cert, la gent, quan em preguntava per Enginyeria de Telecomunicacions, uns em deien si els arreglaria la tele i els altres si sortiria el Telenotícies.
0: Clar, que encara no se sabia molt ben bé què
1: no
0: era allò.
1: No se sabia ben bé què era.
0: Clar, bé la carrera també, sí.
1: La carrera també bé, sí. O sigui, jo, hi ha gent que recorda la universitat fa uns anys de molta feina, i jo sempre dic que hi tornaria ara mateix. Els anys d'universitat, jo hi tornaria ara mateix. Tant al Col·legi Major com al pis amb els companys, vaig tenir ocasió de viure a Barcelona, que diguem que és la primera etapa sense els pares al darrere, i la veritat és una experiència molt enriquidora, molt.
0: I quan acabes la carrera, què fas?
1: Quan vaig acabar la carrera, ja no volia dedicar-me a la part electrònica que es dedica a ràdios. Durant la carrera vaig pensar, tu has dit que t'has dedicat a una part electrònica que amb l'electrònica puguis fer moure coses. Moure motors, moure portes, moure ventiladors, de fer una mica el control. I llavors vaig començar a treballar en una empresa que feien controls electrònics per la indústria. En aquell moment treballava molt per Pastes Gallo, per les semoleres, doncs vam començar fent control per tots els molins de sèmola per convertir el blat en farina per poder fer la pasta. I arrel d'aquí doncs, ja vaig anar continuant amb aquest tema i vaig avançant.
0: Clar, però arriba un moment que decideixes, amb aquesta vessant potser emprenedora, no? Gabriel, crear, fer empresa, com va anar tot això?
1: Una cosa és la vessant emprenedora i l'altra cosa és que jo sempre he explicat, moltes vegades parlem de les vocacions de professors, de les vocacions d'infermeres, de les vocacions de metge, però jo crec que també hi ha vocació per l'enginyeria. I aquí si em deixes fer una falta,
0: sí,
1: que la faig sempre, diré sempre, ei, noies, també teniu vocació per l'enginyeria,
0: eh? Sí.
1: Per tant, penseu en les formacions tecnològiques perquè la meva experiència amb noies en formació tecnològica és excel·lent. Per tant, acabada la falca, doncs vaig començar l'empresa per les antecedents familiars que em convidaven a muntar una empresa i segona perquè havia treballat en 3 o 4 empreses diferents i no trobava el lloc de treball que volia per desenvolupar la vocació d'enginyeria. Vam arrencar a Selva amb aquesta perspectiva d'ell. Aquí la gent ve a fer d'enginyers, la vocació fonamental és fer producte innovador, producte que segueixi l'evolució electrònica, que la veritat és que durant aquests 30 i tants anys que fa que tenim l'empresa muntada ha sigut una de les coses que més radicalment ha canviat, i doncs treballem com a servei electrònic per moltes empreses, que tornant al que deia de les telecomunicacions, quan arribàvem a un electrònic o una empresa, el primer que ens diu, home, aquesta caixa negra li tenim por. Afortunadament, per això ha anat canviant, i ara no és una caixa negra, sinó que és el complement de molts dels seus productes.
0: Vau començar a Manresa.
1: Vam començar a Manresa, sí. Al carrer Sant Josep, primer amb un sobràtic que tinc a casa, després a la botiga de sota, carrer Barcelona, i finalment el 2002 al polígon de Salelles.
0: A Salelles hi vau anar, doncs, per l'evolució, perquè havíeu crescut
1: molt.
0: Bueno,
1: hi vam anar perquè arriba un moment que quan hi ha una certa activitat de moment de materials i tot això, a dintre la ciutat és molt complicat, i allà ens oferia, el polígon era nou, i ens oferia l'espai doncs, per poder fer això.
0: Si algú et demana, què feu a Selva?
1: Bé, nosaltres, jo sempre tinc una carta de presentació per definir el que fem a Selva. Nosaltres ens convertim en el departament electrònic que hi ha empreses que no tenen. Empreses de ventilació, de mecànica, de climatització, no tenen un departament electrònic i nosaltres ens introduïm a la seva empresa com un departament més dintre l'empresa. I el que fem és doncs, acompanyar l'empresa entenent del seu producte i aportant-los el que amb el coneixement electrònic que tenim del món industrial ens permet compartir-lo amb diferents sectors industrials i, per tant, evolucionar i posar al dia el producte i la tecnologia d'aquesta empresa. Això és el que fem.
0: Feu productes, també?
1: Fem productes, també.
0: Què feu?
1: De fet, el 2015-2016, i una vegada més ningú sabia què era, vam decidir fer un punt de càrrega per a vehicles elèctrics. I la gent em preguntava, un vehicle elèctric què és? Per què l'has de carregar? Quan tu vols carregar un cotxe vas a la benzinera, sí. Si vols posar benzina, sí. Però si has de carregar la bateria, que és com anirà els cotxes elèctrics, doncs no. I vam fer el primer punt de càrrega per a vehicle elèctric que...
0: De quin any estem parlant, per exemple?
1: Doncs estem parlant de començar el 16 i el primer punt al carrer, doncs el 18, que com a herència de Santpedor el vam regalar a l'Ajuntament de Santpedor.
0: Clar, però clar, això llavors devia ser, clar, molt, molt. És a dir, ara estem molt, molt acostumats, que segurament n'hi haurien d'haver-hi molts més, eh?
1: Però... N'hi haurien d'haver-hi molts més per necessitat i també per conveniència d'empresa.
0: Clar, però clar, això llavors devia ser completament innovador.
1: Total. És que, de fet, va haver de passar molts anys amb el quin els punts elèctrics no creixien perquè estaven tot el dia buits. En canvi, ara estan tot el dia ocupats. Però al principi és que no es feia servir ningú.
0: Que llavors l'empresa, amb aquests 30 anys, Gabriel, deu haver canviat, evolucionat, estem parlant amb un món que canvia. Si el món ja canvia ràpidament, en aquest món ha de ser vertigen.
1: L'empresa ha fet un canvi d'entre el que es feia i els requeriments d'electrònica de fa 30 anys amb les eines que tens ara i les possibilitats que tens ara de fer coses, intel·ligència artificial inclosa, ha fet un canvi radical. Té res a veure el que fèiem llavors, malgrat fos l'electrònica industrial, el que fèiem amb com ho fem ara, i això és el que em fa mantenir a mi viva la vocació d'enginyer. Cada any tens nous reptes, noves oportunitats, noves dificultats per vèncer i nous reptes i nous punts on arribar. I això per mi encara és com si fos un nen petit. Cada cop que tinc un repte nou sobre la taula és com si fos un nen petit.
0: Gabriel, quants sou?
1: Ara uns 30 aproximadament, som una empresa petita, som 30 persones nosaltres.
0: Una empresa doncs, que ha anat evolucionant i que, dèiem, la vessant social, parlarem de la Fundació del Convent de Santa Clara, però abans ha fet la falca el Gabriel de les dones, de la formació d'enginyeres. També molta part del Gabriel Prat ha format part de l'APSEM, de l'UPC de Manresa. També heu cregut en, és a dir, aquest binomi empresa-universitat ha d'existir, ha de coexistir, s'han de nodrir els uns als altres.
1: Ha de coexistir sempre. De fet, parlant d'APSEM, Manresa, tot això, jo moltes vegades, quan surto fora a explicar el que fem i tot això, explico sempre que la majoria de enginyers nostres estan formats a Manresa, a la Universitat Politècnica de Catalunya, i gent de la Catalunya central, que a vegades ens pensem que han de ser del Silicon Valley, o que han de ser japonesos, o que han de ser del mito, cosa que no. Nosaltres ho fem tot amb gent de casa, amb gent del país, amb gent que s'han format a una universitat catalana i en una escola manresana. I això ho expliquem amb molt d'orgull, perquè a vegades sembla que no apreciem prou el que tenim a casa. Llavors, amb l'EPSEM nosaltres hem trobat un complement a l'empresa. L'EPSEM, potser perquè és una escola més petita, potser perquè fa molts anys que tenim relació i tenim molt bona interacció, i ha acceptat i ha comprès, i de fet ho està fent, que els graus de formació, tant l'electrònic com els industrials, com els s'han d'adaptar a les necessitats de l'empresa del territori.
0: És que no s'entendria, no? És a dir, que la universitat anés per una banda i les empreses del territori anessin per una altra.
1: L'universitat ha d'anar per una banda amb el tema recerca i tot això, que ens va bé a les empreses, perquè llavors ens en podem ser partíceps i establir aquesta col·laboració, però la gent que treballa, que estudia a la universitat, convé que surti informació per a les empreses del territori, entre altres coses, perquè no es passi el que diem sempre, que ens marxa el talent a la capital o ens marxa el talent a fora. Si la gent d'aquí surt amb formació, que les empreses el comprem, diguem, o l'acceptem perquè és el que volem, és genial. Ponem gent de casa i es queden a treballar.
0: Que a vegades llavors seríeu l'exemple, bueno, no, sí. En aquest sentit.
1: Una mica sí.
0: No sé si és el més habitual per això, eh?
1: Bueno, ens hem implicat moltes vegades amb l'escola en fer graus que s'adaptin al que necessitem nosaltres. Nosaltres som una empresa que jo sempre he dit que fem recerca, però la major part que fem és desenvolupament. Llavors necessitem gent amb formació transversal, que tingui no només coneixement molt profund d'una sola de les branques que forma part de l'electrònica, sinó un coneixement profund de moltes branques que ens permeten fer una electrònica des de la concepció fins al que necessita el client. I amb l'Escola de Manresa aquesta formació més transversal la trobem.
0: Les noies, què fa falta perquè les noies doncs, es decideixin també per fer carreres tècniques? Cada vegada n'hi ha més, cada vegada parlem-ne, i de fet, per exemple, també la Manresa és exemple de portar la ciència als més petits, sí. També, eh? Però què fa falta?
1: Jo crec que els hi fa falta una cosa, és que perdin la por a la paraula enginyeria. Jo estic convençut que si l'electrònica se'n digués no enginyeria electrònica o enginyeria ètic, sinó una altra cosa que no porti l'enginyeria al davant, tindrien més acceptació. Jo crec que els hi fa falta que perdin això. Nosaltres hem tingut 3-4 noies enginyeres formades aquí a Manresa i la nostra experiència és excel·lent, molt. Estructurades, organitzades, treballadores, amb aportació de coneixement, amb aportació de treballar amb equip, molt, molt, molt. També amb els nois, però amb els nois que sembla que els hi costa més, moltíssim.
0: Parlem de la part social del Gabriel Prat. Ell, a hores d'ara, és el president de la Fundació del Convent de Santa Clara. Quan entres en tot aquest projecte, Gabriel, i per què? Perquè, clar, tu podries dir, mira, jo no, vaig a treballar, faig la meva feina, no tinc per què.
1: Mira, jo vaig començar a la Fundació del Convent de Santa Clara amb tot el recorregut, des de ser voluntari, implicat en la direcció i finalment acabant sent present. I diria que dec portar treballant amb la Fundació 11 o 12 anys segur, i encara m'il·lusió. I em preguntes com hi entres. Jo, a nivell de país, crec que el país s'ha de basar en tres potes. I he defensat les tres. La indústria, una indústria competitiva, una indústria amb valor afegit, l'escola, per tant, formació de qualitat que ens permeti portar llocs de treball a la indústria, i llavors hi tenim una tercera branca, que hi ha gent que, tot i tenir això, en poden quedar exclosos, i és la vessant social. Per això també estic amb la vessant social, per donar la mà a aquesta gent, per crear les oportunitats perquè es puguin incorporar. No perquè es quedin aparcats a la vessant social, sinó per crear-li les oportunitats o les opcions que alguns potser hem tingut més fàcil perquè ens hem trobat a casa, per l'entorn hem nascut, per l'entorn hem viscut, però la gent que tenim els donem la mà. I per nosaltres, com a fundació, la gran alegria és cada cop que aconseguim un contracte de treball pels nostres usuaris. Que vinguin cada dia a la plataforma és una satisfacció perquè cobrim una necessitat material, però que ens vinguin un dia i ens diguin, ostres, gràcies a la formació, gràcies a l'acompanyament, gràcies als currículums que ens hem ajudat a presentar, hem aconseguit un lloc de treball, i és l'alegria més gran que ens emportem com a fundació. I ojalà trobéssim feina per tothom i ens quedéssim sense feina com a vessant més assistencial.
0: Clar, són, deies, 11 anys. La feina tampoc s'us acaba en aquest sentit, malauradament, ho deia quan començàvem. M'agradaria dir que no haguessin de treballar, no? Que la Fundació potser no hagués d'existir o existís d'una altra manera, però malauradament això continua.
1: Això continua, de fet estem en un entorn amb el que en continua i sembla que continuarà, però també és cert que hem tingut molta gent que va entrar a la Fundació i ara estan treballant i, per tant, i guanyant-se la vida. Per tant, l'impàs aquest de passar per la Fundació és el que ens anima a seguir continuant. Però és cert que el flux d'entrada de gent de la Fundació segueixen així. I que cada cop que hi ha hagut alguna crisi, com va passar 2008-2009 o com va passar amb la Covid, després de la crisi ens hem recuperat, però hem quedat un punt més amunt amb persones que tenem. Cada cop que hi ha un entrebanc, la gent que li costa sortir de la situació de l'entrebanc és més gran. I ara ens trobem en un altre cas de gent que, en lloc de venir a la Fundació tot el mes, ve a la Fundació l'última setmana del mes, perquè, si no, no arriben. O sigui, el que em podrien dir el treballador pobre, ens trobem en aquests casos també. La gent que, per tot l'entorn, doncs, té una situació de despeses familiar que no li permet arribar a final de mes, i aquesta gent ve una setmana al mes. També ens trobem en aquests casos.
0: I això és nou? És un perfil nou, podríem dir.
1: És un perfil més nou, o moltes vegades un perfil que l'impàs de passar de no treballar a començar a treballar, doncs passem per aquestes franges fins que arriben a no dependre absolutament gent de la Fundació. Moltes vegades són famílies monoparentals, moltes vegades són persones que estan soles, que sempre és més complicat que no pas compartir despeses quan ets parella o quan no vius sol en un pis.
0: I gent gran, Gabriel, perquè a vegades parlem també, no, de famílies, no, però clar, també gent gran, també hi ha molta gent gran que viu sola o que té, moltes dificultats.
1: Hi ha molta gent gran que té dificultats, però jo crec que la gran majoria d'aquests ajuden a que molta gent no hagi de venir. Ajuden els fills, ajuden els nets, apretant-se el cinturó, evidentment, però gràcies a molta gent gran, que és generosa amb la família, molta gent no passa per la Fundació, però sí que hi ha molta gent gran amb més necessitats de les que es mereixerien després d'una vida de feina, que es troben amb la necessitat, sí o sí, d'ajudar fills o nets, perquè, doncs, si no aconsegueixen superar la situació temporal o transitòria d'una manca, una pèrdua de treball temporal, d'una baixada de sou, de coses d'aquest tipus. I alguns també venen a la Fundació, però no són majoria.
0: No ha de ser fàcil, Gabriel. És a dir, algú que pugui dir, mira, no ha de ser fàcil venir a la Fundació a demanar ajuda.
1: Moltes vegades rebem la crítica o el comentari negatiu o de que la gent ve perquè vol.
0: Exacte.
1: Jo no et diré que un petit percentatge de la gent no vingui perquè vulgui i s'acomodi allà, però un tant per cent molt alt, altíssim, el que vol és poder treballar per tenir una vida digna. La gent, quan se sent útil, agafa una dignitat i s'empodera d'ell mateix. Llavors, hi ha molta gent que el que vol és poder treballar. I poder treballar per no dependre d'una cua d'aquestes, o minimitzar la cua, o minimitzar l'estada en un pis, o minimitzar l'estada a la residència. Molta gent, quan li donem aquesta oportunitat, s'hi agafen com, bueno, com si fos una corda quan t'estàs ofegant. Uh-huh. Jo crec que si aconseguíssim això, i és el comentari en positiu que m'agradaria transmetre al qui ens pugui escoltar, la gran majoria de la gent que ve a la Fundació, de la gent que ve a les cues, de la gent que ve als pisos, el que voldria és poder treballar. Tant gent forana com gent d'aquí, eh?
0: Uh-huh. Clar, com us ho feu, Gabriel? Jo a vegades pensem, quan veiem, no, totes les mobilitzacions, com ho feu tot això? Necessiteu, per la plataforma dels aliments, necessiteu, no? Necessiteu menjar, pels pisos, per tot, clar.
1: El nostre... Jo el primer que voldria explicar és que portem la Fundació com si fos una empresa. Amb el quin el producte, en podríem dir, i sé que potser és menys tenir, són les persones. I és el benestar i, sobretot, l'alegria o l'il·lusió i l'alegria de les persones. Llavors, això ens, què vull dir treballant com una empresa? Doncs tenim uns pressupostos mensuals per projecte, tenim una previsió de recursos d'entrada i una previsió de recursos de sortida. Llavors, d'on venen aquests recursos? En part de l'administració, en part del Banc d'Aliments de Barcelona, abans d'arribar de la Unió Europea, però ja fa 2 anys es va acabar, uh-huh. i en bona part doncs, d'empreses que col·laboren amb nosaltres, i en bona part perquè s'ha anat facilitant l'excedent de les grans superfícies que pugui ser recuperat per nosaltres, per tant, l'excedent que rebem i podem repartir. Això pel que fa al menjar, perquè el fa als pisos, doncs hi ha entitats bancàries, hi ha grans tenidors que ens cedeixen pisos perquè els puguem posar o amb lloguer social o els lloguem nosaltres i els cedim als nostres usuaris, alguns pagant els serveis, alguns sense pagar els serveis, alguns participant en el lloguer, però diguem que fem nosaltres d'escut protector davant del propietari del pis per dir, aquí no tindràs problemes, nosaltres donem la cara per la gent que hi posarem. I això és el que fem. Però gràcies a la col·laboració de molts particulars, de moltes empreses i sobretot de molts voluntaris que ens ajuden amb el dia a dia, aconseguim que això funcioni.
0: Clar, això és una feina, és molta feina, és a dir, no? De molts anys, feina de molt treball, i es fa, funcioneu com una empresa, no? I això fa doncs, que tot l'engranatge, no?
1: vagi rodant
0: sí, i funcioni. Sí. Però clar, vol dir tocar moltíssimes portes.
1: Toquem moltíssimes portes, però tenim un avantatge, i és que quan algú dubta el nostre missatge, li podem dir, vine, que t'ho ensenyem. El podem portar a la plataforma i veu que hi ha menjar perfectament organitzat i preparat amb lots, amb unes llistes de les persones que han de venir el dilluns o el dijous, que s'atén a la gent, que va organitzat, el podem portar a veure els pisos i veu que el dels pisos funciona. Amb aquest, ara fa 4 anys vam començar també amb el projecte Ucraïna i veu que la gent, doncs les ambulàncies les rebem, surten, les portem allà i cada cop que anem allà podem filmar i fer fotos doncs, que les ambulàncies estan fent servir. Som totalment transparents, tenim transparència total i l'únic que garantim als nostres col·laboradors i als nostres voluntaris és que euro que entra, euro que surt dedicat a alguna necessitat social. Que no es malmet res, ni menjar, ni euros, ni res de res. Llavors, això és el que ens ajuda a que la gent vulgui continuar, perquè demostrem amb fets el que venim com a producte. I llavors tenim Sor Lucía, que...
0: Ara t'anava a demanar, ara era la paraula... Clar, què representa Sor Lucía? Jo crec que aquella dona té... El seu dia dura més hores que la de la gent normal, eh?
1: Això segur.
0: Però què representa Sor Lucía, que és incansable?
1: Sor Lucía és incansable. Jo sempre li dic que el dia que no tingui feina per la Fundació, la fitxaré de comercial per l'empresa, perquè segur que em vendrà el que tenim i el que no tenim. Això en broma, jo sempre li dic. Però és una persona incansable, una persona que transmet, sobretot, ànims, que transmet transparència, que transmet necessitat d'ajudar. És una persona molt humana i que fa les coses pel que és ella. I que no demana res per ella, demana sempre pels demés. Per ella no demana absolutament res i això et fa doncs, que no li puguem dir que no a res. jo i moltes persones que ens transmeten el mateix. Dius que si em truca Sor Lucía, ja sé que no cal que li discuteixi res perquè acabaré dient que sí, per tant, no perdem el temps i comencem dient que sí.
0: Clar, deies ara Ucraïna, no? Tot, porteu també doncs, tots aquests anys, no? Sor Lucía portant gent, totes aquestes persones, ferits, nens, famílies, no? Tot ara parlaves, no?, d'aquesta caravana, d'aquestes ambulàncies, sí, sí, d'aquestes pick-ups, és el que deies, demana i ho aconsegueix, però clar, això no és, a vegades sembla que sigui molt fàcil, però no
1: moltes,
0: ho és.
1: Són moltes hores de dedicació, anar aprenent cada vegada una mica més com s'han de trucar a les portes, quan treballes en un país de fora, a més, hi ha una burocràcia que hem hagut d'aprendre, perquè no és tan fàcil agafar una ambulància i portar-la a Barcelona, és molt fàcil, però portar-la a Ucraïna hem hagut d'aprendre totes unes tramitacions oficials que desconeixíem, per tant, hi ha una part de burocràcia que hem après, hem sigut capaços de gestionar-la amb recursos interns i ens hem llançat reptes de mica a mica. Vam començar, de fet, els primers viatges que vam fer van ser per portar famílies que sortien d'Ucraïna cap aquí. Nosaltres sempre defensem que no volem portar la gent cap aquí i instal·lar-los un pis, sinó que la gent que ve a la Fundació els acollim. I, per tant, acollir-los vol dir acompanyar-los, fer un seguiment de les seves necessitats, i va arribar un moment que vam dir, tenim aquí 100 i escaig persones, no tenim recursos per atendre tothom. Què més podem fer que no sigui volum, però sigui justificar això? I amb això van començar els corredors humanitaris amb un repte de 30 ambulàncies, que ens pensàvem que no aconseguiríem. I vam començar aquest repte perquè amb una, devia ser el segon, tercer o quart viatge que vam fer a Ucraïna a buscar persones, ens hem trobat una ambulància a la frontera dels voluntaris de CaixaBank de Navarra. I, ostres, vam dir, què feu? Diu, oh, mira, l'hem comprat amb les empreses, ja el volem entrar, però nosaltres no volem entrar. Sor Lucía va dir, no pateu,
0: que entro
1: ja pujo a l'ambulància. I entro jo. Aquell dia no li vaig poder acompanyar perquè no duia el passaport. Ara, quan marxo amb ella, encara que vagi a Barcelona, porto passaport
0: si
1: a veure on acabarem. Llavors sí que hem pogut anar endavant i aquí va sortir el repte de 30 ambulàncies. Vam entrar en contacte amb la Guàrdia de Fronteres, que és un cos no militar, però que militaritzen quan hi ha una situació de guerra, i és un cos més petit, conegut, i tot el que és l'aportació de material mèdic i sanitari allà, doncs ho hem fet. Hem portat ja més de 200 ambulàncies i sabem que som una gota d'aigua per això, però ens transmeten que cada ambulància salva més de 100 vides. Per tant, pensar en més de 200 ambulàncies que hem salvat més de 20.000 vides justifica qualsevol dels esforços que fem.
0: Ven a vegades algunes imatges, por, Gabriel. Jo a vegades li he demanat a Sor Lucía, dic, en algun moment heu de passar por.
1: A veure, jo he anat, l'he acompanyat diverses vegades, 12 o 13 a vegades, i hem viscut de tot. De baixar al búnquer, a veure com esclaten les bombes, a veure com hi ha l'intent dels míssils que arriben, fer-los caure, fer-los esclatar a l'aire perquè no arribin a terra. Jo et diria que por no, respecte sí, però jo, com saps, tinc una formació de ciències. Llavors, fins i tot a casa moltes vegades defenso. Estadísticament, a mi no em tocarà. Perquè veus la quantitat de morts que han hagut front a banda dintre la població civil, dius, aquests, perquè hi havia un 24 hores al dia tots els dies de l'any, per les hores que hi vaig jo, doncs no m'ha de tocar. A part que la Guàrdia de Fronteres, que ens acompanya sempre, ens cuida molt, molt bé. Més d'una vegada ens han dit, ei, avancem la sortida dues hores, avui en lloc de dormir aquí, dormirem allà. Vull dir que ens cuiden molt bé, per tant, ens sentim protegits. Però, evidentment, una errada sempre hi pot ser, un imprevist sempre pot sortir. Per tant, aquest respecte l'has de tenir, però no la por pensant, ei, que ens hi hem d'estar fins divendres, tot just és dimecres. Aquesta no, aquesta no. I jo també voldria dir que, gràcies a Ucraïna, he entès el que és una guerra. Les hem vist per pel·lícules, les hem vist per notícies, però sempre parlem de milions d'euros en armament, de milions d'euros en persones, i quan vas allà entens que una guerra va de persones. Entens que una guerra la pateixen al front i la pateixen a casa, amb víctimes sense vignes, amb desconeixement de com estan els familiars propers, amb cases ensorrades, amb nens sense pares, amb pares sense nens, i entens que una guerra, en el fons, va de persones. Tant l'agressor com l'agredit, Tothom, i que la realitat és que tothom hi acaba perdent. No aporta absolutament res.
0: Malauradament no s'acaba.
1: Malauradament no s'acaba i en van sortint per tot arreu. Sempre tenim l'esperança de que algun dia o altre s'acabi el tema d'Ucraïna. Sempre els diem que ens implicarem també amb la reconstrucció, però comencem el cinquè any ja. De fet, estem el cinquè any des del 22 o 24 de febrer i no té pinta d'acabar-se a curt termini.
0: Gabriel, amb tot això també tens aficions,
1: Sí.
0: Quines? I amb això ja aniríem acabant.
1: En aquest moment jo diria que tres, i qui dedico els meus temps lliures. Un és la lectura, l'altre és sortir a córrer i l'altre és sortir en moto. Són les meves tres grans aficions de fa... Jo dic, mira, el córrer va començar una afició als 39 anys, però la lectura i l'anar moto de tota la vida.
0: Uh-huh. I tens temps, per això? Per fer tot això,
1: Sí, sí, el dia té 24 hores.
0: Sí, menys el d'Esterlupià, que jo crec que no.
1: Que en té més.
0: Que en té més.
1: Però les hem d'aprofitar.
0: Escolta, Carea, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A seguir treballant. Seguirem. En les dues vessants.
1: Sí, sí.
0: I que vagi molt bé. Fins la propera.
1: Perfecte.
0: Gràcies.
1: Doncs gràcies per convidar-me.

0: Migdia Central.
1: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
2: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoalèrgia. Unim l'expertesa dels equips d'otorrinolaringologia i d'al·lergologia per oferir-te un diagnòstic integral amb tractaments personalitzats que van a l'arrel del teu problema respiratori. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
0: Migdia Central. Eli Pagan.
6: Nosaltres ja saben que en aquest Migdia Central ens agrada anar fins la U Manresa Futbol. Avui nosaltres els volem parlar de l'escola d'estiu d'aquest 2026. Estem ja a mes de maig, el curs passa volant i, per tant, doncs ja ens enfoquem també en aquesta programació d'estiu que es fa des de la Universitat de casa nostra. Avui nosaltres hem convidat a l'Aloma Cuiner. Ella és tècnica del Centre d'Informació i Formació en Educació, aquest CIFA de la U Manresa. Primer de tot, la saludem. Aloma, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia, Eli, què tal, com esteu?
6: Molt bé, clar, jo deia això, l'home, és que segurament el curs passa, o sigui, els dies passa volant, el curs, evidentment, també passa volant, i vosaltres el que ja teniu a punt és aquesta escola d'estiu d'aquest 2026.
7: Doncs sí, ja la tenim tota planificada, amb inscripcions obertes, i tot endavant perquè els mestres puguin venir aquest estiu.
6: Mestres, és a dir, qui pot venir? A qui està adreçada aquesta escola d'estiu d'aquest 2026? En aquest cas, aquesta escola d'estiu que feu des de l'U Manresa, a qui està adreçada? Per què la feu?
7: Està adreçada a tots els docents de totes les etapes educatives, des del primer cicle d'educació infantil fins a secundària. També per psicopedagogs, treballadors socials i altres agents de la comunitat educativa. Llavors, que tenim en compte que els mestres i les mestres del primer cicle d'educació infantil, de 0-3, les llars d'infants i escoles bressol, treballen encara quan portem a terme tota aquesta escola i, per tant, per ells fem l'horari de tarda especial perquè també puguin venir a formar-se amb nosaltres.
6: Mm-hmm. Explica'ns una mica, què és el que heu preparat? És a dir, quina és aquesta oferta? Perquè, home, Déu-n'hi-do, els cursos que hi ha en aquesta escola d'estiu d'aquest 2026, què és el que heu preparat?
7: Doncs mireu, com sempre hem fet una mica d'anàlisi de necessitats del territori. Com sabeu, estem en constant comunicació amb diferents centres de Catalunya i a partir d'aquí doncs fem la proposta, doncs, això, no? Apropant-nos a les necessitats més reals que puguin tenir. I aquest estiu doncs traiem temes de matemàtiques, de música, d'assetjament escolar, en aquest cas l'assetjament és transversal a totes les etapes educatives. També incloem per primera vegada intel·ligència artificial i disseny en 3D i robòtica, també d'una manera transversal. Ens centrem també en converses difícils amb les famílies, també és transversal a totes les etapes educatives. I, a més, ho fem amb metodologia de la simulació, que és una manera de poder aprendre en un context segur, però al màxim de realista possible. També parlarem de lideratge, de treball en equip, de com prendre decisions com a equip, també d'una manera transversal. I efectes més d'educació infantil i primària, tenim temes de ciència, temes de matemàtiques i temes de música.
6: Home, Déu-n'hi-do, és molt variat.
7: Sí, sí. Intentem això, no? Arribar a les necessitats de tothom, tant en un context d'hores i de format com d'horari perquè puguin venir, com d'inquietuds i necessitats que els puguin sorgir.
6: Com els escolliu els temes, eh? Com ens explicava, eh? Ja des de, no? Des d'art teràpia, com el disseny 3D, la vida matemàtica a l'aula, és a dir, les temàtiques són vàries. Realment, posant a Manresa Escola d'Estiu, et surten ja tots aquests cursos d'estiu de l'escola d'aquest estiu d'aquest 2026. Però, Loma, com ho feu? Com trieu els temes? Perquè, evidentment, han de ser temes d'interès i que vagin bé, doncs, pels docents. Com ho feu? Els hi demaneu amb ells? Com va tot això?
7: Exacte, sí. Com comentava, com que estem en constant comunicació amb els centres educatius durant tot el curs escolar, és una pregunta que els fem recurrentment, no? Quines necessitats us trobeu? Quins reptes teniu a les aules? Amb què sentiu que necessiteu més eines? O amb què sentiu que us heu de renovar o tornar-vos a fer preguntes o obrir la mirada? No? I això ho parlem tant amb equips directius com amb els propis docents que estan el dia a dia a l'aula. També tenim reunions internes nostres aquí a la Manresa amb tot l'equip d'educació. No? I a partir de totes aquestes informacions intentem teixir aquesta xarxa per arribar al màxim de necessitats possibles. A més, som conscients que estem en un moment realment complex, realment complicat en el món educatiu, i ens sembla que potser formar-se es viu o es pot viure des de la vessant d'una sobrecàrrega o d'un sobreesforç, i nosaltres creiem que més que això és un moment per recuperar energia, per recuperar idees, per recuperar sentit i, per tant, per sentir-nos més empoderats i amb més força.
6: He fet un desplegat, dels cursos i veig, per exemple, taller pràctic, formació vivencial, formació pràctica. És a dir, la idea és això, que sigui vivencial i que sigui pràctic, que no són classes de lliçons magistrals,
7: No, en absolut. Són cursos molt curts, el més llarg és de 20 hores, però tots són molt curts, entre 5 i 20. I, evidentment, això que comentaves, no? Té un enfocament totalment pràctic. De fet, classes magistrals crec que no n'hi ha cap. És des del propi posar el mestre en situació i en context i a partir d'aquí generar el coneixement, però no al revés.
6: Quantes places ofertes per cada un d'aquests tallers, perquè entenc que, i per cada una d'aquests cursos, perquè també entenc que no són molt massificats, sinó que són més aviat reduïts.
7: Sí, intentem anar amb ràtios baixetes per donar la màxima qualitat possible. En els que podem acceptar el menor nombre d'inscrits és els que fem amb simulació, que tenim el de converses delicades amb famílies i el de lideratge d'equips. Per què? Perquè la simulació tingui la seva, el seu èxit pedagògic, necessitem que siguin poques persones. Llavors, ens hem de moure en una ràtio de 12-15, com a molt, molt, molt. Llavors n'hi ha d'altres que ens permeten ser més, no? Ser 20, 25... Més de 25 no serem en cap dels cursos.
6: Que llavors és aprofitar tot aquest centre de simulació que teniu per aquests cursos també, no? M'imagino aquest curs de com afrontar les, no, converses delicades amb les famílies fet amb simulació. Home, que ha de ser molt interessant.
7: Sí, la veritat és que és molt interessant, s'aprèn molt. Les persones que, perquè ja l'hem fet dues vegades, les persones que el fan quan acaben surten sorpreses en el sentit de la pròpia evidència, no? d'aprendre amb simulació, que és una experiència molt enriquidora, però a part amb les eines que surten amb 5 hores, perquè és un curs només de 5 hores, però surten amb una sensació d'haver après molt i d'emportar-se moltes eines per poder fer servir al setembre quan es trobin amb les famílies dels seus infants.
6: Feu feedback també amb els professors, amb els docents que venen de com ha anat, dels temes, si aquests any els han interessat. Això també ho feu?
7: Sí, sempre. Sempre. Fem, per una banda, una enquesta anònima que enviem a totes les persones que han participat amb nosaltres, però a part d'això ens trobem amb alguns d'ells, no amb tothom, però ens trobem amb alguns d'ells per parlar així en persona i que ens facin propostes de millora o que ens diguin tot allò que sí que els ha agradat per continuar-ho replicant i continuar fent una formació de qualitat i millorar-la en tots els aspectes que ens sigui possible.
6: Deies que els horaris són no ho hem dit al començar, aquests cursos es fan de l'1 al 10 de juliol, a l'horari de matí i tarda. A l'OMA, deies que ja es podien fer les inscripcions.
7: Sí, estan les inscripcions obertes. De fet, ja en tenim unes quantes de fetes.
6: Es fa tot a través de la pàgina web.
7: Sí, a internet poseu Universitat de Manresa Escola d'Estiu, surt directament la pàgina amb tots els cursos, llavors explica cada un dels cursos, explica doncs, què es farà, quin és el professorat, quins són els objectius, la metodologia, l'avaluació. Dir que no ho hem dit, que tots aquests cursos són gratuïts, per tant no tenen cap cost per als professionals, i s'inscriuen allà i llavors reben un correu de confirmació i ja comencem tot el procés.
6: I a l'OMA, majoritàriament qui participa en aquesta escola d'estiu de la Manresa que feu des del CIFE són docents de casa nostra, de l'àrea d'influència de la Catalunya Central?
7: Sí, la gran majoria són de la Catalunya Central. A vegades venen persones de Barcelona, àrea metropolitana, però sí, majoritàriament són gent del nostre territori, Catalunya Central. Sí.
6: I a l'OMA, per curiositat, és gent que repeteix també moltes vegades? Professors que repeteixen?
7: Us he de dir que els que venen solen repetir. Sí, de veritat. Moltes persones que venen després d'altres anys doncs repeteixen, o persones que venen l'any següent venen gent del seu equip, per exemple. Per exemple, aquest de converses delicades en famílies, va passar això, vam fer una edició durant l'hivern, a l'escola d'hivern.
6: Sí.
7: I ara hi va venir una mestra d'una escola bressol en concret, i ara a l'estiu venen tres mestres de la mateixa escola bressol, perquè a la que va venir doncs, li va agradar molt, i ostres, aneu-hi, perquè realment val molt la pena.
6: Doncs tots aquests cursos que s'ofereixen de l'1 al 10 de juliol, en horari de matí i tarda, en aquests cursos de l'escola d'estiu que organitza el Centre d'Innovació i Formació en Educació, aquest CIFE de la Manresa, de la UBIC-UCC. I avui nosaltres li agraïm molt a l'Aloma Cuiner, ella és tècnica d'aquest centre, i li agraïm doncs, a l'Aloma que ens hagi volgut acompanyar i ens hagi explicat com anirà enguany aquesta escola d'estiu, aquests cursos a l'escola d'estiu. Aloma, moltíssimes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
6: I que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
7: Igualment, adéu.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dilluns, dilluns 11 de maig. Un dilluns que poc m'esperava fa 24 hores que el començaria envoltada d'aquests quatre homes que avui seuen a la taula del Passeu Passeu. I és que ja ho diuen que quan es tanca una porta se n'obre una altra. I a mi se m'han obert unes quantes. Si bé ahir la tarda tot semblava apuntar que estaríem el Sergi i jo sols fent el programa, aquest matí s'han alineat els astres perquè la taula estigués plena de cap a peus. Un programa de traca i mocador, no us penseu pas. Perquè a banda del Sergi, que sempre és un encert tenir-lo, perquè ens aporta aquest punt de vista esportiu i fa aquestes anàlisis que són dignes de reels d'Instagram que facin, com es diu allò, que siguin virals. També tenim el Pere Fontanals, que l'Eli Pagant el va com estrenar els dilluns esportius que jo no hi vaig ser. I sí, l'Eli la tenim aquí al control fent la victòria, és veritat. El Pere, evidentment, com a bon periodista, coneix l'actualitat a tots els nivells i esportiva també. I avui, a banda del Pere i el Sergi en la vessant més periodística, tenim dos homes que formen part de dos dels clubs més potents, constants i brillants que tenim a la ciutat de Manresa. Parlem del Jordi Roy, president del Club Atlètic Manresa. Què tal, com estàs, Jordi?
1: Bon dia.
0: I del Xavi Casimiro, que és entrenador i cofundador del Club Agiba, també a l'elit espectacular, que, si us en recordeu, els que mirau el Passeu des del principi, havia de ser un col·laborador habitual, però a la gent se li complica. Què tal,
1: correcte.
0: Xavi? Com estàs?
1: Bon dia, bé.
0: Estic molt contenta de tenir-vos tots dos aquí, perquè en un moment en què el futbol i el bàsquet ocupen més de tres quartes parts de la quota de pantalla dels mitjans, avui posarem el focus en altres disciplines que, tot i que menys mediàtiques, no paren de superar-se, com són l'atletisme i la gimnàstica esportiva, no? Podríem dir-ne,
1: perquè... Artística.
0: Artística, és que hi ha la rítmica, l'artística i l'esportiva.
1: No, rítmica, artística, llavors hi ha d'altres modalitats, però el que es deia gimnàstica esportiva... No sé, aquí Manresa.
0: Sí, oi que sí.
1: És una cosa manresana, eh?
0: Però,
1: sí, gimnàstica

0: Clar, avui el programa precisament va una mica d'això, no? De, com que teniu una trajectòria sempre ascendent, gairebé, tots els dos clubs, i no estem acostumats a que diguin, ostres, mira, el sub-21 de l'Avinent o del Club Atlètic Manresa no s'ha classificat, no, perquè sempre es classifica, no? Llavors és una mica parlar d'en quin moment us trobeu, tant un club com l'altre, com funciona el vostre calendari, perquè també penso que va una miqueta diferent, no? Del que podria ser el bàsquet o el futbol, no? Que acaben temporada d'aquí poc, la comencen quan la gent acostuma a estar de vacances, i és la que tenim més familiaritzada perquè són els esports majoritaris. Però també jo crec que serà interessant això, una mica com us organitzeu, com funciona la temporada, i si tenint el llistó tan alt hi ha pressió o ja tot va sol. Si vols començar, Jordi,
1: Jo, clar.
0: sí, home, sí, clar.
1: Bueno, gràcies per convidar-me, jo m'estreno avui
0: I
1: aquesta
0: tant.
1: tertúlia, no sé. Home, la situació del Club Atlètic Manresa en aquest moment, bueno, és una de les millors en la història. Tenim, si parlem com a esport d'equip, que l'atletisme no és un esport d'equip, però evidentment les federacions internacionals tenen a bé doncs, organitzar unes competicions de club perquè al final, com tots sabeu, el club és el que aglutina a la gent i va molt bé tenir una competició que sigui on els atletes se sentin part d'un club, no només que treballin per les seves fites personals. Llavors, l'equip femení el tenim a la màxima divisió, la Lliga Home, em sembla, sí.
0: Sí.
1: I bueno, estem competint, hem fet una jornada i ens en falta una altra de classificació i la final, i els nois, que vam pujar fa 3 anys, aquest és el tercer, no hi havíem estat mai, estem a la primera divisió, que seria la segona divisió de futbol, com aquell que diu,
0: Clar,
1: no?
0: exacte, és a dir, com funcionen els graons en futbol ho tenim molt clar. Llavors.
1: Bueno, jo no tant perquè m'he perdut ja també amb el futbol, però bueno.
0: Però clar, és a dir, per exemple, el Barça, que juga a la
1: Sí.
0: primera divisió i que des d'aquí el felicitem per haver guanyat la Lliga. El Club
1: Seria la
0: Atlètic,
1: divisió d'honor. Sí.
0: val, i les noies del Club Atlètic estan a la divisió
1: Sí.
0: d'honor. És a dir,
1: Sí.
0: estan competint també
1: Amb
0: contra el
1: els
0: Barça
1: màxims,
0: d'atletisme,
1: sí.
0: no? Per
1: Bueno, en
0: entendre'ns.
1: aquest cas no, perquè el Barça va desfer una mica la secció,
0: Ah, sí, veus?
1: sí, amb temes, però bueno, ara comença a recuperar-se un altre cop i els nois estarien amb el que seria
2: La
1: la
2: segona.
1: segona divisió. Segona A, exacte. És que jo amb el futbol ja
0: Ah,
1: m'he
0: bueno, perquè
1: perdut
0: també
2: un
0: ha
2: moment. Abans
0: canviat.
2: era
0: Sí.
2: segona A, no sé si ara encara és segona A.
3: Lliga Hypermotion es diu ara, però
0: Lliga
3: bueno,
0: Hypermotion, és que
2: aquesta
0: clar,
2: patrocina,
3: la segona,
2: sí.
0: exacte, no? És que ens foten un liu
2: Segona,
0: aquí,
2: segona, sí.
0: clar, val.
2: Segona, segona
0: Llavors,
2: nacional.
0: quines edats comprenen la gent les noies, per exemple, que estan a
1: Bueno, a
0: la
1: partir
0: divisió
1: de sub-16 en amunt, a sub-16 hi ha algunes proves que poden participar ja com a atletes del club, amb algunes no. Això ja no domino tant, això és molt, molt tècnic, però a partir de sub-18 ja poden participar com a atleta de club, fins a veteranos, fins a l'edat que
0: Fins
1: sigui,
0: que el
1: no?
0: cos
1: Perquè és
0: aguanti.
1: l'equip absolut, no?
0: Clar, però l'equip absolut, suposo que hi ha d'haver algú que seleccioni qui prendrà part del campionat que
1: Sí,
0: sigui.
1: nosaltres tenim l'Eulàlia Torres Casana, que en aquest moment és la directora tècnica, però junt amb els altres tres entrenadors de les diferents disciplines, que és velocitat, llançaments, que ho porta l'Eulàlia, llavors hi ha els salts i el fons, no? I ells configuren l'equip. Primer fan la primera convocatòria, llavors surten lesionats, històries, i al final, a vegades, inclús dintre la mateixa competició, pues et permet el reglament inclús fer uns canvis d'última hora, no? Perquè a vegades, pues, competint, com que permeten fer més d'una prova amb les fases classificatòries, pues, hi pot haver-hi lesions, hi pot haver coses, no?
0: I el calendari de competicions, com s'estructura? És a dir, ara vosaltres, clar, perquè a part de competir com a club, també se diu atletes a les seleccions, igual que
1: Sí.
0: vosaltres, que de fet el seu un esport individual, no? Una
1: Sí.
0: mica, tant amb la gimnàstica artística com en l'atletisme, passa això, que també l'atleta és, bueno, també passa amb el futbol, de fet, agafen futbolistes per jugar amb la selecció, però em dona la sensació que els campionats per seleccions n'hi ha més en l'atletisme que no pas en

0: el futbol?
1: Bueno, ara cap de setmana mateix hi havia el campionat d'Espanya per federacions sub-16, que hi hem aportat quatre atletes, que està prou bé. L'Anna Recuenco inclús va fer rècord de Catalunya amb el llançament de disc, va guanyar. Llavors hi va haver el que va fer 300, va guanyar també la prova, espero que no me'n recordo el nom perquè sóc una mica despistat.
0: No pateix.
1: Es diu Eduard López, que té un futur molt bo, va guanyar els 300 metres. Llavors hi havia també l'Hugo Gallardo, que va participar amb velocitat, i la noia que va fer setena, que és la... com es diu?
0: Ara estic quedant fatal. No pateixis, bueno, Jordi, és igual. Sí. Després la busques i ens ho dius.
1: Sí.
0: Però llavors, quan dius Campionat d'Espanya per Federacions, vols dir que vosaltres veu cedir aquests atletes a Catalunya.
1: Sí.
0: Entenc, eh? Val. I Catalunya, quan va quedar?
1: Primera amb noies i segona amb nois. De totes les vuit federacions que fan la final.
0: I què ho fa que les noies tinguin més nivell? Hi ha alguna explicació? Perquè sempre ha sigut així, no?
1: Sí, però últimament sempre...
2: En el club atlètic.
0: Interveniu, sisplau, que tu també dius que sí, Xavi, vull dir, interveniu.
2: Les categories, diguéssim...
1: Júlia Planes, es diu l'altra noia.
0: Júlia Planes.
2: Les categories just anteriors a l'absoluta, ara els nois estan empenyent amb força.
1: Ara...
2: També depèn de la generació, clar.
1: Sí. Nosaltres ahir mateix vam cedir aquests nois, les noies, bueno, en aquest cas van quedar primeres, els nois segons, però bueno, val a dir que la Federació Catalana aquest any també va ser nominada la millor federació d'atletisme de l'Estat i sols sempre quedar primer o segon, bueno, suposo per raó, no per dimensió, perquè per exemple Andalusia hauria de ser més gran, però sí per organització, allà hi tenim la Mercè Rossi, que havia estat president del club molts anys. I bé, llavors, en aquest cas es dona, però com deia el Pere, en aquest moment nosaltres també tenim l'equip de nois que està pujant potentment, hi ha nois amb molta projecció, i ahir a l'estadi vam fer un control sub-14, i van venir 350 nois de tot Catalunya a fer proves, i bueno... Sí que vam veure una quantitat de gent del club que comença, és a dir, ens ve una generació sub-14 que serà potent també, no? Això és una mica, com deies, una mica va com va. No, no, no, ara mateix tenim una mica de forat amb sub-18, que tenim un parell d'atletes que destaquen, però no, no... Però això jo crec que és una mica... l'atzar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, depèn.
1: Més bé o més malament.
2: El que sí que és important és que tant el club atlètic com també la Giva, i si no és ben bé així, em corregiu, el que fan també és molta feina a l'escola. O sigui, anar a buscar talents a l'escola.
0: O sigui, aneu a l'escola, eh?
2: Vull dir que es va... Bueno, als instituts o...
3: Sí, nosaltres més que a l'escola, amb el programa d'esport a la carta de l'Ajuntament, ens venen allà, i allà detectem fàcilment el talent, perquè passen molts nanos, és una manera de crear, per allà pots detectar el talent. Amb el nostre esport particularment detectes el talent i després et queden molt treball sobre el talent. Nosaltres no anem tant sobre qualitats físiques, sinó és una barreja de qualitats físiques, mentals, etc, per poder... clar, pensa que nosaltres comencem a destacar a partir, per anar bé, dels 18-19 anys, i comencem als 8-9 anys. Llavors hi ha un treball aquí de moltes hores, que intervenen molts factors per poder arribar a dalt de tot.
0: Déu-n'hi-do per això, 18-19 anys, eh? És a dir, ostres, no, perquè des dels 8-9 anys sembla que hagis de ser superelàstica i que el punt àlgid sigui el 16, no? Després de molts anys ja d'entrenar. Vull dir que 18-19 ja hi ha el cap també hi juga.
3: Sí, clar, que són... Cada vegada l'edat de la gimnàstica comença més enllà, a l'èlit, gràcies a Déu també, i cada vegada necessites més, doncs, bueno, un treball multidisciplinar. No només parlem del treball tècnic de la gimnàstica, sinó tot el que pot intervindre en la formació integral d'un esportista, que cada vegada, doncs, és més professional i més complexa. Per poder arribar, jo et parlo sempre per arribar aquest d'aquí, no? El que acaba de fer la Laia Font aquest mes passat.
0: Sí, sí, sí.
3: Poder arribar aquí, doncs, és Ara poder quedar-se més a sota, doncs no és tan exigent, no necessites tantes qualitats, però al final un esportista d'èlit de qualsevol esport necessita tindre un talent molt elevat i llavors unes qualitats psicològiques de sacrifici, treball, constància, i que t'acompanyin moltes coses per poder arribar a això. I més o menys els prototips de l'esportista en qualsevol dels esports s'hi sembla bastant, eh? S'hi sembla bastant.
0: Clar, jo el que, quan em refereixo, també parlo del calendari, no? És veritat que tenim molt al cap això, el de futbol, que comença, i els objectius és o guanyar la Copa, o guanyar la Lliga, o guanyar la Champions, no? En els vostres respectius esports, quin és l'objectiu? Quan ja s'està a l'elit, eh, diguéssim?
3: Jo discrepo una miqueta amb les temporades. Aquí mirem que nosaltres, el Barça, acaba de guanyar la Lliga. Ells no han acabat, hi haurà alguns jugadors del Barça que hauran de treballar pel Mundial. Val? Llavors, normalment els esports funcionem gairebé tots igual. Tenim unes competicions per club, que en aquest cas hi ha el format de les lligues, que ens ha ajudat molt, perquè la Lliga, com que tothom entén el que és la Lliga, el que és un format competició-Lliga, a nosaltres, a l'atletisme, a la majoria dels esports, ens ha anat molt bé entrar en aquest format. Val? Que aquestes són les lligues més els campionats nacionals, els campionats d'Espanya, són els que treballes a nivell de club. Val? Dintre d'aquestes competicions, a part d'aquestes competicions, aquests esportistes, doncs, n'hi ha que tenen un pas més i que tenen aquest pas internacional. Aquest pas internacional treballes pel campionat d'Europa, que sempre és classificatori pel campionat del món. Que aquests campionats del món, per exemple, en gimnàstica, l'any abans dels Jocs, que és l'any que ve, serà classificatori pels Jocs Olímpics de Los Angeles. A part, més o menys tots els esports funcionen igual, hi ha un circuit de Copes del Món. Aquests circuits de Copes del Món són les Copes del Món puntuables, que elles mateixes també són classificatòries per mundials.
0: A veure...
3: Però això funciona amb la majoria dels esports individuals. El que passa és que no tenim la cultura esportiva que ho coneix. Llavors, ara, per exemple, mires les noves normes que ha tret el Comitè Olímpic i veuràs que les classificacions olímpiques per diferents esports ja es faran, alguns d'ells ja serà el circuit de Copes del Món puntuables de l'any vinent. Llavors, però clar, mica en mica hem d'anar-nos formant tots i entendre això. I potser... nosaltres quan hem entrat en Lliga, amb el format Lliga, ens ha anat molt bé perquè la gent ha entès, per exemple, nosaltres ens ha posicionat, l'Esiva fa anys que guanya el campionat d'Espanya i té membres a l'equip nacional i tenim gimnastes olímpics. Quan l'Esiva femení va ser campió de Lliga, la gent, ostres, són bones, és que han guanyat la Lliga, la primera divisió de la Lliga Nacional, aquí a nivell, ostres, aquest nivell ja hi era, però com que la gent no coneixia el format, doncs potser et quedava una mica més, i això a nosaltres ens va anar molt bé. Vam entrar format Lliga, ostres, i Mundo Deportivo, tal...
0: I quins són els requisits per entrar format Lliga? Tant amb vosaltres com amb vosaltres, eh? Tant en l'atletisme com en el... Perquè, jo què sé, un club de gimnàstica artística que s'hi posi aquest any i l'any que ve vulgui competir
3: no,
0: a la Lliga?
3: Nosaltres, per exemple, a la nostra Lliga hi ha tres divisions, primera, segona, tercera, a nivell nacional. Cada any, a l'última competició, quan hi ha la final, hi ha les fases d'ascens i descens i les noves incorporacions. Llavors, un equip es pot presentar de nou, pot intentar entrar a la Lliga i hi ha dues places. Els dos últims de tercera divisió promocionaran amb 8 o 9 equips nous que intenten entrar a tercera.
0: Ah, d'acord.
3: Llavors, aquests comencen un any a tercera, si els hi va molt bé, imagina't que queden primers de tercera, pugen directe a segona, si queden tercers o quarts, promocionen amb el setè, sisè, fins que arribes a la Primera Nacional. Nosaltres, des de l'inici, vam entrar a Primera Nacional, des del primer... No ens ho esperàvem.
0: Però això és possible?
3: Sí, perquè era un format nou. Yeah. Iberdrola, quan va apostar fa 8 anys per les lligues, era un format nou i el que es va fer és una competició amb tots els clubs d'Espanya i a partir d'aquí, del primer al 24è, es van col·locar 8-8-8. I llavors, nosaltres no sabíem com funcionaríem a nivell d'equip, vam funcionar molt bé, vam entrar quarts, recordo la primera vegada que entràvem lliga, i aquella lliga la vam guanyar. I a partir d'aquí nosaltres sempre hem estat a primera i sempre hem estat a totes les finals. i a tots els pòdiums de finals, sempre, primers, segons, tercers. Creuem dits, aquesta setmana tenim València ja a l'última jornada de la fase regular i fàcilment ens classificarem per la final. Dic fàcilment perquè venim primers, llavors per pocs punts que fem sembla que entrarem a la final, i a la final Guadalajara a principis de juny, doncs intentarem també unes places de pòdium.
0: I seria possible una final de Lliga aquí, al Congost?
3: Nosaltres vam fer la primera final de Lliga, la vam guanyar a casa, la vam guanyar al Congost. Uau. La vam fer aquí.
0: Uau. La primera de totes, eh?
3: La primera de totes. La primera. A més, va ser una jornada feta una miqueta diferent. No fa massa encara vaig estar mirant els vídeos perquè vam posar el Congost a fosques, tapant totes les entrades de llum de les claraboies en plàstic, i era amb llums, i llavors s'il·luminava només l'aparell que
0: funcionava.
3: Sí, va ser molt xulo.
0: Quin any va ser, Xavi?
3: 2018, sí.
0: 2018.
3: Nosaltres, una vegada repassant, ja et dic, fa molt poc, un parell de dies, mirant les imatges aquestes, ostres, va ser un format molt xulo, el Congost es va omplir, i va ser... Passa que sí que t'he de dir que... la Lliga Iberdrola anava molt a nivell de premsa, a nivell de format de competicions, anava ascendent. Ara està regularitzada i ara ho està portant només la federació, i ara a partir del proper any ho tornarem a portar una comissió de clubs i tornar a apostar més per aquest espectacle. Mm-hmm. Perquè les federacions pensen molt amb la normativa i amb el tal, i nosaltres hem de pensar més amb el públic.
0: Clar,
3: amb el públic,
0: clar,
3: perquè...
0: Clar.
3: Actualment les competicions internacionals estan molt pensades amb el públic. La gent se'n va al Circ del Sol dient, uau, que xulo, i les competicions de gimnàstica costa. Aquest país nostre, llavors s'ha de pensar més amb això, no? amb l'espectacle que vas a fer.
0: Clar, tu, Xavi, parlaves de 24 clubs arreu de l'estat espanyol.
3: Correcte.
0: En atletisme, quants n'hi ha de clubs arreu de l'estat espanyol?
1: A Catalunya n'hi ha 83 arreu de l'estat espanyol, pues, no ho sé.
0: Però... A Catalunya 83, eh? Imagina't. Clar, llavors...
3: Però nosaltres, aquests 24 són els que estan a Lliga. Però en deuen haver també... Jo crec que actualment a cada petit poble o ciutat hi ha algun gimnàs. Hi ha molta gimnàstica ara.
0: Clar.
3: Molta.
0: Gimnàstica, d'acord, però per fer atletisme tu necessites...
3: Atletisme necessita una infraestructura...
1: Molt més gran.
3: Molt més gran.
1: Bueno, nosaltres la competició s'articula no ben bé així, però hi ha la Lliga, aquesta divisió d'honor, que són 16 equips, i la de primera també, i per accedir-hi, llavors, es fa una competició de segona que s'hi accedeix per rànquing.
0: I a quina època de l'any es fa aquesta competició,
1: ara,
0: més o menys?
1: Ara jo sé que nosaltres havíem accedit per rànquing a la jornada aquesta on pugen dos equips, el que deia ell, pugen dos, i de la segona i de la primera divisió baixen dos. Però tu, per accedir a aquesta competició, doncs per rànquing, la rànquing de marques que haguis tingut durant l'any anterior, entres o no entres. No, llavors... Havíem anat moltes vegades a aquesta jornada i fins fa 3 anys no vam assolir, vam guanyar l'encontre i vam pujar ja a la primera divisió nacional, no? Més o menys funciona així, no? Llavors, per baixar de divisió d'honor a primera divisió també són els dos últims i els dos primers que pugen, i així es va fent, no?
0: I llavors sí que hi ha atletes que poden estar seleccionades... Però ja no depèn de vosaltres, és a dir...
1: No, és una mica el mateix funcionament. Nosaltres hi ha la competició a la Lliga, llavors ven els campionats nacionals individuals, que intentem fer grups. Per exemple, avui m'informaven que el sub-23 probablement hi anirem amb 12 o 13 atletes, i el desplaçament, tota l'organització intenta fer-lo al club, i a partir d'aquí, que això sol acabar juliol, les competicions internacionals, doncs llavors ja el que hagi accedit, doncs el criden i passa a formar part dels equips nacionals de cada país, i aquí ja nosaltres ja no hi entreu.
2: Clar, a nivell d'atletisme és diferent, perquè en atletisme hi ha marques.
0: Totalment.
2: Sí. Aquí juguem amb una sèrie de puntuació, però dintre d'uns barems.
0: Sí.
2: Teòricament, amb atletisme sempre es pot millorar la marca, o fins i tot per anar a uns Jocs Olímpics et diuen la mínima de tal és tant. I si aconsegueixes aquella mínima...
3: Ja accedeixes
2: al...
1: Sí, per exemple, amb el sub-23 avui m'han dit que ja tenim 11 atletes mínima per anar al campionat d'Espanya, no?
0: I tema olimpiades, com està?
1: Olimpiades és el que, quan tens algun atleta que va als Jocs Olímpics, és el que et dona la promoció, com ens va passar amb la Meritxell Soler fa 3 anys. I, però bueno, és molt complicat. La Giva ha tingut sort d'anar-se, que n'ha tingut més, que nosaltres, abans de la Meritxell, ens havíem de remuntar a l'Enric Villaplana, a l'Olimpiada de Londres. De l'any, no sé si em sembla que era l'any 30, no? 40 o 41, no sé.
0: També és això, és a dir, la Giva ha aconseguit aquest model en què les gimnastes de la més alta categoria poden seguir estudiant a l'institut del costat de casa, diguéssim, anar a entrenar al costat de casa i seguir vivint a casa, quan això no passa pràcticament enlloc més. Clar,
1: l'atletisme tenen el CAR, tenim diversos atletes al CAR de Sant Cugat. Sí.
0: Per tant, jo el que m'agradaria saber és, són atletes que estan al CAR de Sant Cugat i segueixen formant part del Club Atlètic Manresa, però no entrenen a les instal·lacions del Club Atlètic Manresa.
1: Entrenen al CAR, sí.
0: I llavors la cohesió d'equip s'aconsegueix?
1: Bueno, són atletes de casa, no hi ha cap problema, vull dir, es coneixen tots, bueno, uns estan al CAR i els altres aquí, però quan es fa l'equip no hi ha cap problema. Però el que passa és que tenim no molts, però alguns atletes fitxats de fora. Com que hi ha tants clubs a l'estat, quan tu tens un equip a Divisió d'Honor de Noies o Primera Divisió de Nois, hi ha molta gent que té cert nivell que en el seu club té molt poques oportunitats de competir.
0: Clar.
3: Es fitxen per
1: poder tenir competicions de més nivell. Llavors, amb l'atletisme, no sé si amb la gimnàstica es dona el cas, a competició nacional tenim opció de tenir clubs filials. I amb un número determinat d'atletes que no et pots passar, però que vindria a ser una mica el mateix. Aquest club filial es fa filial teu, per què? Perquè alguns atletes que tinguin nivell, si tu tens un forat, pues competeixen la divisió, les competicions només nacionals. Per exemple, la Lliga Catalana, que vam quedar quarts, no pots tibar de cap atleta de club filial, perquè ells estan competint. La Lliga Catalana sí que té, em sembla que té 6 divisions de 8 equips cada un. És a dir, d'aquests 83 equips, 48 i van pujant de 2 i baixen de 2, no? Llavors allà no pots tibar, i així es funciona.
0: Clar, tot i així em dóna la sensació que es queda força, força talent aquí al Club Atlètic. És a dir, sí que és veritat que amb l'atletisme hi ha molta beca dels Estats Units, no? De dir, ostres, sou bons, aneu a estudiar, veniu a estudiar i us ho paguem, però em dóna la sensació que, ostres, els grans noms de l'atletisme manresà s'han quedat molts anys al Club Atlètic i segur que han rebut ofertes. Vull dir, l'Ona Bonet, quan ja destacava moltíssim...
2: Però l'Ona Bonet ara ja...
0: Sí, però... Vull dir, ja portava un temps al capdamunt, fins que no va ser fitxada.
1: L'Ona Bonet la va fitxar a Nike, i aquí ja no podem competir, ara està al CAR. La Meritxell Soler és atleta de Puma. Puma no té club, crec, però competeix com a independent, però bueno, per raons de màrqueting i això no pot competir amb nosaltres. Arriba un punt que no podem competir, no sé si es dona amb la gimnàstica, però amb nosaltres sí.
3: No, nosaltres no se'ns dona. Nosaltres tenim un format molt més tancat amb el que són forànies. Per exemple, a Lliga, nosaltres, qualsevol equip pot tindre una gimnasta estrangera. Nosaltres fa molts anys que tenim la mateixa, que ja fins i tot nosaltres competim amb el seu club, amb d'altres competicions, que és la holandesa Tisha Boleman, i a vegades entrant aquí nosaltres aquest format el tenim molt més tancat. Funcionem molt diferent. El que deies de mantenir el talent a casa és complexa, perquè no només és tindre la infraestructura d'instal·lacions, llavors és tota l'estructura de disposar de doble sessió d'entrenament, vol dir tècnics, entrenadors al dematí i a la tarda, disposar d'una escola que et pugui adaptar al currículum per poder treballar matí i tarda, i tenir una instal·lació, és tot. Clar. Per exemple, nosaltres aquests dies que hem tingut, gràcies a Déu, hem tingut molta premsa a través de l'Hort de la Laia amb Copes del Món, hem tingut televisió espanyola, quasi tots els diaris han vingut a les instal·lacions a fer-li entrevistes, a fer reportatges, encara n'estem fent, i tots, absolutament tots, han dit el mateix, que s'han quedat parats del que han vist a Manresa, s'han quedat parats de la instal·lació en si, perquè al final és un gimnàs municipal amb una qualitat excel·lent, i s'han quedat fins i tot molt parats tots de disposem d'una zona esportiva amb tots els esports allà al voltant. Uh-huh. I molts d'ells dius, ostres, periodistes esportius, fotògrafs esportius, que es mouen per tot Catalunya, que es mouen per tot Espanya, i et diuen, ostres, a pocs llocs teniu això. I molts m'han dit, us ho creieu poc, de no tindre tot això molt mancomunat.
2: És que som li
3: dic, ostres, dic, tant de bo anessis a parlar on toca, o tant de bo sí. Ens ho veiéssim tots del que sí tenim, perquè el que nosaltres hem aconseguit amb el nostre projecte esportiu ara mateix, que ens ha costat molts anys aconseguir una escola pública que ens faci això, etc. Extrapolar-ho d'altres esports seria molt més senzill.
0: Saps perquè, que t'anava a fer exactament aquesta pregunta?
3: Perquè jo ho he proposat a d'altres esports. Nosaltres n'hem parlat amb d'altres clubs. És a veure quin club té la capacitat de projecte de poder treballar a l'èlit a casa. És complexa, jo no et dic que no, però el nostre exemple, el nostre resultat és que actualment la gimnasta referent a nivell nacional, la que ha guanyat hort amb Copes del Món i que estem treballant per tal, està entrenant en un club, no en un centre d'alt rendiment, perquè tenim algú molt fort que no poden tindre els altres, i és aquesta proximitat, i que aquesta noia no ha canviat la seva vida. Segueix amb les seves amigues, segueix amb la seva família. I no només ella, que ha tocat la Lore, que és subcampiona universitària del món, que segueix en actiu, que ara tornem a estar preparant. A l'agost tenim tant a la Lore, tenim quatre gimnastes preparant el Campionat d'Europa i Jocs Mediterrani. Aquest any torna a haver-hi Jocs del Mediterrani. I d'un equip que seran cinc per l'europeu, i algú repetirà, perquè dues setmanes després hi ha Jocs Mediterrani, en total hi haurà 6-7 gimnastes, nosaltres n'hi tenim 4 preparant això. Veurem si quantes n'entrem, però estem aquí lluitant contra les grans infraestructures i els grans sistemes nacionals, els públics, on hi ha tota la pasta allà invertida. Però tenim algú que no tenen els altres, que és això, que és aquesta proximitat, que estan amb les famílies, que no tenen que abandonar, que no tenen...
0: Totalment, saps? Que han pogut estar com molt més centrades. Correcte. També, perquè no han tingut tants també estímuls.
3: També tenim gimnastes, tenim 4 gimnastes al CAR de Sant Cugat, 5 gimnastes de masculina al CAR de Sant Cugat, i el Tierno al CAR de Madrid, ara mateix està a Panamà entrenant, però bueno, és un punt que...
0: Però clar, suposo que l'elit, Xavi, les persones que formen part de l'elit a la Giva són moltes menys que les que deuen formar part de l'elit al Club Atlètic, és a dir, que potser... O no?
2: No, clar, no sé.
3: Depèn
2: del que consideris elit.
3: El tema elit...
0: Si és jo, un per esport mi, que el practica més gent, segur. No,
3: sí, però per mi el tema elit, quan parlem d'elit, això és fàcil, perquè dius, al final això està estructurat i és a nivell de Consejo Superior de Deportes o a nivell fins i tot de la Generalitat. Són esportistes amb certificat DAN, que vol dir deportista d'alto nivell. Uh-huh. Per ser DAN necessites uns punts que te'l donen campionats del món, Jocs Olímpics, Jocs Universitaris, campionats d'Europa no te'n dona,
0: no?
3: Campionats d'Europa no te'n dona, i te'n dona finals de Copes del Món.
1: Llavors, no tenim més.
3: Tants a Manresa, només n'hi ha de nostres. Hi ha 4 d'ans, són de la Giva.
0: I el Mauri, de l'Esport 7?
3: D'ans no en tenen.
0: Tampoc, eh?
3: No, són gent que hagi participat en campionats d'Europa absoluts i amb un resultat... No, Europa no, mundials. Uh-huh. Llavors, d'ans hi ha doncs, les mundialistes de qualsevol dels esports que hi ha per aquí. Uh-huh. Elit, definida com a tal, deportista d'alto nivell, és això. Uh-huh.
1: Definim deportistes d'alt nivell el que té alguna beca que li permeti pràcticament poder entrenar, i nosaltres quan s'arriba a aquest nivell no competeixen. És el cas de la Bona, és el cas de la Meritxell Soler, és el cas de la Mònica Clemente. Uh-huh.
3: La Mònica ara possiblement és Dan,
1: Sí, però
3: Si no, són d'art, deportista d'alto rendimiento. Tot això està estipulat, hi ha
2: criteris
3: a les pàgines, uns criteris objectius,
4: i
3: tu entres a tot allà. Llavors, quan em diuen, ostres, sense desmereixer cap esport, no? Però el bàsquet, l'escola de Manresa de bàsquet, tal, quants esportistes hi ha a la selecció nacional? Espanya. I dic Espanya perquè és que és la competició oficial. Quan vas com a Catalunya,
2: no
3: quants n'hi ha allà? Això és el nivell. Val? Llavors, aquests són els que tenen aquests beneficis, aquestes beques ADO, van carreguis un pressupost de beques ADO, un pressupost de treball. Nosaltres ara mateix, amb els resultats que nosaltres hem tingut amb la Laia, ens han anat molt bé, perquè la Laia disposa d'un pressupost propi, no el pressupost que et ve de la Federació Espanyola, sinó un pressupost associat propi per la seva activitat. Llavors, l'activitat de la Laia del 2027, que ens és molt bona perquè tenim el Mundial Classificatori a l'octubre a Xina, a Chengdu, nosaltres podrem fer el circuit de competicions i de concentracions més idoni per a la Laia, no el que em convoqui o no
2: la Federació
3: Espanyola.
0: Clar.
3: Perquè ni que sigui objectiva, les federacions solen estar treballant tancades en un centre. El nostre esport és un esport bastant centralista. L'equip nacional està treballant com a tal, o moltes de les membres, al CAR de Madrid, el seleccionador és el mateix entrenador del CAR de Madrid, i possiblement el dia que es decideix qui va a la competició hi van els més preparats, perquè no se la juguen per nota, però el camí que t'han donat per preparar-te segur que no és el mateix que si estàs allà. Llavors nosaltres ara, per exemple, tenim un avantatge, que tenim un pressupost propi que ve otorgat pel Consell Superior de Deportes per les preparacions. I ens va molt bé pel 2027 i, sobretot, classificació olímpica del 2027 o fa Copes del Món del 2028.
0: Clar, és que... Digues, Jordi. No, jo el que només volia... És a dir, aquí, en el cas de la GIBA, sí que hi ha una voluntat clara de promocionar i tenir aquestes esportistes d'elit i, diguéssim, assentar aquest model que han creat i a veure si es pot extrapolar altres esports. Aquí el Club Atlètic em dona la sensació que...
1: Quan és elit ja no...
0: No, exacte.
1: Nosaltres tenim atletes de nivell nacional, que amb l'absolut i les seves categories, però...
0: Però tampoc és la vostra voluntat formar elit, diguéssim.
1: És un esport individual, llavors l'atleta va evolucionant i fins allà on pugui arribar. No?
3: Arriba un punt, sí, que aquí...
0: Recursos.
3: Arriba un punt que aquí tu has de ser prou coherent, i penso que ho són, perquè, clar, el que, si t'arriba un esportista, arriba un dia que diu, ostres, em donen una beca per marxar al CAR de Madrid a preparar-me allà. I aquesta beca ve associada, doncs, a una beca interna per estar, etcètera. Ostres, però jo em vull quedar aquí. Nosaltres enviàvem gent i no ens acabava de funcionar. No? Dic, jo em vull quedar aquí. Ostres, llavors t'has de reinventar. Has de veure com, amb els recursos que tu tens, que no són aquells, com amb aquests recursos tu li pots donar el mateix que li estan donant amb l'altre costat. I jo et dic, una vegada ho has fet i ho tens muntat, li pots donar un plus que ells no poden donar, que és aquest plus personal i de l'acompanyament de la família. Mm-hmm. Llavors, quan ja tens el sistema muntat, els hi pots donar una mica més. Jo penso que la majoria, que el futur de l'esport se'n va cap aquí. Se'n va cap a l'esportista que es quedi a casa, i els clubs de casa acabin sent centres de tecnificació nacionals o acabin sent els importants, els que poden tenir. Perquè si no arriba un punt que l'esportista ha d'hipotecar masses coses per
0: clar,
3: l'esport.
0: Però tu, Xavi, has sigut molt gota malaia. És a dir, aquest
3: sí, és un problema.
0: És a dir, no sé si el Club Atlètic hi ha algú que vulgui apostar per això, encara que no hi hagi recursos, intentar-los trobar. És a dir, no sé si tenen un Xavi Casimiro.
3: No, Xavi Casimiro és tot l'equip.
0: Bueno,
3: la
0: i una Míriam i un Lluís.
3: Correcte. Aquí també, per exemple, nosaltres una semblança gran amb l'atletisme que tenim serien amb les proves tècniques de l'atletisme, no amb les proves de fons.
1: Sí, és a dir, el nostre
3: esportista, des de que l'agafem, no sap fer una voltereta al terra, li hem d'ensenyar tot. No, el que fem és no només desenvolupar les capacitats motrius d'aquell nen. Un fundista arriba, té un cor d'una mida, llavors amb un sistema d'entrenament el millora, i el nostre esport és més de formació. Llavors l'etapa aquesta de formació és molt llarga, i per això sovint et costa més aquesta formació tan llarga estar-la fent, per això moltes hores...
0: molta dedicació.
3: Molta dedicació. I de vegades, excepte les proves tècniques d'ells, són més desenvolupar les capacitats aquestes motrius que ja té aquell esportista, que és supercomplex, és a dir, no hi ha res que no sigui... Estem parlant d'arribar aquí d'un costat o l'altre, són diferents camins. Llavors, el nostre camí, que és molt de formació i de moltes hores i de molt ser-hi, i llarga, la carrera és llarga, doncs et necessita això. I a vegades potser les proves tècniques sí, però les proves més de fons, mig fons, tot el que sigui a nivell aeròbic, és més el que vas a buscar, és aquella qualitat innata de l'esportista, i després desenvolupes a través del sistema d'entrenament aquella millora, també una millora tècnica, que la gambada sigui més llarga, etcètera.
0: Sí.
3: Però és diferent, també per això va per aquí. Però al final és quan una cosa no t'ha sortit bé, perquè nosaltres al principi no ens havia sortit bé, marxaven esportistes, havíem tingut esportistes a Madrid preparant Sydney i preparant diferents jocs, no acabaven, i després et tornaven i pensaves, ostres, és que encara no ha de... Saps? I dius, fora. Què necessitem, això? Vinga, a picar. A picar, de maneta de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament sempre l'hem tingut a la maneta ajudant-nos amb aquestes accions, amb el Departament d'Ensenyament, mantenint la instal·lació, mantenint el que els hi hem demanat. És una cosa que, per exemple, no hauria de ser competència d'un Ajuntament, perquè la competència municipal hauria de ser, és sempre la promoció de l'esport. En canvi, aquí estan ajudant pel que és a l'alt nivell. Això ja depèn del CSD, això és a l'Estat. Tot el que és esport d'alt nivell és Estat, tecnificació és Generalitat i promoció de l'esport és Ajuntament. El nostre Ajuntament, des de sempre, tots els que hem tingut, han apostat per ajudar-nos a estar aquí. No? Vull dir, sempre hi ha un punt d'agraïment important a l'Ajuntament. Per molt que a vegades ens queixem que no ens donen prou tots, perquè mai ens donen prou tots.
0: Però, i en el cas del Club Atlètic també sentiu recolzament per part de l'administració?
1: Sí. No ens podem queixar. Aquest any, en teoria, ens faran també la pista nova, perquè l'última remodelació no va sortir massa bé i en aquest moment no podríem organitzar un campionat d'Espanya, no ho podríem
0: organitzar,
1: però la pista té defectes, que en un campionat de Catalunya...
0: Fas una miqueta, sí.
1: I no, en teoria es farà una remodelació de la instal·lació a fons, si no ens podem queixar en absolut. El que passa que, som el que som, i no, com els atletes aquests d'èlit, nosaltres, repeteixo, tenim atletes de nivell nacional, però els d'èlit, de moment, no tenim estructura per mantenir-los. Llavors, també volia comentar el tema, que no sé si el té la gimnàstica, que és els atletes que van als Estats Units.
0: Això és el que deia.
1: N'hem tingut una fila, perquè hi ha una organització muntada, inclús hi ha empreses que es dediquen a posar en contacte i a veure atletes de no massa nivell, perquè als Estats Units sembla ser que hi ha unes lligues universitàries d'una pila de nivells, que si tu tens un atleta i te'l col·loquen en aquella universitat, clar, com més baix, els pares o les famílies els hi costa més que l'és portar el noi allà.
0: Sí.
1: Però, vamos...
0: Els diners de la beca que et donen són molts, eh?
1: Bueno, si no? Vas a una universitat de primer nivell, depèn, sí, però... Sí.
3: Nosaltres, per exemple, això també existeix.
1: Però hi van per fer una experiència.
0: Per una experiència. No,
1: i
0: no hi van...
1: nosaltres, molt contents dels temes d'entrenament i tècnics, no n'estem pas, perquè hi ha hagut cada fiasco allà, els matxaquen... Bueno, no sé, en gimnàstica sí, heu enviat gent, però els matxaquen d'una manera que és algo...
3: Jo personalment i trobo que és una molt bona sortida a la Lliga Universitària, perquè el tema és que sí que és cert que cada vegada hi ha més lligues, hi ha en gimnàstica, ja a part de la NCC, la primera, ja la segona i la tercera, llavors està amb aquestes lligues per a les universitats, és un prestigi, per tant necessiten esportistes. Quan tens un esportista d'un nivell elevadet, doncs et venen aquestes persones a oferir-te universitat per aquestes. Si paguen tot, depèn. Hem tingut ofertes de Stanford, que és la campiona americana, i de moment no les volen fer, però jo no descarto quan arriba un punt, però tot depèn de l'objectiu de la gimnasta. Si la gimnasta pot tindre un objectiu aquí d'èlit, intentant classificar-se per un Mundial i per uns Jocs Olímpics, difícilment se'n anirà al format de lliga universitària, perquè quan se'n van allà, allà hi ha competició cada setmana entre universitats, llavors el nivell és més baix. És més baix el nivell de les gimnastes de lliga universitària que el nivell que hi ha a nivell mundial. A nivell mundial, pensa que amb gimnàstica, per exemple, ara quan marxem al Mundial, marxen 4 gimnastes de tot el país. De qualsevol dels països, 4 xines, 4 d'aquí, 4 d'allà.
0: I una serà la Laia Font, eh?
3: Sí, en principi ara actualment sembla que la Laia i la Lore pot tindre plaça aquí. Llavors, d'aquestes 5, què passa amb les 6, 7, 8, 9, 10... I el mateix amb la 6, 7, 8, 9, 10 americana, 6, 7, 8, 9 anglesa, i ves tirant. I aquests equips necessiten 18 gimnastes cada un d'aquestes universitats. Llavors la demanda és molt gran de gimnastes europees cap a lligues. Llavors, el que està treballant per dalt de tot difícilment se'n va a lliga universitària, però aquests de vegades que dius, bueno, abans de retirar-me, per viure l'experiència, per tal... jo trobo que és aprofitable i tot això que em pugui entrar de l'esport, perquè malauradament estem parlant de dos esports que per molta dedicació que tinguin, molt professionals que tinguin, poca recompensa econòmica. Ja. Nosaltres tan sols les que tenen beques ADO, que estan estructurades, que venen de resultats.
0: Sí, però quan quedeu, per exemple, campions, la Giva queda campiona d'Espanya, o la divisió d'honor femenina també queda campiona.
1: Llavors, és un gran honor i poca cosa.
0: No, no hi ha diners pel club?
1: No.
0: O sigui, no és com el futbol, eh? No. Que si guanyes... Ostres!
3: Sí, sí, és irrisori, però el campió de Lliga guanya 300 euros. És a dir, et pagues el viatge d'un terç de l'equip.
0: Uau. Sergi, tu que estàs... estàs fent aquí un aprofundiment, eh? Una immersió...
4: Estic aprenent moltíssim, escoltant. I bé, jo sempre he tingut la impressió, ja de petit, que aquests esports sempre m'han generat molt respecte, aquests esports que són individuals, que l'esportista lluita contra la seva marca. Quan veies els Jocs Olímpics et quedava aquella impressió de... Jo tinc una imatge que és a la cursa dels 100 metres, no el que guanya, no? Però el que arriba a últim arriba a menys d'un segon del primer. Sí, és a dir, estem aquí parlant de mil·lèsimes, no? I sé que són esports que a nivell personal i familiar doncs exigeixen molt, moltes hores d'entrenament... I després hi ha aquest altre tema que dèiem, aquesta... No m'agrada dir minoritaris, i menys a partir del que hem escoltat avui, perquè crec que com a esportistes exigeixen com molt més a la persona, no? Un entrenament. A vegades sí, veiem els futbolistes... Avui ha canviat una mica més la cosa, però als anys 80, per exemple, veia jugadors de futbol que semblaven... no vull dir res, no? Semblaven lleoners, no? Vull dir que no... En canvi, ja veies de sempre els atletes, les gimnastes, són esportistes d'altíssim nivell, tots amb uns cossos i amb unes prestacions molt altes. Avui s'ha igualat una mica això, però jo em quedo amb aquests esports, em quedo amb això, perquè tinc alguna experiència familiar, que han competit, per exemple, a la Giva, amb això del matalàs, no sé com es diu...
3: Llit elàstic.
4: Llit elàstic, no? Inclús hi ha estat al car de Sant Cugat, i bé, és no només per l'esportista, sinó per la família. Família. Els desplaçaments són, jo què sé, Albacete, llocs així, no?, a competir. I res, són esports que miro molt, i respecte al tema de si són mediàtics o no, és que són esports molt seriosos, no vull menysprear ni molt menys els altres, no?, però són gent que està dedicada a lo seu, jo sempre em quedo amb això, que són gent que està dedicada a lo seu, que els importa millorar aquest 0, cada dia, i que la resta, no vull dir...
0: Ostres, m'agrada això de seriosos, eh?
4: Sí,
0: són molt pulcres.
4: Passen de tot, en el sentit que no exigeixen, no demanen aquesta atenció.
1: Als Jocs Olímpics es parla de nosaltres.
2: Sí. És que en futbol, perdó, un jugador, si té un mal dia, l'ha de cagar molt fort perquè s'hi fixin. Sí. Vull dir, un jugador de futbol, o de bàsquet potser no tant perquè són 5, però un jugador de futbol, si té un partit discret...
0: Sí.
2: Ja no dic dolent, dic discret. En canvi, quan està la Lore o la Laia a sobre la barra fixa,
1: sí, cau.
2: A la mínima que es desvia un mil·límetre del que li toca, ja cau de la barra.
3: I ja passes de la possibilitat d'or a quedar a la 45.
2: Per això.
3: Sí, sí.
4: En futbol també passa, igual, però no és tan visible, perquè no es veu tant la marca. Els esportistes, futbolistes i els jugadors de bàsquet també entrenen cada dia per ser un palet millor. La diferència en la competició és mínima, però aquí es veu.
5: Però t'he de dir, per molt que hi ha sempre un... Ostres, que els jutges, l'última Copa del Món, després de vindre de l'or d'Egipte, vam viatjar directament a Croàcia, i aquí va quedar fora de la final per 0,33, per mil·lèsimes. Però jo t'he de dir que del jurat de 8 persones que posaven la nota d'execució, doncs una va posar 8 dècimes, l'altra 8, l'altra 7, l'altra 8... Doncs, si una d'aquestes 8 hagués posat 7, hi hagués estat. I una d'aquestes 7 hagués posat 8... Però és que és així, és que hi havien aquestes dècimes.
0: Oh, quina ràbia, llavors, sí que no podria, eh?
5: No, però és així
0: ja,
5: el món.
0: Ja.
5: És així el nostre esport. El tema que parlàvem del mediàtic-no mediàtic, jo sempre me'n vaig a la cultura esportiva. Per mi no hi ha més que això. Primer, que hi ha països que és molt mediàtic. És a dir,
0: és
5: el més mediàtic.
0: És agradable visualment, no?
5: És el més mediàtic. I llavors, què passa? Quan s'ha treballat abans, s'ha format l'espectador, es forma l'espectador a les competicions, l'espectador entén què passa, l'espectador s'agafa a veure això. Aquí no es fa. Penseu que fa uns anys, quan mai havia vist ningú ciclisme a la tele, quan algunes grans marques tenien unes quotes de televisió i van agafar aquests equips de ciclisme i aquella marca concreta tenia una quota de televisió, li van dir, doncs ho fotrem el dissabte a la tarda i que passi la volta. I passava la volta i es va formar l'espectador. I al cap de 3 anys, tothom dissabte a la tarda estava allà, així, mirant la volta.
1: Fent la migdiada a vegades. Però...
5: Sí, però...
0: Però és igual, amb la tele encesa.
5: Tot venia perquè hi havia unes quotes de pantalla. Aquesta mateixa quota de pantalla feia que aquell altre equip apostés també per un equip ciclista. Nosaltres aquí, doncs no gimnàstica sí. Abans, la setmana passada, teníem una mare que estava comprant entrades per Los Angeles.
0: Una mare, dius?
5: Una mare allà al gimnàs d'una de les petites, que estava comprant entrades online per Los Angeles, em va dir, mira, ja les tinc, a veure si...
0: Pels Jocs Olímpics?
5: És que s'acabaran d'aquí molt poc. Les treuen a poc, les treuen pelotinament i és les entrades que primer s'acaben. És a dir, als Estats Units molt. Però si es fessin aquí a Europa, també a París, també es van acabar molt ràpid. Aquí a Espanya, doncs, potser no s'ompliria d'espanyols, però també s'ompliria. Llavors, aquesta cultura esportiva a la qual ens... És una mica de creu que encara tenim a sobre, que l'anirem superant com els altres països, hi ha aquesta falta no sé com dir-t'ho, a nivell mediàtic. Mira, un exemple que t'ho resumeix. La Laia fa 4 setmanes competim a Antàlia, a Turquia, i queda bronze a la Copa del Món a l'aparell de salt. I va tindre una repercussió X, doncs... excepte el Pere Fontanals, que és el primer que ho sap, és el primer que ho demana,
0: clar.
5: Va tindre una repercussió X en premsa nacional. Bueno, Esport, Mundo Deportivo, Marca, As, una columneta, no sé, bé. Fa or. Ostres, quin canvi. Oro en la Copa del Mundo. Clar, això ha tingut una repercussió de... part de telenotícies, tal, televisió espanyola, minut 40 de televisió espanyola a les notícies de la U, el de la televisió espanyola dels migdies, doncs una altra, Antena 3, l'altra, i tota la premsa nacional. El salt que va fer la Laia a Antàlia era millor que el salt que va fer la Laia al Cairo. Però el Cairo va ser or, i clar, or és el que entén la gent. Llavors, encara aquesta setmana, encara tenim diverses premsa que ens ve. Dilluns que ve, tornant de Lliga, però no va bé, i encara tenim documental, un reportatge a fer d'una altra televisió, que li ve un reportatge com se'n va a la universitat, a casa, estudia i entrena.
0: Ja ens ho anirà
5: explicant. El mateix salt, no, pitjor salt.
0: Pitjor salt. No, molt bèstia.
1: Oriol Cardona, sí.
0: Sí. Escolteu, ens hem menjat el temps. Em sap greu, Sergi, perquè escolta'm... Bueno, has
4: vingut a aprendre.
5: No l'hem deixat parlar gaire.
4: Perfecte,
0: no.
4: Perfecte.
0: No.
4: Gràcies per la classe.
0: No, i tant. I a més, és això, acompanyat de bona companyia. Moltíssimes gràcies, Pere. Abans d'acabar, només felicitar també, jo crec que ja us podeu donar per felicitats els dos clubs convidats d'avui, però també el Joanenc, que
4: s'ha salvat.
0: S'ha salvat.
2: A costa del Cardona.
0: A costa del Cardona. No, és igual. A costa del Cardona. Vull dir, no ha sigut
2: era
0: culpa del Joanenc.
2: Sí, perquè el Joanenc ha guanyat, si no, sí, no hauria anat guanyant últimament.
0: Sí, però també em sap greu culpar el Joanenc.
2: No, però vull dir, eren els dos equips que jugaven una plaça de descens, sí, i en aquest cas ha perdut el Cardona.
5: Ell ara vol ser bona, però...
0: No. Clar,
5: ha anat així.
0: Ha anat així,
2: si
0: ha anat així,
2: jugant
0: entre ells
2: dos...
0: L'esport és així, l'esport és així.
4: Mirava com, igual a l'estiu, si hi ha alguna compensació, algun equip que tal, que dona, com és el primer dels que baixa, doncs igual encara... sona la flauta i es pot salvar.
0: Esperem. I també felicitar la Luca de Palma, que ha quedat campiona d'Espanya, universitària, precisament, de judo, en menys 70 quilos. Vull dir que un altre dels exemples, l'Esport 7, d'aquí tenim moltes ganes també de convidar i...
2: No sé si tinc temps d'una cunya molt ràpida.
0: Tant,
2: el CB Navàs, que s'ha classificat per les semifinals per anar a la fase final d'ascens a segona de bàsquet.
0: Uau, o sigui, a l'Alep.
2: El que abans era l'Alep, sí.
0: Ah, ara ja no es diu l'Alep.
2: Ara és primera, segona i tercera.
0: Cada dia canvien les coses,
2: però és complicat, S'ha classificat per la fase final catalana. Bueno, catalana, balear i valenciana. I després promocionarà... O sigui, podria ser ràpidament que amb les tres primeres categories de bàsquet tinguéssim dos clubs del Bages.
0: Increïble. Doncs també moltíssimes felicitats al Navàs
2: Viscola.
0: Un Navàs
2: que s'enfronta, evidentment, a equips de ciutats grans.
1: Va ser campiona d'Espanya universitària aquest cap de setmana.
0: Exacte, l'Èrica Maceres ha sigut també campiona d'Espanya universitària de 100 metres. Tenim molt talent, ja ho veieu. Seguirem explorant-lo, seguirem explicant-vos-el. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a vosaltres i a vosaltres també, estimada audiència. Ens retrobem demà una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé.

0: es que te presenten a quien tiene el terreno. Uh-huh. Eso es la clave. O sea, y eso se paga a un precio.
1: Pues yo lo estaba informado, no solamente en Cataluña, se metía en todas partes.
2: Y... ara el que queda és el tram final, decisiu amb les conclusions de totes les parts i saber si es rebaixen o no les penes.
3: El tribunal que va a suspender unos minutos antes de entrar en la fase de conclusiones porque ya hemos terminado toda la práctica de la prueba.
2: Anirem de seguida a l'Audiència de Barcelona i també a la de Tarragona. Avui comença el judici d'una de les grans causes corruptes de la dècada passada, el cas Innova, amb exdirectors del CatSalut i l'ICS acusats de desviar diners de la construcció de l'Hospital de Reus. Tot això en un dilluns de sol i xàfecs de tarda. Jordi Carbó.
4: Fins demà no esperem que les tempestes tornin a afectar el conjunt de Catalunya. Mentrestant, aquesta tarda, com ha estat al matí, temps radiant. Sol, bona visibilitat, un cel ben blau i temperatures agradables, fins i tot amb ambient una mica càlid a algunes comarques. En el conjunt de Catalunya, màximes de 20 a 25 graus, però el Pla de Lleida i sobretot el prelitoral de Barcelona, especialment cap al Vallès, al Baix Llobregat i llocs propers, màximes que podrien superar amb facilitat els 25 graus. També durant la tarda, vent moderat de ponent, ratxes de fins a 50 km per hora, i entre aquesta tarda i la pròxima nit, una mica de pluja a les valls encarades al nord del Pirineu, també cap al nord de l'Empordà. I demà les tempestes durant la tarda guanyaran protagonisme a la major part de Catalunya.
2: Tècnica, Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
2: Què tal? Bona tarda. Queden menys de 3 hores perquè comenci la rua de celebració de la 29a Lliga del Barça pels carrers de Barcelona. Adrià Soldevila, com estàs? Cansat?
6: Bona tarda. No, cansat encara no, de moment. Festa de moment agradable pel títol de Lliga i ja preparat per la gran caminada que ens espera aquesta tarda amb la Rua.
2: Tot comença a les 5 des del Camp Nou i el recorregut és tota l'Eixample Esquerra una mica fins a arribar al Passeig de Gràcia, no?
6: És correcte, la Rua arrencarà a les 5 des del Camp Nou, passarà per Travessera de les Corts fins al carrer Numància, girarà pel carrer Berlín i el carrer París fins a arribar a Balmes. Baixarà cap a Gran Via i fins al Passeig de Gràcia, on allà s'aturarà uns minuts davant de la Pedrera. Després enfilarà el Passeig de Gràcia, tombarà per Provença fins a Aribau, novament al carrer París i l'Avinguda Sarrià fins a arribar altra vegada a Travessera de les Corts. I d'allà fins al Camp Nou, on acabarà al mateix punt on haurà començat. En total, entre 3 i 4 hores de ruta per celebrar el 29è títol de Lliga del Barça pels carrers de Barcelona amb la seva afició.
2: Una rua que afectarà força la mobilitat del centre, sobretot pel que fa al bus. Hi ha 34 línies afectades, les podeu consultar. L'Ajuntament el que recomana és anar amb metro. El transport públic es reforçarà amb més personal a les estacions situades en tot aquest recorregut. I aquí, a la SER, ho podreu seguir, aquesta rua en directe, a la Ventana i també a la Seta amb en Joan Tejedor i l'Anna Puigvoltes. Tot això després d'una nit de festa que començava així.
7: Final! Final! El Barça és campió de Lliga!
2: Amb aquest 2-0 contra el Madrid, així el narrava el Santi Ovalle i l'equip del Quet i Jugues Barça, festa, petards al camp. Poc després ja, com que la Font de Canaletes estava en obra, la festa, els aficionats, la van fer a la plaça Catalunya. On hi van aparèixer Marc Casador i Alejandro Valde. I després també aquesta nit s'hi ha vist a Pedri, a Valde, Dani Olmo, amb bici, un cop més per la ciutat.
8: Otra más, chavales. ¡Se Pedri, Pedri!
9: ¡Ole! ¡Qué grandes!
10: ¡Se Pedri!
9: ¡Qué grandes, Pedri!
2: I la festa després s'ha allargat per alguns jugadors a la discoteca Boris, però sobretot a l'U de Gas. Aquest era el moment en què hi entrava Joan Laporta, que mai falla a l'Uz de Gas. Jordi Martí, cap d'Esports de SER Catalunya, què tal?
11: Molt bé, bona tarda.
2: Tu ets al Boris, a l'Uz de Gas, on has anat a celebrar-ho?
11: Jo he mirat de descansar les hores que hem pogut, que encara queda molta feina.
2: Escolta'm, aquesta lliga, per què passarà la història, sobretot? Perquè hi ha molts motius. La del retorn al Camp Nou, la que es guanya davant el Madrid, o per Hansi Flick, per l'equip, en definitiva?
11: Jo diria d'entrada que per un fet singular, que és guanyar una segona lliga amb tanta gent de casa. Per mi aquest és un fet singular.
2: Masia, no?
11: La Masia. Tanta gent de casa, tanta gent formada a les categories inferiors. Per tant, Hansi Flick té aquesta matèria primera que va sortir al rescat del Barça quan el Barça era un club amenaçat per la fallida econòmica i per la fallida esportiva, i després la figura de Hansi Flick, que la seva gestió és fonamental per explicar aquest èxit, perquè Hansi Flick el que fa una mica és cohesionar i fer entrar en comunió tots els sectors. Els seguidors, el vestidor, l'staff tècnic, la

0: Avui, al balcó, què és el dret especial i per què hi ha cada vegada més advocats especialitzats? Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Ariadna Martínez i Lucía Ramis, on parlarem també de la sobresaturació informativa de l'antivirus.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: L'Àlex Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna, i visca el Barça.
0: Visca el Barça. Barcelona en flames, milers i milers de barcelonins són al carrer ara mateix seguint la rua de celebració de la Lliga, que està en marxa des de les 5 de la tarda. Hi ha festa i festa absoluta. Seguint l'autobús descapotable amb els jugadors del Barça al damunt, hi ha l'Adrià Soldevila ara mateix. Adrià, hola. Solde.
2: Què tal? Si vam tenir l'acció, però això està
1: important. És un clàssic. De cada rua del Barça, que és que no tenim la connexió.
0: Solde, surts entretallat. És que això és un clàssic d'aquests dies. Jordi Martí, com esteu?
3: Bona, Anna Puigvoltes, com estàs?
4: Molt bé, bona tarda.
0: Ho sabíem, eh? Aquesta connexió especial. Heu dormit bé? Què heu somiat? Què heu digerit ja aquestes hores?
4: Jo he dormit com una soca. Poques hores, però hem dormit com una soca, i la digestió m'està molt bé. Estic fent una molt bona digestió d'aquesta lliga.
0: El teu resum per la cara que fas i els teus ulls és feliç i cansat?
4: Doncs sí.
0: Tal qual.
4: Feliç i cansat. Però a més amb una idea molt satisfactòria, que tinc la impressió que s'ha guanyat una segona lliga, Anna, una segona lliga consecutiva,
0: sí,
4: amb molta gent de la casa. Sí. M'agrada aquesta idea.
0: La gent de la casa sempre ens agrada moltíssim. Teje, tu també?
3: Més feliç que cansat.
0: Més feliç que cansat.
3: Sí. Més feliç que cansat, i sobretot el mèrit que li trobo jo a la lliga que ha fet el Barça és que el sostre se l'ha posat ell a si mateix.
0: Sí.
3: Perquè seria molt fàcil desacreditar el títol quan el rival no compareix o quan s'autobicoteja fins i tot, però estem parlant de que el Barça ara mateix està en disposició d'igualar la millor lliga de la seva història i repetir els 100 punts de la 2012-2013. Per tant, que un equip que l'any passat venia de guanyar tots els títols a nivell nacional, estatal, que la Champions va superar les seves expectatives amb un equip en edat de cometre pecats de joventut, com pensar-se que si han fet això és que ja ho han fet tot i que la resta serà molt fàcil, hagin sigut capaços de reiniciar-se i reestimular-se per tornar a trobar el nivell que han trobat, jo crec que se li ha de donar el mèrit al gestor d'aquest grup de futbolistes i també a ells mateixos d'haver-se posat a temps a fer la feina quan a principis de temporada algú podria tenir dubtes. Per tant, que el Barça sigui el seu propi sostre és la millor notícia d'aquesta temporada.
0: Doncs la notícia també, com dèiem, està al carrer. Aviam si tenim més sort ara. Nil Solà, com estàs? Ens escoltes? No.
1: Sentim la remor de fons, però crec que Nil no ens escolta.
3: El que passa és que...
0: M'encanta la cara d'en Martí apretant els llavis.
3: El Nil i el Solde van seguint l'autocar. Van allà dins del cordó de la policia que protegeix l'autocar. I clar, estan a les zones de més densitat, però el Jan Wideman i el Pol Riera, que són els dos redactors que tenim a la graderia del balcó, els hem enviat més a prop de la ràdio, on l'autocar encara és lluny. Provarem a veure si tenen una mica més de cobertura. Comencem pel Jan. Hola, Jan Wideman, com estàs? Bona tarda.
5: Doncs sí, bona tarda, Teje. Estem amb el Jordi i amb el Martí, pare i fill. Fa molta estona que esteu esperant aquí?
6: Una miqueta.
5: És la primera rua que vens o vas venir l'any passat?
6: La primera.
5: És la primera? Tens moltes ganes?
6: No moltes.
5: No moltes? Aquí, qui és el que més tens? Aquí tens més ganes de veure? Quin futbolista?
6: Lamine.
5: El Lamine. Creus que et saludarà?
6: No.
5: Ho hem d'intentar, no? I el pare, quan és la primera rua?
7: La meva, la segona.
5: La segona, vas venir l'any passat?
7: Sí, vaig venir l'any passat. I aquesta és la primera que vinc amb ell.
5: Com heu vist la temporada? I el partit d'ahir, el vas poder veure?
6: Sí, tot.
7: Superbé, no?, la temporada.
5: Sí. Superbé, més guanyar contra el Madrid, no?
6: Sí.
7: Va estar guai, va aguantar fins al final, tot el partit, amb l'emoció que tenia.
5: Doncs ja ho veieu, els aficionats que ja es concentren aquí esperant que vingui la rua, esperant que vinguin els futbolistes per saludar-los.
3: Gràcies, Jan. Jordi i Martí,
0: Quina
4: casualitat.
0: Ja. És un homenatge, ho hem preparat. No, ho hem fet expressament. O sigui, el Jan s'ha anat amb una missió. Busca un pare que es digui Jordi i un fill que es digui Martí.
4: I la feinada que han tingut,
0: Sí.
4: Fins
0: que no ho han trobat.
1: Aquesta rua està passant pel carrer París.
0: Sí.
3: Aquesta bona cobertura aquí a Passeig de Gràcia en Gran Via és que la rua està encara lluny i, per tant, que això va per
0: llarg. Una cosa, va lentíssima.
4: Va per llarg.
0: Va molt per llarg. No sé on tenim en Guillem d'Elso. Guillem? Hola, Guillem.
1: Tampoc,
8: Què tal, com esteu?
0: On estàs, Guillem?
8: És que estic aquí al carrer Provença, m'he hagut d'allunyar. Estic paral·lel al carrer Balmes, encara no ha arribat l'autobús i m'he trobat una família, un pare que es diu...
9: Francisco,
8: la dona...
10: Maria del Pilar
8: i la filla...
10: Vanessa.
8: I estan els tres aquí seguint la rua i heu vist l'autobús passar i ja torneu a anar-hi, oi?
9: Sí.
10: Però que no hem vist ara la minya mal.
8: I el Francisco m'ha dit, no em perdo ni una rua jo.
9: No, nunca, siempre vengo.
8: I saluden els jugadors o no saluden?
10: Sí, a tots els jugadors.
8: Escolta, i el Barça com el viviu vosaltres? El viviu junts? És a dir, és una manera de fer família o què?
10: Sí. Sí, bé, sí, sí, el meu net també ha vingut, que és petitó i l'agrada molt.
9: Som del Barça tota la vida.
8: Sou d'aquí de Barcelona?
9: És més que un club, sí, sí.
8: És més que un club.
9: Jo he nascut en Badalona, o sigui que... Bon.
8: Molt bé, doncs res, els deixo ja, que segueixin buscant l'autobús.
0: Molt bé, Guillem. I està molt bé que t'allunyis una mica i perquè realment funciona molt millor quan estem una mica separats.
1: Ja ho has vist, dos que s'han escampat, més o menys localitzables.
0: Mira, de totes maneres, anem a provar. Gràcies, Guillem, fins ara. Nil. Nil Solà.
11: Hola, què tal a tots? Bona tarda.
0: On ets ara? Estàs enganxat o t'has separat una mica?
11: Doncs mira, estic amb els cavalls que inicien la rua, és a dir, no puc anar més endavant, més allunyat del bus impossible. Hi ha quatre cavalls que lideren aquesta rua del Barça d'avui, que està portant moltíssima, moltíssima gent aquí als carrers de Barcelona, ara mateix al carrer de Balmes, un ambient espectacular, la gent esperant que arribi ja aquest autobús, amb una imatge, la de Chesney i Lewandowski, que són segurament dos dels jugadors més veterans d'aquesta plantilla, però que han estat des del primer minut fins ara assentats a davant de tot, gaudint com si fos pràcticament el primer dels títols. També estem veient a un Rafinha i ara Araújo, que són dos dels més actius en diferència. Mentrestant, Lamine Yamal, una imatge un pèl curiosa, pràcticament no se l'ha vist. L'autobús està format per un parell de grups, una a cada banda, després Rafinha amb Araújo, que estan a la part de darrere amb els trofeus, però Lamine Yamal, que amb prou feines ha sortit a veure l'afició, que no para de cridar i animar els seus jugadors.
0: Clar, és que Nil, ara deia en Guillem que estava amb el Francisco, la Maria del Pilar i la Vanessa, que com que no han vist en Lamine Yamal, van fent dreceres per altres carrers per veure en Lamine Yamal. I jo vaig a fer de mare, o sigui, que baixin d'aquí en Chesney i en Lewandowski perquè fa patir, a mi no m'agrada.
1: Perquè agafi cobertura, però els acaben de pujar una terrina de gelat de tres gustos
4: sí.
1: I estan allà amb una terrina de litre, una cullera supera que donar-li
0: potent. Sí, hi ha xocolata, hi ha maduixa i crec que llimona, diria.
11: De fet, ara us diré una cosa. Jo que ja he fet alguna de rua amb el Girona, una imatge, una oposició similar a la que estan ara mateix Lewandowski i Chesney, va acabar quasi amb desgràcia per haver d'aguantar a la fotògrafa del Girona, Ramon Terrats i Arnau Martínez, perquè estava a punt de caure, va topar amb una branca, i realment la imatge ells pensen que ho tenen controlat, evidentment, però sí que és veritat doncs, que fan patir, i això pel carrer es parlava, no? Tant dels dos davant com d'Araújo, que estava situat a la part de darrere, saltant i botant sense estar pràcticament agafat de cap costat.
0: Clar, jo la pregunta que tinc és, no acaben, ho dic honestament, un pèl avorrits al final, que ara porten 2 hores 8 minuts saludant a la gent.
1: Chesney està en moda Marbella ara mateix, eh?
0: Ja.
1: És a dir, com deia, l'ha assegut a davant de l'autocar, cames estirades, enrere, geladet amb Lewandowski compartit, no porta cap còctel perquè passaria, però és que està ja, li falten els pals de golf.
11: Sí, us diré una cosa. S'ha produït un dels més aclamats, és Chesney, que és la realitat, el Chesney fumador que avui escolta amb el Getty Jugues. Continua sent un dels càntics que més es repeteix aquí als carrers de Barcelona, i li han llançat, Chesney ha vist una pancarta, li han llançat un cigarret i s'ha començat a posar a fumar a sobre del...
0: No fotis.
11: A sobre de la...
0: Ha fumat, eh? Ha fumat.
11: Ha fumat, Chesney ha fumat en aquest autocar. És un personatge que inclús ahir deia que era conscient que ja no estava per estar al màxim rendiment o que hi havia jugadors molt per davant seu, i avui ho està demostrant aquí en aquesta rua, on insisteixo, és un dels grans protagonistes.
1: És un tio que va arribar aquí dient que l'hàbit de fumar se li coneixia perquè l'havien enganxat paparazzis fumant amagat, que ell mai ho havia fet en públic perquè sap que és un mal exemple per les criatures, però que l'havien enganxat intentats amagar, i ha acabat fumant l'autocar.
0: Passant de tot.
1: Amb els carrers plens de nens.
0: Les cigarretes.
11: I guanyant dos títols de Lliga consecutius. A mi la imatge, sabent el que hem explicat aquests dies, el futur de Robert Lewandowski, que segurament marxarà del Barça, que és veritat que pot anar a una lliga inferior a guanyar algun títol, però la sensació és que els dos ja havien fet la feina, alliberats, gaudint el moment que estan vivint, i amb aquest títol, la segona consecutiva per part de Chesney, a la qual els dos han volgut donar valor, insisteixo, com si fossin els més joves de la rua.
0: Anem a provar si en Solde, que li hem donat pas només començar i s'entretallava la senyal. Solde, on estàs ara?
2: Aviam, estem al carrer Balmes, baixant direcció Gran Via.
0: Val, que diguem-ne que
2: Gran Via, Passeig de Gràcia seria un dels grans punts més calentets, i pujant una mica més cap a la Pedrera, que és on s'aturarà

0: L'entrenador està molt actiu dins aquest autobús.
1: Hem d'explicar, digues...
2: Marc Casadot, que va estar, clar, el que diu en Sol de Vila, va estar celebrant amb els seguidors el títol aquí mateix a la plaça Catalunya, amb en Balde, entre altres futbolistes.
3: Ja ho va fer l'any passat, no? Va ser una de les imatges de la celebració de l'any passat. L'any passat van ser diverses revelacions, una que van anar a veure Ferran amb Bissing a l'hospital, perquè l'acabaven d'operar, l'altra va ser...
1: Han tornat amb el Bissing, no?
3: La presència de Casadot a Canaletes, i aquest any ho han repetit tot. Ja com si fos un ritual, no? Noves tradicions que es van creant. El passeig amb bici de Dani Olmo, Pedri i companyia, i la visita a Canaletes de Casadot, acompanyat de Valde, que està.
1: Jo el que ara, perquè m'he despistat, ja porten moltes hores... Digues.
0: Us he de dir que el que deu ara de Casadot i Valde a Plaça Catalunya, no? La gent es pensa potser que hi van i es colen allà com si fossin un ciutadà més, i sí que és així, però és veritat, perquè es tranquil·litzi la gent, que seguretat del club ho té tot controlat.
1: Val.
0: És a dir, no van sols a la brava perquè sí, sinó que membres de seguretat del Barça ho tenen controladíssim.
1: Jo el que veig ara, per les imatges, a més, que hi ha hagut estones que la gent, diríem, els ciutadans, anaven acompanyant l'autobús, però ara em sembla que està tan ple el carrer Balmes que dubto que la gent, és a dir, els veuen passar i aquí s'ha acabat.
3: A no ser
1: que facin un Francisco o Maria de la Pilar anar perseguint el Lamín.
4: Hi ha molt més ordre, eh? Aquí a l'inici ha sigut bastant agobiant, han hagut de quedar més reforços dels Mossos d'Esquadra i també de la policia local, perquè és veritat que just al sortir del Camp Nou hi havia molts aficionats que perseguien pràcticament aquest autocar. És veritat que els carrers són més amples i la seguretat i la policia sobretot estan fent que no es pugui produir cap incident. Jo, evidentment, és la primera rua que estic aquí del Barça, però sé que és veritat que de moment s'està produint tot sense cap problema, i és veritat que també la gent conscienciada i gaudint, però sense provocar cap mena de problema.
1: Clar, la primera rua, diu, del Nil, quantes rues has viscut tu, Jordi Martí? Mare
2: de Déu, Anna, Déu-n'hi-do.
1: Ets un veterà.
2: N'hem fet moltes. Però tenen una cosa en comú aquesta litúrgia, que és que una mica es fa evident aquesta connexió, aquesta comunió entre els seguidors i els jugadors, i els jugadors i els seguidors. I això és molt important, perquè una cosa que de forma transversal sembla que recorre aquest Barça de Hansi Flick és això d'aquest caràcter familiar que ell ha aconseguit travar, no? És a dir, ara mateix aquest Hansi Flick, de la seva gestió en surt comunió. I aleshores aquesta comunió amb l'estaf, amb el seu propi staff, amb la directiva, amb el director esportiu, amb el vestidor i amb els seguidors. Molta gent jove, moltes pilotes de platja per caricaturitzar, que sí, Soldé?
3: Sí, moltes pilotes de platja també aquest any.
0: Moltíssimes pilotes de platja, una barbaritat.
1: I què fan? És a dir, se la van passant.
4: Sí, no, i la gent serà a la tocar, alguns se les queden...
2: Això de les pilotes de platja, Anna, té l'explicació que és una forma de caricaturitzar Vinícius. Vinícius, que no va aconseguir la pilota d'or, i aleshores fixa't si hi ha de seguidors que van baixant i van portant aquestes pilotes de platja, com aquelles antigues
3: perquè
2: que tu i jo corríem.
3: Els camps li canten. Balón de playa, Vinícius, balón de playa, sí, perquè no li van donar el balón d'oro.
2: Tu no te'n recordes quan passava l'avió de Nivea?
0: A banda de les pilotes de platja hi ha una altra moda, que és la moda dels cons.
2: Els cons.
3: Els cons, perquè l'entrenador del Madrid, Álvaro, quan era jugador, no era gaire bo.
1: És veritat.
3: I crec que va ser a la selecció que algú el va batejar així internament, de dir, no se la passeix a este, que és com passar-se-la a un cono. No? Els cons aquells que posen per entrenar. I llavors li va quedar el cono, i el Veló és conegut popularment com el cono.
1: Ui, perdem la connexió. Allunyeu-vos una mica, si podeu. Una de les paraules que més l'heu citat, no sé si eres Teje o Jordi, el tema de que són una família. Portem tot el dia parlant de família. Aquí està la clau d'aquest èxit.
2: A veure, la columna vertebral del Barça és la Masia. I la Masia està integrada per gent molt jove, per gent molt inexperta, i els hi falta un guiatge. I jo crec que en aquesta matèria primera tan brutal, que és la Masia, el guiatge l'ha liderat el senyor Hansi Flick.
1: El pare.
2: Que ha actuat com un pare. I ha aconseguit anar cosint, i sobretot amb aquesta canalla, que són molt bons, els he dit, escolteu, si em feu cas, jo tinc eines perquè guanyeu. I aquí s'ha trobat una relació de confiança. I certament tu agafes tots els ingredients i tots els estaments del club, i ara mateix té sensació que és una família ben avinguda, on s'empatitza, i com que hi ha nanos que es coneixen de molt jovenets, entre ells també es porten bé.
3: No, perdona, Jordi, i on hi ha una jerarquia, que s'accepta perquè és una jerarquia que és justa,

0: i és una jerarquia que és lògica, és a dir, té un sentit, ja ho saps que els lideratges no s'adjudiquen, no s'otorguen, es guanyen, i això aquí dintre funciona, perquè vam començar la temporada amb uns resultats que anàvem... amb jugadors que no trobaven el seu rendiment de l'any passat, situacions noves, com un jugador tan jove com Lamine tingués una lesió en perill de cronificar-se, com és la pubàlgia, que s'ha de gestionar molt bé, perquè quan allò arrela, després és molt difícil de treure, i Hansi Flick, arrel d'aquella frase que li ha de tant recordar el Flaky de la jornada 3, crec que és al camp del Rayo, de els egos maten l'èxit,
1: alerta,
0: amb aquesta idea,
2: boníssima aquesta
0: va
2: frase,
0: saber recuperar l'esperit que necessitava dels seus jugadors, i tots, cadascun a la seva parcel·la, Lamine a l'hora de saber-se cuidar una lesió com aquesta, però també la resta de jugadors que els estava costant trobar el seu nivell i la seva continuïtat, van saber cadascú trobar la seva fórmula individual al servei del col·lectiu per tornar a aconseguir que l'equip agafés una marxa que és veritat que no ha arribat als moments de sublimació de la temporada passada. També t'ha faltat alguna peça, però d'això ja tindrem temps de fer-ne anàlisi a l'estiu, de com es van fer els deures al mercat de l'any passat i com ara s'han de recuperar signatures al d'aquest any. Però amb el que hi havia, Hansi Flick ha sigut capaç de, a través de la meritocràcia i de la inspiració a cadascun dels seus jugadors, tornar a construir un bloc que ha sigut guanyador.
2: Mireu, tenim el Guillem Delso al carrer. Guillem, on ets ara?
3: Què tal? Mira, ara estic a Enric Granados amb Consell de 100.
1: Ui, Enric Granados, Consell de 100.
4: Ens hem quedat amb
3: i clar, aquí és curiós perquè res de més enllà, i llavors tres tipus de persones. Hi ha gent que viu totalment aliena a la rua, que està asseguda prenent alguna cosa o caminant. També hi ha gent vestida del Barça prenent alguna cosa, és a dir, suposo que ja han vist la rua i estan tranquils, i després hi ha gent que va i ve amb la samarreta del Barça, camí cap a la rua o tornant de la rua, diguéssim, no? Però hi ha aquests tipus de persones ara mateix pel carrer.
0: Clar,
2: digues.
0: També. No, tu.
2: Tu.
0: No, anava a dir que m'estava escrivint el Pol Riera, diu, si vols estic amb aficionats aquí, també baixant d'on està el Guillem, baixant val més cap a Gran Via, tirant cap aquí la ràdio amb un grup d'aficionats que també estàs prenent aquesta rua. Pol, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal, Teje? Doncs som aquí també de nou a Passeig de Gràcia.
0: Passeig de Gràcia, ja.
5: Amb un grup d'aficionats del Barça. Teniu ganes de que passi l'autocar, l'autobús del Barça avui?
6: Sí, la veritat és que moltes, després del partit d'ahir.
5: El vau veure, el partit d'ahir?
6: Sí, el vam veure.
5: Éreu al camp, com el vau veure? Com el vau seguir?
6: Jo en un bar al costat de les Corts i vaig anar a fer la prèvia al costat del Camp Nou. Sí, jo estava a l'AVE, jo no el vaig veure.
5: Qui creieu que serà l'MVP d'avui de la rua? Jugadors del Barça que creieu que...
7: El Pedri.
8: També el Pedri.
6: Jo tinc moltes ganes de veure Rafinha i a Lewandowski.
8: Jo, l'Eric García.
5: Moltes gràcies.
2: M'encanta allò de l'MVP. Qui serà l'MVP de la rua? Home, jo crec que Chesney i Lewandowski, que estan donant-ho tot. És que n'hi ha caos.
1: Se l'han fotut. Escolta, jo, Anna, amb el teu permís, tenia curiositat per saber els nostres companys, primer el Nil i després en Sol de Vila, amb en Hansi Flick, que ha perdut el seu pare fa 4 hores.
2: Sí.
1: Fa una estona, vull dir.
2: Us volia preguntar per això, no?
0: La matinada abans.
1: Com l'estan veient? Ells, que són els nostres ulls allà, com l'estan veient? Com està seguint aquesta, no? No trobes...
2: Aviam qui pot, Nil?
9: Jordi, sí, estic aquí, jo. Us escolto perfectament. Hansi Flick, de fet, és una de les coses que volia dir, m'ha sorprès perquè porta tota la rua amb ulleres de sol. És dels pocs que no se'ls veu als ulls. Hi ha hagut un moment en una imatge molt i molt bonica que s'ha abraçat amb Fermín, estaven ells dos sols, i s'han posat a parlar a l'orella, no?, boca orella de Hansi amb Fermín, i això ha durat uns 10 segons, i s'han acabat fent una abraçada, i Flick li ha fet un parell de copets a Fermín, però és veritat que Hansi Flick molt i molt aclamat, i que segurament el crit aquest de Hansi Flick, que fins ara tampoc s'havia reproduït tant i tantes vegades, sembla que segurament a partir del que ha passat i de la demostració que va fer d'ahir d'estima cap al club, a més amb la renovació que avui ja hem explicat fins al 2028 amb una temporada més opcional, doncs fa que jo crec que els culers encara li tinguin molta més estima a l'entrada del Barça.
2: Clar, és que és un dia de ser difícil, ahir va aguantar. Digues.
10: No, anava a dir, us puc explicar que abans de la rua, quan han arribat els futbolistes i l'estaf al Camp Nou per pujar a l'autobús, s'han fet una foto, tota la plantilla, tot l'estaf i part de la directiva, on hi havia també Joan Laporta, i allà Joan Laporta ha començat a cridar campions, campions, ha fet un càntic de campions, ha començat a saltar, i Hansi Flick, diguem-ne que primer semblava que el seguia, però al cap de mig segon, un segon, ja ha parat de saltar i ho ha deixat estar.
2: És que és el que deia, que segurament avui hi ha tot l'abatiment. Ahir va fer el cor fort, emoció el podia, però avui no, ha d'estar aguantant. Qui sap si ara ja plegaria i s'aniria a casa.
1: Aquesta imatge que descriuen els companys, Anna, d'aquesta abraçada, d'aquesta gestualitat de Hansi Flick, a l'hora de tocar els seus jugadors, a l'hora de... Jo crec que és una de les constants de la temporada. No sé, en Nil, que també ho ha viscut molt de prop tota la temporada. Jo crec que això, el Hansi Flick, en aquest punt de gestualitat i de tocar els seus futbolistes, n'ha fet una de les seves virtuts. No trobes?
9: Hola!
0: Ara ens sent... El Nil crec que no ens rebia bé, però vaja, els dols és una qüestió que aquest bloc ha hagut d'afrontar.
2: Sí.
0: Ja no aquesta temporada, sinó la passada, perquè el doctor Viñarro el 8 de març de la temporada passada va patir una mort sobtada i segur que els jugadors encara el tenen present quan celebren èxits, no? I aquell dol va ser molt ben canalitzat per seguir cohesionant un grup que ja era una família, però igual que Hansi Flick ha fet el cor fort aquestes últimes hores per ser en aquest partit que definia matemàticament la Lliga i que comportava tota aquesta celebració, hi va haver un moment de la temporada en què una de les revelacions de l'equip, que és Gerard Martín, que ningú esperava que fos el central esquerre titular al costat de Pau Cubarsí, va perdre el seu avi. I Gerard és d'aquestes famílies que l'avi feia socis als nets, els nets anaven al Camp Nou a la falda de l'avi, quan els nens passaven per sota el torn fins als 6 anys, Gerard Martín va començar al Camp Nou amb aquella edat. I és un altre dol que també va haver d'afrontar la plantilla just abans d'un partit que Gerard va dir vull jugar pel meu avi. És a dir, és una situació que desitgem que no hagin de passar mai, però que no s'hi ha trobat per primera vegada aquesta plantilla. La diferència és que ahir era el seu líder, clar. Ahir era Hansi Flick, però aquest abrigar-se entre ells en aquest tipus de situacions se l'han trobat.
2: Nil, et preguntava en Jordi per les abraçades de Hansi Flick, del tocar. Jo he anat més enllà a abraçar, perquè és un home que abraça.
9: Sí, és un home que abraça. És veritat que l'hem vist fer en moltes ocasions, no només ahir, però sí que és veritat que més se'n fixa bastant en ell i amb aquesta, com la sensació de, sense poder-li veure els ulls, però una mica de la mirada perduda, no? D'aquest sentiment de que s'ha deixat anar, de que ho ha aconseguit, que evidentment ha perdut el seu pare, i que realment la família que té Hansi Flick aquí, més enllà de la seva dona, la seva neta, són aquests futbolistes que ahir li van brindar aquesta lliga i que tots han manifestat en tantes i tantes ocasions que alguns el tenen pràcticament com un pare i altres com si fos un avi. I això crec que és un dels secrets, com deia Jordi, d'aquesta plantilla, que, insisteixo, els veus a sobre d'aquesta rua. Quan guanyes tot és molt maco, però la sensació que es desprèn és que són tots una família.
2: Nil, ja després tornarem a connectar amb tu. L'MVP, perdoneu, és Chesney, que s'està fotent ara una pizza. Aquest home no té un estómac, s'ho ha menjat tot ja.
1: Jo no sóc.
2: No sé si en Solde l'estàs veient.
9: El que hem d'esperar, Anna, el que hem d'esperar és que no jugui de titular dimecres, perquè no sé si estarà capacitat. De totes maneres, més enllà de Chesney, que està, és veritat, aquí davant, però una mica aturat, Ronald Araújo, jo crec que és un dels que més està gaudint, ballant, cridant i saltant, i també diria que Rafinha també està bastant bé.
1: Però certament...
10: El que és que els jugadors aniran menjant coses perquè els hi han anat pujant bosses de menjar. Primer hi ha hagut al principi unes bosses d'Uber Eats, que no sé ben bé què hi havia dintre, i després han començat a pujar també aquestes bosses ara fa un moment de pizzas, que és el que estan menjant en aquests moments.
2: Digues, Tege.
0: No, perquè just ara que esmentàvem això dels dolç, em demana pas el Jan Wiedemann. Jan, a qui t'has trobat?
4: Doncs ens hem trobat a la mare de Gerard Martín, aquí esperant a la rua. Ganes de que arribi el teu fill?
7: Home, moltes, moltes. Perquè hem estat al començament de la rua, però no ens ha vist, perquè han sortit molt ràpid i no ens ha vist. Ara ja sap on estem i espero que ens vegi ara.
4: Has pogut parlar amb ell després del partit d'ahir, suposo que molt contents.
7: Sí, molt content, molt.
4: A quina hora va arribar a casa?
7: No sé dir-te, nosaltres també vam arribar molt tard, Els pares també hem de celebrar-ho.
4: Has de fer llarg, no entenc?
7: Sí, una cosa així s'ha de celebrar.
4: Com heu viscut la temporada? La progressió de Gerard Martín ha sigut increïble, s'està consolidant com a titular, l'afició l'estima, moltes samarretes hem vist de Gerard Martín. Com ho heu viscut des de casa, tot això?
7: Bé, molt contents, la veritat que molt orgullosos i supercontents per veure com està evolucionant, com ha confiat el Hansi en ell, i li ha donat moltes oportunitats i ell les ha aprofitat superbé i a seguir cap endavant.
4: De moment el Hansi continuarà, Gerard Martín també.
7: Sí, esperem que sí. Ell té contracte i esperem que segueixi molts anys al Barça.
5: Al final també és un exemple per la gent de la casa, gent que fins fa poc estava al futbol amateur, diguéssim, i acaba sent el primer equip, no?
7: Sí, perquè bueno, és molt difícil. Al Barça, si no arribes de més jove, sembla que no pugui arribar i és molt complicat, no? I bueno, ell ha arribat, doncs mira, és un exemple que pot servir per altres nois, no?
4: Et deixem gaudir de la festa, aviam si, si et pots saludar en aquest moment.
7: Esperem que sí.
4: I molta sort.
7: Vinga, gràcies.
0: Que grans que són. Que grans, el Pol i el Jani, el Pol, que també està per allà.
2: Però increïble que siguis els pares i no els hagis pogut veure, no? O sigui, que frustrant.
0: Home, és que ho ha dit el Sol del principi, el Nil, no sé, que ha sigut una mica caòtic la sortida de la rua.
2: Clar.
9: Sí, sí, sí. Ha sortit bastant. Ha sigut bastant caòtica, sobretot al girar la primera sortida al Camp Nou. Ha estat bastant agobiant perquè l'espai era molt petit i perquè ràpidament, com que encara no hi havia tants Mossos i la seguretat no estava del tot preparada, s'ha començat tothom a posar a seguir a l'autobús, però ara mateix hem de dir, Solde, que ja fa bastants carrers que la normalitat és absoluta. També veiem ara com s'apropen diferents, per exemple, el de restaurant Gaudim, que acaba de quedar Marc Casador en un punt concret per portar-los unes capses a menjar. Per tant, estan fent-lo de l'Uber Eats a domicili. Els hi surten els cuiners del restaurant per portar-los menjar, tot i que de menjar i beure segurament a dalt de l'autobús no els hi falta.
2: No, no, clar que no digui a Solde.
0: Cas número 6,
2: que apunti. Exacte, els que estem seguint la rua. Solde, acabem amb tu, digues.
10: Jo tinc gana.
9: jo també.
2: Jo vaig a confessar que ens hem endrapat tots els cruzanets d'avui, de quan estàveu fent els seguiments.
10: Estan boníssims, eh?
2: Boníssims, boníssims, ho he de dir. I els de la tarda ho hem repinyat tot el que hem pogut. Companys, si de cas nosaltres seguim amb el balcó d'aquí una estona, i a més tenim tota la graderia amb en Teje després, anirem connectat. Qualsevol cosa, de totes maneres, ens demaneu pas, val?
10: Perfecte,
2: perfecte.
10: Fins ara.
2: Apa, fins ara, Guillem Delso també, fins ara. Jordi Martí, deixem pujar.
1: Molt bé.
2: Que estàs cansat i feliç, ha quedat clar. Més feliç coses. Que cansat.
1: Sí,
2: Teje, tu et quedes per aquí, per si passa alguna cosa.
0: Ja
2: val?
0: Aquí som.
2: Nosaltres seguim fent balcó.
11: Som-hi, no?
2: Amb el Pendents, no?
11: Amb l'himne del Barça.
2: Joan, què està passant a part de la rua, que ja ho veiem, té col·lapsada Barcelona, i què recollim del dia?
11: Doncs hem de tornar a parlar del creuer Ondius, aquest afectat pel brot d'antivirus, perquè acaba d'atracar al port de Granadilla, al sud de l'illa de Tenerife. Això no estava previst perquè les condicions meteorològiques impedeixen que pugui sortir com havia de fer-ho cap a Holanda després d'aquesta operació per desembarcar els passatgers afectats. Capitania Marítima ha recomanat que atraqui el port i ara hauran de desembarcar els 28 passatgers que quedaven encara per evacuar, ho ha explicat ja la ministra Mònica García. I la dona francesa que va donar positiu per antivirus, que va ser repatriada des de Tenerife, ara mateix és a l'UCI. Ha empitjorat el seu estat de salut, així ho ha informat França en aquest cas. De moment encara no hi ha resultat de les PCR i l'Organització Mundial de la Salut assegura que és previsible que hi hagin més positius perquè el període d'incubació de l'antivirus d'aquesta malaltia és llarg. Aquí a Catalunya, el cap d'Epidemiologia diu que en aquest cas la persona que era contacte a l'Hospital Clínic està ingressada, està bé, s'haurà d'aïllar, crida la calma perquè aquesta PCR, recordem, ha estat negativa, però haurà de seguir en observació 42 dies a l'espera d'aquesta segona prova que se li faria dissabte, aquesta PCR, 7 dies després de la primera. José Muñoz és el cap de Salut Internacional del Clínic.
12: L'hem estat visitant aquest cap de setmana, l'hem estat visitant avui, la persona es troba bé, està asimptomàtica, completament. Li van fer una PCR dissabte passat, que ha estat negativa, amb la qual una crida a la calma. Molt bones notícies, en el sentit que asimptomàtica, malalta, amb PCR negativa.
11: I demà arriba la primera gran vaga a tots els instituts i escoles de Catalunya d'un total de més de dues setmanes amb aturades per territoris fins a finals de curs. Davant d'això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, hem sabut que ha acceptat i es trobarà amb tots els sindicats, tant els que subscriuen l'acord com els que el rebutgen i que mantenen tota aquesta convocatòria de protestes fins a final de curs.
13: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
11: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que estan revisant internament la decisió d'infiltrar Mossos a les assemblees dels sindicats de professors i no descarta prendre accions al respecte. Parlon ha ratificat, però, la seva confiança en el director del cos, en Josep Lluís Trapero, insisteix que no va ser ell qui va decidir aquesta infiltració perquè no és una decisió política, sinó operativa.
14: La confiança en el major Trapero existeix, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
11: I Nissan, nova empresa en anunciar un ERO a Catalunya. En aquest cas afectarà 211 treballadors, gairebé un 40% de la seva plantilla. La pitjor part se l'endú al centre de recanvis, al Prat, amb 110 acomiadaments que, segons els sindicats, pràcticament l'aboquen a baixar la persiana. Raül Ocon és portaveu de Comissions.
15: Per centres de zona franca són 66 persones afectades. Després, de zona franca al Prat d'àrees flexibles són 15 persones afectades. I en el cas de recanvis, que és el pitjor, són 110 persones afectades de 122, perquè amb aquest centre podríem estar parlant d'un tancament.
11: En total, Nissan vol acomiadar 900 treballadors a tota Europa. I avui, en canvi, l'empresa de defensa més important d'Espanya, una de les més grans de l'IBEX, Indra, ha anunciat que contractarà 1.500 persones a Catalunya per ampliar a un 50% el seu volum de negoci, concretament en els camps de la ciberseguretat, la ciberdefensa, vehicles terrestres i també comunicacions especials en defensa. Àngel Simón és president de la companyia.
16: La capacitat industrial, el potencial tecnològic, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad.
11: Al costat del president de la Generalitat ha fet l'anunci. Indra i Salvador Illa veuen el sector militar un dels motors de l'economia catalana.
17: El compromís del govern de Catalunya d'acompanyar a tots vostès, d'acompanyar a Indra i d'acompanyar, per descomptat, el govern d'Espanya en aquest desplegament i implicació del teixit empresarial català en l'àmbit de la
11: defensa. I la Casa Batlló inaugura la seva tercera planta per primera vegada després de més d'un segle que havia sigut habitada, en aquest cas pels descendents de la família Batlló. Ara s'obre al públic i en concret s'obre al qui pugui pagar el lloguer per celebrar reunions privades a 200 euros l'hora. Fins i tot es podrà passar la nit en el dormitori d'aquesta Casa Batlló, un preu inicial, com diem, de 200 euros per hora i per sala, tot i que pot variar segons la demanda. Blanca Quintana és responsable de la planta i ha explicat aquest funcionament.
18: Les estances són petitonetes perquè al final eren vivendes. Està enfocat, tenen unes capacitats entre 6 i 20 persones, per tant, sempre treballem al petit format i de forma molt flexible. Els reservats es poden llogar per hores, per mitges jornades, jornades completes o per dies.
11: Després d'un procés de restauració que ha durat gairebé 3 anys, que ha estat liderat per una interiorista italiana amb tasques gairebé arqueològiques, s'ha pogut revelar l'estructura original de 1906 d'aquesta casa.
2: Carbó, com estàs al temps?
0: Bona tarda, què tal?
2: Que la calor entra a les nostres vides, eh? O sigui, veig la gent de la rua perquè estan apilats, això sí, però està tothom amb màniga curta, avui sí que no hi ha ni rebaqueta i tothom que entra a la redacció diu que fa molta calor. No sé si hi ha xàfecs, però alguns punts de Catalunya.
0: Molt localitzats. Per cert, els jugadors en calor també. Acabo de veure un vídeo un menys engelat, senyal ja de que un té calor. Però bé, han estat dos dies, la tarda d'ahir i la d'avui, en què hem tingut aquesta cara del mes de maig que tant agrada, no? Que la mica que faci sol, doncs la temperatura pot pujar i no poc. De fet, avui on més ha pujat la temperatura ha estat a les comarques de Barcelona i en concret al prelitoral, on hem tingut màximes de fins a 27-28 graus, també alguns barris de la ciutat de Barcelona. Però això s'acaba perquè a partir de demà, nova situació que comportarà, bàsicament, de nou moltes tempestes i un descens significatiu de la temperatura. Deixar ara, com preguntaves, en tenim el Pirineu, també al nord de l'Alt Empordà. Al llarg de la nit aniran desapareguent i demà al matí, també al migdia i primera part de la tarda, farà sol, amb temperatures que a primeres hores convidaran a abrigar-se una mica, ambient fresc, fred a l'interior. Al migdia la temperatura ja no pujarà tant com avui, però vaja, que igualment passarem dels 20 graus al sol ambient suau. El que passarà és que demà, a partir de la 1-2 aproximadament i fins a primeres hores de la nit, tempestes que acabaran afectant qualsevol punt de Catalunya, especialment atenció de nou a les comarques de Barcelona i sobretot al prelitoral és aquí, però també altres punts de Catalunya, però més probabilitat aquí a les comarques de Barcelona, on podríem acumular en poca estona més de 40 litres per metre quadrat amb calamarsa i pedra i fortes ratxes de vent, que en alguns casos, per exemple el Pla de Lleida, podrien arribar a superar els 100 km per hora. Així doncs, de la bonança d'aquests dos darrers dies, a de nou tempestes amb caràcter violent a partir de demà al migdia.
2: Carbó, gràcies.
0: Que vagi bé.
2: I queda't escoltant, Carbó, que jo crec que et pot interessar el tema que farem ara sobre la llei espacial. És a dir, saps que vam parlar molt de l'Artemis? Ens preguntava...
19: Val, ara ho he entès.
2: Clar, sí, sí, sobre el espacial. És que no sabíem si era espacial o espacial. Una mica espacial, el que regula el que passa molt més amunt dels nostres caps. Tu t'ho mires des d'una banda, però ara anem a interpretar-ho des de...
19: No, un tema interessant, la geopolítica espacial.
2: La geopolítica. Doncs aquí tenim dos convidats. Ara els saludem, fem una pausa. Gràcies, Carbo, i fins demà.
19: Salut.
2: Nosaltres, dos minuts, i ara tornem.
20: Al balcó.
21: Mira esa casa, entramos.
22: Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
23: La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
24: Descúbrete el Fuerteventura, el nuevo hotel de Meliá en Playa de Sotavento. Playas infinitas, deportes al aire libre, atardeceres inolvidables, calma y bienestar activo frente al Atlántico. Bienvenido a tu casa mediterránea en Fuerteventura. Reserva en Halcón Viajes con Vacas Flex. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
25: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
26: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
27: Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
28: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
29: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
30: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
31: Cada día ando más despistado.
32: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
33: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
34: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: 7:39, avui anem una mica desendreçats amb la rua perquè estem pendents, estan als carrers més plens impossibles. No sé com han arribat la Llucia Ramis i l'Ariadna Martínez, com esteu?
1: Molt bé, hola.
0: Heu arribat bé? Molt bé. Caminant, no?
1: No, amb els ferrocarrils.
0: Ah, amb els ferrocarrils.
1: N'hi havia un que feia sonar un soroll allà tremendo, tothom amb la samarreta del Barça.
0: Ah, clar, vient de rua. Sí. La Clara no li pregunto perquè què vens?
2: Vens
0: de la tercera planta, la Clara Blanchard. No és que jo crec que... Mira, ara anem a fer un tema molt balcó, que crec que... Sobretot perquè vam estar parlant, crec que érem les 3 quan... I éreu les 3 quan vam estar parlant de l'Artemis, de l'expedició. Era en Nemrod?
1: Sí. Val.
0: I un dels temes que ens va quedar penjats és tot el que té a veure amb la llei. Mireu, a hores d'ara ja hi ha despatxos d'advocats que s'estan especialitzant en dret espacial. És un dret que va néixer als anys 60, la primera vegada que la humanitat ja va arribar a l'espai, però que ara sembla que és més necessari que mai perquè l'espai s'està democratitzant i cada vegada serà més accessible per tothom. Aquesta és la sensació que tenim. Sergi Jiménez, advocat d'Augusta Abogadas, especialitzat precisament en dret espacial. Com estàs, Sergi? Bona tarda.
3: Molt bé, bona tarda.
0: Està regulat de qui és l'espai? És a dir, si els Estats Units arriba a la Lluna i planta la seva bandera, aquella part de la Lluna és seva?
3: No, de fet està regulat que no és seva.
0: Està regulat que no és seva. Com funciona? Hi ha una llei de l'espai?
3: Existeixen uns convenis internacionals firmats cap a finals dels anys 60, començament dels 70,
0: sí.
3: En una època total política i tecnològica totalment diferent de l'actual, però que estableixen els principis generals que són vàlids encara a dia d'avui.
0: Però quan ha sigut tan taxatiu, és a dir, no. Però jo estava pensant en aquelles pel·lícules de quan de l'Oest, no?, que anaven les famílies amb els carros i els deien ja, i aleshores cada un buscava, jo al costat del riu, allà plantaven la seva... I això ens hem arribat a imaginar a la Lluna. No, això està, aquesta llei està feta perquè no passi.
3: De fet, en el Tractat de l'Espai Exterior hi ha una norma que específicament diu que a l'espai pertany, si és que pertany a algú, a tota la humanitat, i que cap estat, ningú se'l pot apropiar, ni l'espai, ni cap cos celeste, ni la Lluna, ni Mars, ni res d'això.
0: Qui decideix aquestes lleis?
3: Això són uns convenis internacionals pactats en el seu moment, doncs, pels estats, que s'hi van voler afegir. Són
0: que 100, són tots, no imagino?
3: Pràcticament tots. I, per tant, diguem-ne que és llei a nivell mundial, si voleu dir-ho d'aquesta manera, que vincula tots els estats.
0: Però, clar, va començar als anys 60, deu haver anat canviant, es deuen haver ampliat. En aquell moment s'havia anat a la Lluna, però ara ja s'està pensant en la Lluna igual i en Mart, per exemple.
3: Sí, el que passa és que aquests convenis, diguem-ne, estan pensats, diguem-ne, parlen de l'espai exterior en general. Hi ha un conveni específic sobre la Lluna, però aquest només el van ratificar 18 estats, si no recordo malament, simplement perquè és en un estadi exterior en el qual, posterior en el qual ja es preveia la possibilitat de que es podria explotar la Lluna i aleshores van morir molts estats que es van tirar enrere.
0: Clara, què volies preguntar?
2: No, que quan dius tots els estats, serien tots els que tenen possibilitats d'arribar-hi? És a dir, si fos Xina, Estats Units, Rússia, les grans potències?
3: Les grans potències són part d'aquests convenis de finals dels 60, començaments dels 70, sí.
0: Llucia.
1: I més enllà dels estats, ara pens, per exemple, en l'ús de l'espai amb els satèl·lits d'Elon Musk, no? Que posa moltíssims de satèl·lits. Això es pot fer? És legal fer això? O sigui, no és una manera de privatitzar l'espai exterior?
3: Aquest és el tema en el que ens trobem exactament a dia d'avui. No és il·legal directament perquè no està regulat. Aleshores, com que l'espai és de tothom, tothom pot d'alguna manera utilitzar-lo. Catalunya també té satèl·lits propis. Hi ha una sèrie de regulacions en matèria d'alçades i de freqüències, de radiofreqüències, etc., que cal respectar, però el senyor Musk, si té capacitat actualment de tirar 10.000 satèl·lits a l'espai, doncs ho pot fer sempre que tingui tots els permisos necessaris.
0: Mira, deixeu-me que presenti, perquè Catalunya no és aliena a aquesta normativa espacial, ara ho deia l'advocat. De fet, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya està involucrat en la redacció d'aquesta llei de l'espai europea. L'Albert Nicolàs és de l'àrea de promoció del sector espacial a Catalunya. Què tal, Albert Nicolàs?
4: Hola, bona tarda i visca el Barça.
0: Has vist la rua, eh?
4: L'he vist, sí.
0: Quin és el paper de Catalunya en tot això? O sigui, de quina manera esteu afegint els vostres coneixements, de fet, no?
4: Mm-hmm. Doncs sí, Catalunya des de l'any 2020 va crear a través del govern l'estratègia New Space, que va durar fins al 2024, i el 2025 es va crear la nova estratègia espacial de la regió, fins al 2030, a partir de la qual doncs, intentem fer créixer l'ecosistema espacial aquí a Catalunya. I com bé sabeu, el sector espacial és un sector molt internacional. Mm. Això significa que necessitem la cooperació de moltíssims estats, moltíssims països, per poder dur a terme missions com l'Artemis, no? Llavors, en el sentit de la legislació, doncs, també inclou, com comentava el Sergi, tota una sèrie d'estats i països que cal tenir en compte. I Catalunya, com a regió, doncs, també ha decidit jugar un rol a través de lo que seria la possibilitat de donar feedback o donar retorn a la Comissió Europea per la nova llei que s'està preparant a nivell europeu.
0: Però posa'm un exemple d'aquest feedback. Sí. Nosaltres voldríem això.
4: Com... Exacte. Aquesta llei el que intentarà és crear un mercat únic a nivell europeu per tal de que doncs, creixi diguem-ne la competitivitat. Això, el problema que pot tenir és que a vegades a Europa fiquem massa regulacions i pot tenir l'efecte contrari. Les empreses necessitaran més temps per declarar doncs, una mica com estan fent les coses, com creen els satèl·lits, com els llancen, tots els costos que tenen. Llavors, tot això pot tenir un impacte negatiu. Llavors, des de Catalunya estem demanant, per exemple, doncs, que aquesta nova llei no limiti a les empreses i les ajudi. És a dir, que hi hagin mesures financeres, també entrenaments per a les empreses per adaptar-se millor a aquesta llei i que al final no sigui un impacte negatiu, sinó positiu per tota Europa.
0: Adriana, tu volies preguntar. En tinc una altra, també.
1: Sí, bueno, més que una pregunta, volia fer un comentari del que deia Sergi. A mi em recorda una mica el Tractat Atlàntic, també, no? Antàrtic, perdó. Antàrtic, en el sentit de que és terra de ningú, no? On es fan aquests convenis de cooperació internacional per una banda també promoure la cooperació en investigació, la protecció ambiental, però també per limitar la militarització. Llavors, en l'espai, crec que aquest és un dels punts principals, no utilitzar-lo per fins militars, però és una àrea més grisa, no?
0: Fa que sí amb el cap, eh? Sí, o sigui,
3: sí,
0: que està aquí per l'Antàrtic.
3: És una àrea grisa perquè hi ha una disposició en un d'aquests convenis que prohibeix expressament col·locar armes nuclears a l'espai.
0: Armes
3: nuclears en el moment de firmar-se aquells convenis, clar, era, diguem-ne, l'arma màxima, clar. No? A dia d'avui hi ha armes molt més sofisticades, làsers i totes aquestes coses. Això no està previst. I, de fet, alguns estats han fet proves amb aquesta mena d'armes a l'espai per destruir satèl·lits propis, però que, evidentment, demostren capacitat de destruir satèl·lits de l'enemic.
0: Estem parlant de la guerra de les galàxies, no?
3: Ho és. Sí, sí. És que la tecnologia ha avançat moltíssim.
0: És a dir, el dret està una mica per evitar que hi hagi una guerra de les galàxies, per entendre'ns. Aquest dret vetlla perquè no passi això, que es comencin a destruir satèl·lits entre els altres.
3: Ara em faràs fer aquí una mica de ciència jurídica ficció,
0: sí.
3: No? Perquè el dret sempre respon a posteriori. També tenim convenis a la Terra per evitar que es facin guerres a la Terra i bé, ja veieu com està el món, no?, darrerament. Però sí, efectivament, tens raó.
1: I com deia l'Albert, si ens despistem, anem tard. Perquè des del punt en què SpaceX de l'Elon Musk ja té 2/3 dels satèl·lits que hi ha avui dia en òrbita, si ja comencem a regular gaire, no en posarem ni un, no?
4: Exacte, sí. A més, Europa sempre té el problema de que anem per darrere en termes d'innovació, en termes de tecnologia, i si a sobre Europa ens posa més traves a l'hora de poder avançar, de poder treure al mercat doncs, tecnologies d'innovació, doncs acabarem estant en una posició molt per sota del que ja estem ara mateix, que és per darrere de continents com Amèrica o Àsia, no? Llavors hem d'anar molt en compte amb aquesta regulació.
0: I la llei, m'estranya que la Llucia no hagi fet aquesta pregunta, vetlla per la massificació, és a dir, perquè no hi hagi massificació de satèl·lits, perquè no hi hagi massa cosa a l'espai?
3: A dia d'avui no. A dia d'avui les autoritzacions per llançar satèl·lits depenen dels estats. Cada estat, no sé, quan Espanya llença un satèl·lit, els sis passats o els mateixos de la Generalitat, és una autorització estatal, en aquest cas del govern espanyol o del govern nord-americà o de l'estat que sigui, no? Aleshores, cada estat, dins de les seves possibilitats econòmiques, tecnològiques, etc., en cooperació sovint amb altres estats o amb empreses d'altres estats, doncs llença a l'espai més o menys el que vol. De fet, un dels convenis preveu que hi hagi un registre d'objectes espacials, però sabem que no tots els objectes que estan volant per sobre dels nostres caps realment estan registrats, perquè hi ha satèl·lits militars, tota una mena de maquinari que està...
0: Que poc tranquil·litzadora aquesta conversa, digues,
2: sí,
0: Clara.
2: Sí, és que jo estic flipada i al·lucino de que en sàpigues tant i de que existeixi tot això. Però més enllà dels tractats, hi ha un Nacions Unides de l'espai i els planetes, hi ha un organisme darrere.
4: Sí, si el Sergi em permet, doncs hi ha el que s'anomena el UN COPUS, que és el comitè, o en anglès Committee of Peaceful Use of Outer Space, val? Que és un comitè de les Nacions Unides i va ser el comitè que va crear aquests primers tractats que comentava el Sergi abans i que inclou doncs, totes les nacions de les Nacions Unides. Ara bé, com comentava el Sergi abans també, a mesura que ha anat passant el temps s'ha vist la possibilitat de poder explotar l'espai en diferents maneres, llavors els països han anat dient doncs jo cada cop signo menys lleis i signo més doncs, altres coses, que és el que s'anomena soft law, que és llei que no et limita o no t'obliga a complir-la al 100%, que poden ser com principis o guies, val? Però no és, diguem-ne, llei dura, no? O llei que t'obliga a complir-la al 100%. Llavors els països doncs, van jugant una mica amb aquesta possibilitat, no? De tenir aquesta soft law, i això és el que fa que sigui doncs, perillós. Sí, sí.
1: A mi el que m'ha cridat molt l'atenció és que si et cau un meteorit en un terreny teu, el meteorit és teu.
3: Sí, correcte.
0: Això diu la llei. Jo és que em confesso verge en aquest tema... És així.
3: El meteorit, mentre està a l'espai exterior, no és de ningú. Però en el moment que cau a terra, ja no està a l'espai exterior, per definició. De manera que cau en algun terreny. Bé, pot caure al mar, no? Però si cau en el teu terreny, a la teva finca, doncs hi ha una sèrie de teories de dret civil, pur i dur, ja no és dret especial, que venen a dir que doncs, et converteixes en propietària.
1: Per tant, posats a mal pensar, també puc desenvolupar tecnologies que facin caure meteorits en el meu...
0: En el teu jardí, no?
3: Jo et recomanaria que tinguessis una bona assegurança, perquè com no caigui la teva parcel·la i caigui al mig de la rua aquesta...
0: I la brossa, és a dir, si ara hi hagués un problema de brossa, que ja n'hi ha, es diu, la llei també busca quin és el culpable. És a dir, la brossa, no sé si està etiquetada i es pot saber doncs, que aquestes restes són, m'invento, russes, xines o estadounidenques.
4: El tema està en que a partir d'ara s'està fent doncs, un seguiment de, diguem-ne, tota la brossa que hi ha, tots els satèl·lits que hi ha i la nova brossa que es genera. El problema és que fins fa poc no hi havia aquest registre, perquè no s'havia considerat la brossa espacial com un problema, diguem-ne, important dintre del sector. Això implica doncs, que ara hi ha molts trossos molt petits de brossa espacial voltant per l'òrbita, bueno, per totes les òrbites que tenim, i això doncs, pot implicar que després els satèl·lits tinguin impactes, que hi hagi doncs, molts problemes degut a aquesta brossa espacial que, a més, està sense identificar.
1: Abans Nana parlava de la democratització de l'espai. És possible aquesta democratització o sempre seran els més rics els que tindran accés a l'espai i els altres no?
3: Sempre que hi ha una component econòmica, evidentment, tens filtres. Però si compares amb els orígens, inicialment eren tres estats que podien fer això. Uh-huh. Els americans, la Unió Soviètica i els xinesos i la Índia. I després s'hi va afegir el Japó. A poc a poc s'hi han anat afegint més potències i actualment són empreses privades. I aquí a Catalunya, per exemple, hi ha tot un ecosistema d'empreses que no és necessari que siguis capaç de posar un coet en òrbita. Potser tu fabriques uns components, uns sensors o unes parts d'un motor o el que sigui, i també estàs, diguem-ne, participant de la indústria de l'espai, de manera que aquesta democratització és real, és certa, i de fet el concepte de New Space Economy que l'Albert ha utilitzat abans ve d'aquí.
1: I això pot provocar que hi hagi un excés de material a l'espai i que això entorpesqui els usos d'alguns satèl·lits, per exemple?
3: És la problemàtica que heu abordat abans i, de fet, és un dels pilars de la normativa europea que s'està desenvolupant, que pretén imposar que des del mateix moment del disseny de qualsevol objecte espacial es tingui en compte la mitigació de residus al màxim possible. I després imposar una sèrie d'obligacions de si tu tires una cosa amb l'aire, després l'has de recollir o reciclar o fer alguna cosa, no? I bé, és un dels punts controvertits, perquè potser a Europa volem ser molt nets, però si altres països no et segueixen, de què serveix, no?
0: Ara dèiem, cada cop hi ha més advocats especialitzats. Jo no sé, Sergi, quant temps fa que estàs especialitzat en dret espacial?
3: Jo vinc del dret aeronàutic, que d'això ja fa masses anys, més de 25 ho faig, i ens vam començar a ficar en temes espacials ara farà uns 5 anys.
0: I vosaltres ho veieu també, Albert, que heu d'aprendre tots aquesta normativa per saber com funciona, és a dir, que això s'ha de regular d'alguna manera, no?
4: Sí, exacte. I, de fet, està molt bé que ho fem a nivell europeu, però, com comentava el Sergi, de poc serveix. Després els americans van per la seva banda, els asiàtics per la seva, i llavors doncs, nosaltres el que intentem doncs, és intentar portar tothom cap a una mateixa direcció que sigui la que ens permeti utilitzar l'espai d'una manera sostenible i útil per tota la humanitat.
0: Però, al final, hi haurà una llei, com demanava la Clara, no? Un organisme, una ONU de l'espai.
4: Ja hi és, però de moment, com comentàvem abans, doncs, quan es fan aquestes propostes de llei per regular tot el que es llança i per evitar doncs, que hi hagi més brossa espacial, més problemes diguem-ne en òrbita i de més, doncs en molts països diuen no, jo no signo perquè això m'evitarà a mi poder desenvolupar el meu negoci i poder seguir llançant satèl·lits.
1: A mi m'ha creat molt l'atenció que hi hagi aquesta llei espacial i en canvi sembla que no hi ha una llei o no encara sobre la intel·ligència artificial. Perquè ja, segons, ara comença, però m'ha fet l'efecte que ha anat a posteriori. En aquest cas sí que és a priori, no sé si estic equivocada.
3: A veure, hi ha una normativa comunitària que regula l'ús de la intel·ligència artificial i com s'ha de dissenyar, etc. També molt controvertida, perquè la indústria també es queixa de dir que li posa masses traves, de nou comparat amb altres zones del món.
1: Clar.
3: A nivell espacial hi ha normativa, el que passa que no hi ha una normativa unificada, vale, que és el que està intentant fer la Unió Europea. Jo faig una mica el símil amb el món de l'aviació. Si tirem enrere 130 anys, més o menys, o 120, quan començava l'aviació, que encara no hi havia avions volant per sobre de manera regular, els estats van veure ràpidament la necessitat de tenir una regulació única i diguem-ne, a base de convenis internacionals, que hi hagués els mateixos estàndards per tothom. Això va cristal·litzar després de la Guerra Mundial en el conveni de Chicago, que d'alguna manera és el que ens regula tots avui, i per això nosaltres ens pugem a un avió de bandera espanyola o d'una companyia de qualsevol altre país i sabem que els estàndards de seguretat, etc., són els mateixos. Jo voldria fer el símil amb el dret espacial. Hauríem d'anar cap a solucions d'aquestes perquè, a més, afavoreixen la indústria. Tothom té les mateixes regles de joc. El problema està que aquesta indústria ja està desenvolupada, no com fa 120 anys, que això de l'aviació tot just començava, no? I, diguem-ne, arribem una mica tard.
0: Vindré un altre dia, no? Perquè jo no sé si us ha passat... Jo no sabia res de tot això. Ens ha fet curs la científica de la tertúlia avui, Adriana. O sigui, poc sabies, no?, una mica... de dret espacial, de l'altre ho saps tot.
1: Bueno,
0: però,
1: similituds amb
0: però que la societat en si... Vull dir que eres la que més en sabies, però en sabem poc,
1: sí,
0: en general.
1: En sabem poc.
0: Sergi Jiménez, advocat Augusta Abogados, especialitzat en dret espacial, moltíssimes gràcies. I Albert Nicolás, de l'àrea de promoció del sector espacial a Catalunya, de l'Institut d'Estudis Espacials, moltes gràcies. Ens esperem un altre dia.
4: Nosaltres
0: fem una pausa i encetem també la tertúlia.
5: Ser Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.
6: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, _energia.
7: Sents com s'esmolen les metàfores.
8: Sents la cultura?
9: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos, què volen fer? No, és igual, no vam tenir suport de ningú. Teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva, i a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, doncs el somier, doncs les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
10: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
5: SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Les 8 i 2 avui, tertúlia salpebrada amb la Rua, perquè hi hem de ser. Aquí estem amb la Llucia Ramis, l'Ariadna Martínez i la Clara Blanchard. Molt futboleres no són.
1: Jo vaig veure el partit, eh?
0: Molt bé. Ah. Adriana, la vas veure? Ariadna, perdona.
2: Just quan ja havíem fet els dos primers gols, vam sintonitzar-ho perquè estava amb mon pare, que sí que ho segueix, però res.
0: Ja està. I tu, Clara?
3: Jo vaig fer esports l'any de les 7 copes del Pep.
4: Ah, mira. Doncs mira que l'autobús...
3: Sí, sí, era una cosa.
5: Que passa que se't va fer tan llarg.
3: Un dia al vestidor li vaig preguntar a un jugador i em va dir, no, sí, jo no jugo, jo em volia morir.
0: Que és una enciclopèdia amb potes.
5: Qui era, que... te'n recordes o no?
3: Sí, crec que era en Sergi Barjuan.
0: Sergi Barjuan.
3: Però era l'època de l'Eto, era molt divers.
0: Escolteu, no ho podem escoltar des d'aquí de l'estudi, però estan aquí al costat.
4: El bus és a punt d'entrar a la ràdio.
0: És a dir, no, és que ara jo... És aquí mateix, sí. És a dir...
4: Gran Via, Passeig de Gràcia.
0: Veu la vibració sota els peus?
4: Mira quanta gent aquí a la font de Gran Via, Passeig de Gràcia.
0: Anem a veure si... Guillem Delso, on estàs? Ja sé que entraries a la ràdio, però tens feina encara, on ets?
6: No, ara estic a Balmes amb Consell de Cent, per aquí ja ha passat la Rua, hi ha la calma després de la tempesta, i mireu, m'he trobat a una dona que l'he anat a caçar perquè va samarreta del Barça, sí. Bandera del Barça lligada als peus, una bandera del Barça fent-li de cua i un tatuatge al braç que posa Barça. Ella es diu la Tatiana i escolteu això. Tatiana, d'on ets? De què país?
7: De Bielorússia.
6: ¿Y por qué viniste a vivir a Barcelona?
7: Pues justo por el Barça. Mi tatuaje ya tiene 20 años. Yo creo que algunos jugadores del Barça no juegan tanto ni haber nacido en aquella época que yo ya era fan del Barça.
6: Doncs això, la Tatiana, 14 anys fa que va venir de Bielorússia pel Barça i avui ha vingut a veure la Rua i ara te vas per a casa ja?
7: Sí, bueno, toca celebrar un poquillo, tal vez, ya que hay tiempo. Hoy la verdad que acabó bastante rápido. Yo recuerdo rutas que, de 6 copas, de muchas copas, que era más festejadito, ¿eh? Hoy voy un pan muy tranqui, muy tranqui.
6: Doncs ja veieu, la Tatiana, una fan que s'ha passat molt bé, però diu que encara n'ha vist de més fortes.
0: Meravellós, eh? O sigui que va venir a Barcelona pel Barça i va tot embolicada amb la bandera del Barça, amb tot. Gràcies, Delso, fins ara. Ja pots tornar cap a la ràdio. Solde, com va això? Això està a petar, no?, just al Passeig de Gràcia.
8: No, és que ara qui estigui a la ràdio o prop de la ràdio surti al carrer. Que l'autobús del Barça passa.
0: Val.
8: Per tant, a tocar a la ràdio. No sé si fins i tot sentir la música des de l'estudi, perquè està altíssima. Per cert, hi ha dos ocos de música altíssima.
0: Ai,
8: i ja comptem ara és, doncs, la meitat de la ruta.
0: Esteu a la meitat de la ruta, val. És que t'estem perdent.
4: Estem perdent per la quantitat de gent.
0: Home,
4: que hi ha.
0: Home, és que la de gent que ara està intentant quedar...
5: Digueu-li a Uri Mora que baixi la música.
0: Clar, l'Uri Mora està punxant, no?
5: És un dels DJs que està punxant, Uri Mora dels 40.
8: Uri, baixa la música. Tira una aigua i baixa la música.
0: Mira, ara que bé l'escoltem al Solde. Estem a meitat del recorregut, Teje, per tant, queda molt. Trobo que van molt lents.
9: No sé quina part és de l'autocar, però em sembla bestial la imatge ara mateix. No sé si des de la perspectiva que té allà sota ho pot veure. Lamine porta una bandera de Palestina. És a dir, la postura...
8: La
9: veus, des d'on ets? Perquè la postura del Barça, sol dir, amb aquest conflicte, ha sigut posar-se de puntetes, posar-se de perfil, sobretot per les relacions que poden tenir els seus directius amb empreses i altres ens israelians. I la Min, l'estrella de l'equip, amb una bandera palestina, ara mateix li tenen la celebració de tocar.
0: És que el que li anava a dir, la Min ja se veu més, no, ara, Solde?
8: Una gegant.
0: Es deixa veure més, val.
8: Sí, ara fa una estona ha sortit a Min Yamal, ha sortit fa una estona, s'ha posat una bandera del Barça a sobre, ha anat saludant a la gent, i ja se'l veu una mica més, ara, doncs amb aquesta bandera de Palestina, que vaja, ho diu tot.
0: Doncs, Solde, moltes gràcies. Ànims, com tens els peus, les cames?
8: Gràcies, fins ara.
0: Estic bé, d'acord, vinga. És que
9: la
0: és
9: resposta
0: difícil.
9: És la sang no arriba. Home, és que aquesta gent porten 3 hores caminant, però des de les 4 que són al Camp Nou esperant per sortir,
0: sí.
9: I els hi queda mig camí encara.
0: Chesning està encara ubicat allà o ja no? Encara està menjant pizza...
9: No, Chesney rei de Barcelona, com va cantar el Bermúdez la temporada passada, Chesney rei de Barcelona i en sortís-li a un drum, està allà totes.
0: Està allà que no se'n va. Teje, demana'ns pas si necessites alguna cosa, si algun dels companys necessita entrar pel que sigui.
9: Sí, si no, 2:15, doncs ja ens hi posem amb la graderia del balcó.
0: Doncs vinga, aquí estem amb la Clara, l'Ariadna i Llucia. Ara que estàvem parlant de la massificació de l'espai, tenim una altra massificació, creuers, Llucia, i la desestacionalització del turisme. Per la setmana passada, el Port de Barcelona va presentar les dades del seu tancament de 2025.
10: Sí, i ja l'any passat a Barcelona la ciutat es va quedar a només 750 passatgers d'assolir els 4 milions de creueristes. Això és gairebé un 10% més que l'any anterior, el 2024. I si mirem el que va dir l'alcalde Collboni el 2023, era que ja s'havia assolit el límit, 3,5 milions de passatgers de creueristes l'any. Però tot i així, des d'aquell 2023, com estem explicant, aquesta dada no para de pujar, al punt que durant els tres primers mesos de 2026 les pujades cada any del nombre de creueristes han estat de 23% al gener respecte al gener anterior, de 21% al febrer respecte a l'anterior i fins a un 48% més al mes de març.
0: Són dades que publica La Directa, que hem confirmat aquí a la ràdio. Llucia, tu tens una obsessió amb els creueristes, sempre ho diem. No sempre diem que tinguis l'obsessió, no dic. Que sempre diem que hi ha molts creuers i que van a més.
11: No, i van a més, i s'estan fent dues terminals noves. En aquestes terminals hi haurà uns plafons en els quals els creueristes podran veure els llocs de Barcelona on hi ha massificació. És a dir, podran veure com està de gent, per exemple, la Sagrada Família, podrà veure com està de gent el Gòtic i podran triar si van en aquell moment o no.
3: Potser es queden a la piscina, no?
11: No, exacte, al final serà...
3: Si veuen la massificació.
0: Barcelona... Tot de punts vermells veuran.
11: No, serà com Barcelona, és com anar a PortAventura o qualsevol altre part temàtic, no, d'allò que dius, la cua serà de tantes hores, la cua aquí serà de tantes altres, aquí te trobaràs tantíssima de gent, no? És a dir, els residents, evidentment, no necessitem aquests plafons perquè ja sabem quins són els llocs
0: on
11: que
0: no
11: estan
0: anar.
11: Més massificats. De fet, sempre jo crec que els hem de recuperar perquè, si no, cedirem aquests espais. Però, en tot cas, la trampa, això va ser el febrer d'enguany, quan es va acceptar adreçar, doncs, pujar la taxa turística per adreçar-la al foment del turisme, cosa que no, potser no cal, i per fomentar aquesta desestacionalització. Això és una trampa mortal que els de Palma i Mallorca en general, i Palma en concret, saben molt bé, perquè el que fa és que tots els dies siguin temporada alta, no només a l'estiu, no només a la primavera, sinó que tots els dies són temporada alta. I el que fa, juntament amb la desestacionalització, hi ha la descentralització, que és dir, bé, llavors el que intentarem és esponjar, que no tothom vagi al centre i farem que les bateries del Carmel també siguin atractives per fer turisme, etc. I la qual cosa fa que cada vegada hi hagi més veïns que hagin de suportar aquesta massificació turística, no? I al final el que fa és que sigui cada dia aquesta massificació, cada dia de l'any, i que, per tant, cada vegada tinguem aquesta sensació de que la ciutat ja no ens pertany i que cada vegada estem cedint més espais, perquè el que ja no està adreçat a nosaltres, per la llengua en què s'adrecen en el client que no és la nostra, pel tipus de producte que ens ofereixen i, sobretot, pel preu que no ens poden permetre.
3: És que això dels creuers té molt, també hi ha molt trilerisme amb les dades, no? Sempre parlem de si és un creuer que no dorm a Barcelona, amb la qual cosa arriben al matí, fan l'excursió i marxen al vespre. Això representa que és més negatiu perquè gasten més ciutat, però en canvi, o sigui, gasten serveis públics, transport, carrer, papereres, i en canvi no hi ha despesa, perquè potser els hi donen un pícnic. Després hi ha els creuers del poder adquisitiu, com els americans que venen
0: a dormir.
3: Que
0: fan cua a les grans botigues de luxe,
3: sí,
0: no?
3: També hi ha espanyols, però bueno. Que es queden a dormir dos o tres dies abans, que van a hotels molt bons, que representa que gasten més, representa que és un turista pel qual s'aposta més des de les institucions. Però després el tema aquí és que quan estem parlant de terminals, primer Collboni Colau el 2018 signa un conveni que no és que no deixi construir més terminals, les permet, però me'n recordo que el titular era Aleja. Colau aleja les terminals de la ciutat. Bueno, les terminals les alejes, però ells venen perquè no venen a veure la terminal. I l'altre problema, quan es parla de números, és que aquestes terminals, l'última grossa és la de MSC, que es va inaugurar, i la propera que s'està acabant és la... Bueno, perdona, acabant... No, no

0: 2028-29 canvi res.
1: Fins a 2028-2029.
0: És a dir, a nivell de calendari dels creuers, dels slots, perquè ells també tenen slots, és una indústria que treballa moltíssim en antelació. Mm. I tu ja saps que vindrà el Seasons of the Sea i el...
1: La Tarragonina, qui diu? Perquè hi van, hi ha creuers, hi ha moltíssims.
0: Sí, hi ha
1: és a dir, que deuen estar a punt ara de dir també doncs, uns quants més a Tarragona.
2: La descentralització aquesta. Que
1: exacte.
2: Sí. Bueno, jo crec que és un augment a tot arreu, més que una descentralització, però a mi el que m'ha semblat entendre també, m'ha afegit el que deies tu, Clara, que és que s'incentiva, a més, la connexió entre port i aeroport, perquè Barcelona no sigui només lloc de pas, sinó que també sigui de sortida i d'arribada, amb la qual no és només Barcelona, també és tot aquest tram per arribar a Barcelona, des del Prat de Llobregat fins a Barcelona, que també estarà, que ja és un tram prou complicat, que també empitjora, per tant, no s'entén que digui.
3: I per això volen fer l'ampliació de l'aeroport, per poder tenir cabuda també en aquestes...
1: Però al final, Llucia, la defensa del decreixement és ja un exercici d'optimisme naïf?
3: Saps què passa? Que si no poses límits, tothom diu, bueno, a qualsevol moment ha de petar això. Si tu mires Venècia, el casc històric de Venècia, hi ha menys de 50.000 venecians actualment que hi viuen. I segurament, això són xifres del 2022, o sigui que encara en deuen ser menys, no? És a dir, que si al final no posem límits, perdem la ciutat.
1: Tu dius, estem cedim, no?
2: Estem traient límits, perquè justament això de redistribuir els que arriben, perquè a tota hora hi hagi turistes, és el contrari d'altres llocs on el que han fet és posar-los gairebé una passarel·la, no?, perquè no trepitgin fora, perquè només, com a mínim, el tros que fan malbé, que el tinguem acotat. No el contrari, no distribuir-los a totes les franges horàries, a tots els monuments de la ciutat. Quasi, gairebé, si haguéssim de triar, jo aniria per un turisme de luxe, no? O sigui, fem-ho ben car, que vinguin pocs, que portin aquests diners.
3: No, i sobretot que aquesta taxa turística, que sigui de 100 euros la nit, i que no vagi adreçada a fomentar el turisme, que no li cal en aquesta ciutat.
1: Però avui hi havia al País, Clara, l'exemple de Granada.
0: Sí. De l'Albaicín.
1: De l'Albaicín.
0: Però, bueno, clar, és que...
1: Deia, tu ja no pots anar a veure... I és perquè Clinton, des que Clinton va anar, i va dir que era la posta de sol més bonica del món.
0: Clar.
1: No, en època de no Instagram, però ja allò es va disparar...
0: Però probablement, a més, a l'Albaicín, deus haver de demanar entrada amb moltíssima antelació, perquè té totes les proteccions culturals i patrimonials que et puguis imaginar.
3: No sé, però jo he estat a Màlaga fa dues setmanes i vaig flipar. I també he estat a València aquest cap de setmana i també he flipat. És a dir, que cada vegada són més les ciutats que estan sucumbint sota aquest model destructiu.
1: Logroño, amb tots els comiats de solter que es fan allà o escapades, Logroño és de tope.
0: Però a més els creuers tenen una perversió, perquè una de les apostes ben intencionades que ha fet Barcelona és si limito els llits... No? És a dir, l'oferta legal la limito i la il·legal me la carrego amb molts esforços. Però, clar, els creueristes tens turista i llit.
3: Clar.
0: Tant si et ve que ha dormit pel camí com si dorm el d'això, al final et ve un turista que ha dormit en un llit, amb la qual cosa és molt pervers.
1: Mm. Deixem creuers?
3: No, perquè...
1: N'heu fet alguna vegada algun?
2: I no deixem creuers.
3: No deixem creuers, perquè tot ha començat en un creuer.
1: Però sou fantàstics, sou guionistes ja. clar, heu anat seguint la situació sanitària que s'ha generat amb els contagis d'antivirus, el creuer, on dius, al mig de l'Atlàntic.
4: Sí que, de fet, ara a aquesta hora s'estan fent ja les evacuacions dels últims 28 passatgers des d'aquest port del sud de l'illa de Tenerife, que un imprevist que hi ha hagut és que, pel mal temps, Capitania Marítima ha recomanat que aquest vaixell atraqui el port per les males condicions de la mar abans que marxin tots, i ara s'està acabant de fer aquesta evacuació dels 28 passatgers que queden. I a les llarg de les darreres hores s'han anat seguint doncs, els casos sospitosos, els casos als que se'ls fa una PCR. De fet, la dona francesa que va donar positiu, que va ser repatriada des de Tenerife, ara és a l'UCI, ha empitjorat el seu estat de salut, però encara no hi ha resultat d'aquestes PCR. Però el que ha dit l'Organització Mundial de la Salut és que, com que l'antivirus té un període d'incubació molt llarg, entre 6 i 8 setmanes, és possible que molts d'aquests, o alguns d'aquests passatgers, o que hi hagi algun positiu més del que hi ha ara mateix.
1: Clar, vosaltres sou aquí tres dones lúcides, molt ben informades, hi ha dues periodistes, hi ha una física, busqueu bones fonts. Com us heu informat i com heu viscut aquests darrers dies, perquè ho anem parlant, aquí el Jordi Mir va estar parlant el divendres, de tota una mica la crisi de comunicació, en Salvador Massip

0: també hi va donar la seva volta, però m'interessa molt vosaltres que, quines conclusions esteu traient.
1: Jo crec que hi ha un problema greu en la metacomunicació.
0: Metacomunicació.
1: Clar, perquè tenim els mateixos experts, que ja sé que els experts en virus són els que són, però tenim els mateixos experts que durant el coronavirus, parlant de l'antivirus, dient exactament les mateixes coses que ens van dir amb el coronavirus al començament. O sigui, són la mateixa gent dient les mateixes coses. No? Llavors, no els esmentaré ara, perquè... però ja els tenim tots en el cap. Sí. És a dir, és igual, tant si és per part del govern... com
0: però
1: si
0: fan
1: per...
0: diferències amb...
1: Fan diferències al començament, no? Al començament deien... Sí. Al començament deien exactament el mateix. Llavors, costa molt, com que ho tenim molt proper, i recordam exactament les seves paraules, i són aquells mateixos agents els que ens ho diuen, les mateixes persones, costa molt dir, no, aquesta vegada serà diferent, perquè el teu record t'aporta cap a un altre... cap a un altre... Tu, encara que diguis, no, aquesta vegada serà diferent perquè m'estan dient que és una cosa diferent, etc.
0: Que no es convertirà en pandèmia, això s'ha insistit moltíssim ara darrerament.
1: Per això, com es diu tant, per això dic que és metacomunicació, perquè al final, si s'haguessin triat altres persones per dir aquestes coses, potser no es revendria tota l'estona a aquest record. No? Llavors, l'únic que sí que no hi era en aquella època i que ho està explicant molt bé és el secretari d'Estat Padilla, Sergio Padilla, em sembla sí. que és, el secretari d'Estat de Sanitat, que ho està explicant molt bé, no? Això fa que potser sí que ho replantegis d'una altra manera, però jo crec que el problema és aquest, de metacomunicació, de dir, ostres...
2: El Javier Padilla.
1: Quan tu veus aquelles mateixes persones dient coses molt semblants, encara que tu sàpigues que la situació no és la mateixa, és molt difícil...
0: Clar, perquè ho tenim al cervell.
1: Ho tenim molt gravat.
0: Ho tenim molt gravat.
3: Ho tenim molt gravat, però sembla que no haguem après res alhora, no? O sigui, quan diem, no, hauríem d'haver desembarcat a Cabo Verde. I en què estem pensant? Em costa molt sentir aquest tipus de comentaris, no? Perquè al final de la Covid, o sigui, cadascú té la seva història de com ho va viure o no va viure, amb qui ho va viure... Però el més greu era la gent que es moria. I potser en segona posició, si m'apures, gent que va perdre diners perquè el negoci és i sovint eren els petits, no eren les multinacionals. Però la resta, o sigui, com estem negant el dret a auxili i a atenció sanitària? És això el que em sembla més terrorífic. No el pensar que potser vingui una altra pandèmia i ens haguem de tancar a casa... sinó que no haguem après de tot el que vam viure.
1: A mi el que m'ha cridat molt l'atenció, lligant-ho amb el tema d'abans, és que és la primera vegada que el president de Canàries no vol turistes. Perquè... és a dir, clar, aquestes persones són turistes.
0: Sí, però
1: no?
0: Clar.
1: I és un creuer, no? I aquesta però vegada
0: són,
1: els està dir...
0: Són Walking Dead no, per ells.
1: Alerta amb això.
0: Turistes Walking Dead.
1: Alerta amb això, perquè si començam a criminalitzar el turista, tenim un problema també, eh?
4: Sí, jo d'aquests dies també ho pensava, dic, a veure si a la gent que té creuers contractats li agafarà por, perquè a més aquest creuer era com... No era necessàriament luxós, perquè es veu que estava ple de xalats pels ocells sí. i per les zones remotes, però... I després hi ha una altra cosa, que és com es polititza tot, sempre. Parlant de comunicació, hi havia... Jo ho he seguit per la tele, per entendre'ns, perquè he treballat al Finde i no m'ha tocat fer això, perquè el diari té més... més temes, però...
0: Com és que deies, té més periodistes.
4: No, em referia que jo estava per les pàgines que produïem a Catalunya. Però més o menys ho he seguit i el portaveu del govern canari era un tio que s'explicava bé, no llegia, comunicava i surt l'altre ximple. I diu el que diu. I dius,
2: com el ChatGPT. Jo també...
0: I la rata nedadora.
2: Sí, i pensava, perquè fins i tot els periodistes a la redacció també hi ha debat sobre... què informes, què expliques, de quina manera... Parles, per exemple, dels casos sospitosos, fins a quin punt és notícia, fins a quin punt no, fins a quin punt explicar el detall del desembarcament de cadascun dels passatgers és positiu també per tots, per l'opinió pública, serveix, no serveix, genera més alarmisme a l'equilibri aquest. Hi ha molts dubtes aquests dies sobre
0: està
2: com...
0: Està parlant l'editor de la 14, és veritat.
2: Sobre aquesta qüestió.
3: Però la pregunta és també... Per la informació, perquè la volem? La volem per preparar-nos, no? A molts nivells. Saber l'estat de cadascun dels afectats, en què ens prepara millor?
0: No, és que estem... Però ho estàs preguntant perquè a tu segurament que t'estiguin explicant com evolucionen et genera angoixa.
3: Em genera angoixa. Clar. Em genera angoixa. En canvi, sentir el Salvador Massip divendres passat aquí al balcó dient que s'han descartat de moment mutacions, que a més ho vam explicar bé, no? De moment, dels que han seqüenciat, no sembla que hi hagi hagut mutacions i, per tant, això vol dir que tenen un munt de, a diferència de la Covid, tenen un munt de coneixement de com tractar aquest virus, com contenir-lo i com tractar després de la sintomatologia. A mi això m'agradaria que m'ho repetissin cada vegada que obro el diari. No,
0: clar,
3: però no ho repetim, això.
0: Mira, el Salvador li anirem demanant, digues, clar, Clara, també, tu també com a periodista.
4: Tu com a periodista pots fer-ho de manera rigorosa, de manera sensata, sense intentant no crear alarmisme, però de cop i volta et trobes superconductores o supercontagiadores i aquestes coses. Clar, al final, si tu te'n vas a veure un científic, ell t'explica. I després és la percepció, ja no és com tu facis una notícia. El que a una persona li pot semblar alarmista, a una altra troba que li hauríem d'explicar més detalls. Sí. És molt difícil.
1: També hi ha una part de morbo, en aquest alarmisme, en aquest sentir que hi ha una reproducció d'un... O sigui, aquest vola... Ai, s'assembla una mica, no?, al Covid. Bueno, aquesta com una espècie d'atracció per allò que en realitat no vola, però que en el fons mos dona com una espècie de posició de pel·lícula de por, no? Perquè també es tractava tot el tema aquest com si estiguessin infectats, com si fossin zombis, no? Moltes vegades, com si hi hagués un virus zombi. O sigui, és tot com molt una mica apocalíptic en el sentit de pel·lícula, no?
0: I que hi ha gent que li atrau això.
2: És que, de fet, jo aquest cap de setmana també amb amics que em preguntaven a mi com és que la informació és constant del vaixell,
1: sí,
2: dels passatgers que
1: arriben,
2: i que veies que en ells fins i tot els generava una sensació de reviure el trauma, fins i tot, com de que tornessin a estar revivint aquella Covid i aquella pandèmia, i que això els generava com ansietat al veure el detall de tota l'estona al vaixell desembarcant amb els passatgers.
1: I és així, i per què durant informatius sense se parla d'aquest tema? Si no caldria, no? Podríem parlar-ne una estona i ja està. Jo crec que precisament perquè hi ha un punt de que ens enganxen aquestes coses des d'un punt de vista malsà, però que de qualque manera, no sé, és una teoria.
3: La pròpia historieta de la rata del ChatGPT, jo crec que hi ha molta gent que mira la tele que ara mateix està visualitzant rates saltant des de terra al vaixell, no?
0: És que és així.
3: A través del vaixell a terra.
0: Que això hi ha qui s'ho empassa i li dona... cabuda, però és veritat, al diari vosaltres també teniu dubtes, igual, no? Si ha d'ocupar, quina part de la portada ha d'ocupar del país, això s'ho ha d'estar discutint.
4: Inclús fent autocrítica, la quantitat de peces que es produeixen amb tota la bona intenció, però jo a vegades em pregunto qui té la capacitat de llegir-se tot això. I en canvi agraeixes molt peces d'aquestes d'així van ser els 40 dies, reconstruint en fons, com va ser la vida a bord i aquesta mena de coses, però és que també hem entrat en una espiral que a vegades... i ho dic amb això, però és que es podria aplicar a unes eleccions municipals o a una polèmica... És a dir, arriba un moment que dius, hòstia, pelota al suelo. I potser perquè els desplegaments que es fan són envejables i la gent es volca. És a dir, tots el dia que hi ha un foc a la nostra secció, remem, i els que no estem a la secció, remem perquè ens falten els... Saps? Vull dir... Però sí que és veritat que hi ha un frenesí que...
0: Però em fa pensar, ara que deia l'Ariadna, allò de la rata nedadora... també hi ha una responsabilitat periodística de si li dones cova o no. Nosaltres n'estem parlant ara. Jo avui he fet un cafè amb una amiga al matí i em deia no parleu avui ja de l'antivirus. Diu, no vull gastar ni una neurona més en pensar-hi, però perquè ella està tranquil·la. Ella diu, doncs ella ja s'ha quedat amb el que deies, no? Amb Salvador Massip al cap. Això no es convertirà en pandèmia i li estem donant cova perquè els mitjans també venen. És que és així també. Però em deia, no en parleu, t'estic traint, Mireia, perdona, però...
4: Aquest cap de setmana hi havia una entrevista collonuda al Martin Baron, que va ser director del Boston Globe i del Washington Post,
0: sí,
4: que
0: país.
4: Va venir la setmana passada a buscar l'Ortega i Gasset, i una de les coses que deia és que és alarmant la quantitat de metges, ho diu ella, la quantitat de metges que estan receptant a la gent que té una ansietat brutal, que deixi de veure i llegir notícies i dius... Joder, saps? Vull dir, per això, quan dic pelota al suelo, jo crec que aquesta intenció... Hauríem de ser capaços
1: entre tots. No, però d'altra banda, com que cada vegada hi ha més rumors i cada vegada hi ha més fake news i cada vegada hi ha més això, al final necessites...
2: També hi ha la feina de posar context i de desmentir.
4: Clar,
2: i parlar...
4: Clar, hi ha tants emissors que els emissors rigorosos han d'estar a explicar el que toca, a desmentir l'altre, a fer peces de...
3: I que sovint desmentint tornes a donar espai en aquella polèmica que no...
0: Però aquesta recomanació deixeu d'escoltar les notícies, no està bé.
3: Però a mi com a sis joves, també, sí. No? Ja ho hem parlat en altres programes, no és només recomanació dels metges, i els joves també, per què? Sí.
4: Sí, el que passa és que el que estan consumint moltes vegades no té cap mena de rigor.
1: És desinformació. Sí, sí.
4: Cap mena de rigor. No, sí, clar, et diuen unes coses, les meves filles, hem vist un TikTok i dic, hosti, sí,
1: és el, és el primer problema de salut pública, deien actualment, el de la desinformació, El primer problema dins de la salut, el primer problema és la desinformació sobre salut.
0: Però per posar un exemple, clar, que no som representatius, perquè, clar, ja, això, som quatre periodistes, una física, el diari digital, o un paper, us llegiu cada dia el diari sencer?
1: Sencer, no.
3: Sencer, no.
0: Però abans ho fèiem.
1: No.
4: Sí. Jo abans mirava tots els diaris cada dia.
0: Ara, jo també.
1: Però es fullejaves, però no te llegies totes les
0: notícies. Però es fullejàvem, Lucía, sí, i tu molt més, també, segurament. Ara hi ha mil interferències més.
1: Ah, no, clar.
0: Ariadna, tu com a física, què fas?
3: Diria que tampoc cal, perquè comences a mirar i o sigui, les tres primeres potser es volen desmarcar una mica, però després comences a veure tota l'estona el mateix. Pel titular ja veus el que deia la Clara, algo que sigui una mica com més contrastat o que hi hagi un exercici d'investigació i de posar en context darrere, i altres que són pur el que ha passat en les últimes 12 hores.
0: Bufill, tu?
2: Jo no, la veritat és que no. O sigui, sí que els fullejo, òbviament, cada dia perquè forma part de la meva feina, però a mi sí que hi ha una part que m'agradaria poder tenir moments de desintoxicar-me realment, perquè passa sobretot, i jo en el cas de la Covid, a mi sí que em va passar que la sobresaturació de la informació et generava molta angoixa, perquè hi havia moments en els que estaves explicant cas per cas, o aquell comptador que hi havia de casos de cada país i tot, i el fet de tornar... Inevitablement passa això de l'antivirus i et torna a portar una mica total en aquell record, no? Dels casos, de les PCRs, dels símptomes, i a vegades...
0: Les imatges en bucle que veiem constantment amb els EPIs.
2: I a vegades fins i tot els que ens hi dediquem, jo crec que també és sa a vegades intentar desconnectar una mica, com si necessites desconnectar del mòbil també.
0: Però
2: avui
0: hem tingut clar que havíem de parlar-ne, no?
2: Sí.
0: Però
2: sí,
0: que sabíeu
2: sí.
0: que hem tingut al debat, però amb vosaltres tot és fàcil i lúcid, el que dèiem, que és molt important fer-ho amb criteri. Clara Blanchard, Ariadna Martínez, Lucía Ramis, gràcies.
1: Gràcies.
0: Crec que ja podeu sortir perquè veig que la rua ja està més espaiada. Ara
2: està a punt d'arribar a la Pedrera.
0: I ja ens ho acabarà d'explicar en Teje.
2: Que acaba el Camp Nou, però encara queda estona.
0: Gràcies, companyes. Fins el proper dilluns. Fins el proper dilluns.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passa un minut de 8:45 del vespre. A les 5 de la tarda ha començat la rua dels campions del Barça després de convertir-se ahir en campió de manera matemàtica de la Lliga després de guanyar per 2-0 el clàssic del Real Madrid. La 19a Lliga del Barça en els últims 36 anys, més de la meitat, i la 29a de la seva història. S'està celebrant com es mereix pels carrers de Barcelona. Tot i això, la realitat dels altres dos equips catalans de primera és que lluiten per escapar-se del descens. L'Espanyol ja sabeu que va perdre Sevilla dissabte i a partir de les 9 el Girona visita el Rayo Vallecano, un Rayo que ja és en una final europea, la de la Conference League, que té la salvació pràcticament feta, però que surt amb un 11 que és pràcticament de gala. Al Girona veiem que hi ha les novetats d'Àlex Moreno i de Lemar a l'11 i també veiem que Blin, Echeverri, Moreno i Son, que Abel Ruiz també torna a estar a disposició de l'equip, per tant que va recuperant armes el tècnic Mitchell, que avui jugarà amb Gazzaniga a la porteria, amb Arnau Martínez, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, amb Mitchell, Fran Beltran i Lemar al mig del camp i al davant amb Unai, amb Shigankov i amb Joel Roca. Veurem qui acaba fent de nou en aquest 11 del Girona. Però avui és dilluns 11 de maig, dia de la Rua dels Campions del Barça. L'estem seguint amb el Toni Suárez del control tècnic.

0: Més de 3 hores i mitja de rua en què s'ha produït la imatge que us explicàvem a les 8 del vespre, en què Lamine Yamal ha recollit una bandera de Palestina que li entregaven des del públic. Aquí ha tocat a la ràdio, Passeig de Gràcia amb la Gran Via, i l'ha brandat al vent durant uns metres de rua, en què Chesney, en moda Marbella, al capdavant de l'autocar, menjant pizza i gelat al costat del seu inseparable Lewandowski, està sent l'estrella de la celebració. Lewandowski, per cert, igual que Íñigo l'any passat, ha sigut el que ha enarbrat l'estel·la d'aquest any. El ritme del nostre Urimora dels 40, punxant la música i amb el cat encapçalant la comitiva, celebra la Lliga el conjunt de Hansi Flick, que des de primera hora de la tarda el Santi Ovalle ens està explicant que ja ha donat l'okay, ja hi ha un acord verbal entre el tècnic i el club, que ja sabeu que fa uns dies té per aquí el seu representant Pinis Abi, perquè l'entrenador del Barça prorrogui per una temporada més i una altra d'opcional el seu vincle per seguir la banqueta del Barça. Santi Ovalle, bona tarda.
1: Què tal, TG? Bona tarda. Des dels carrers de Barcelona, les rues i les lligues mai venen soles. Per tant, avui doble bona notícia, perquè Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per la seva renovació. L'acord és total, l'acord està tancat, és fins al 2028, amb una temporada més opcional, fins al 2029. Era un secret a veus, ja ho va dir el propi Hansi Flick, que volia renovar i ser l'entrenador de l'equip un cop s'inauguri el Camp Nou de manera definitiva, amb 105.000 espectadors, però Pini Zahavi, el seu agent i el Barça ja han arribat a un acord, només falta la confirmació oficial, Hansi Flick renovat fins a 2028, més una temporada opcional.
0: Gràcies, Santi. De seguida intentem ser a peu d'autocar amb el Nil Solà i l'Adrià Soldevila. Ja heu anat sentint durant la tarda que hi havia problemes amb les comunicacions. Anem a provar-ho, a veure si... Ara tenim son amb l'Adrià Soldevila. Solde, com estàs? Bona tarda de nou.
2: Què tal, com estem? Bona tarda.
0: Oh, com un canó.
2: Bueno, com un canó, fins que deixi d'anar com un canó, eh? No, això va com va, eh?
0: Escolta'm, per la portada del programa, quan la cosa surt bé, tot després ja va rodat. On sou, què? On ets i què veus ara mateix?
2: Tornant cap al Camp Nou. Queda una bona estona, eh? Com a mínim una hora i mitja, com a mínim. Ens diuen que com a mínim una hora i mitja. Hi ha moltíssima gent, milers i milers de persones. Barcelona està plena de socis aficionats del Barça i seguidors que volen seguir aquesta ruta del Barça. I et he de dir una cosa. Hi ha carrers en els que hi ha menys gent, però hi ha cantonades, sobretot cantonades, de Passeig de Gràcia, de Gran Via, d'aquí de Provença, que estan impracticables, que hi ha tants milers de persones que no funciona ni l'enviament d'un simple WhatsApp de text. No s'envia ni un WhatsApp de text. O sigui, hi ha molts milers de persones, veiem quan diu la Guàrdia Urbana, però l'ambient avui a Barcelona és de les grans ocasions, de les grans gires del Barça.
0: Ho hem pogut comprovar al llarg de la tarda, òbviament a la zona de l'Eixample, ja quan baixava en Balmes i ara pujant Passeig de Gràcia, quan segurament més gent s'acumularà a la zona de l'autocar. Sol de una d'aquestes persones, pot ser que sigui Joan Gaspar, l'he vist de fons a les imatges que ofereix la televisió?
2: Sí, sí, sí. Hem trobat a Joan Gaspar a Gran Via, entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia. Allà estava Joan Gaspar fent fotografies i fent vídeos. I vaja, ens hem intentat acostar, però com que estava a l'altra banda de la comitiva, no hem pogut, no ens han deixat. La policia no ens ha deixat acostar-nos a Joan Gaspar i, per tant, no li hem pogut fer ni mitja pregunta. L'únic que he pogut fer és una fotografia d'ell esperant a l'autocar del Barça per celebrar juntament amb els jugadors d'aquesta Lliga.
0: Ah, escolta'm, l'amic Joan qualsevol dia se'l truca i ja sabem que és a totes les festes, també li agrada. Solde, de tot el que hem viscut fins ara, amb què et quedaries? D'imatge, so, càntic, anècdota...
2: Mira, si vols, repassem una mica jugadors i Hansi Flick, evidentment. Comencem per Hansi Flick. Mira, Hansi Flick ha estat amb un perfil baix, ja ho hem explicat abans també al començament del balcó. Hansi Flick no ha volgut celebrar en escreix aquesta Lliga perquè, evidentment, ha perdut el seu pare fa molt poques hores. Té un perfil molt baix, amb les ulleres de sol. Tampoc ha volgut saltar quan Joan...
0: Ai.
2: I, per exemple, Lamine Yamal. Has anat mig amagat per l'autocar, suposo que per la...
0: Uf, ara sí que La connexió ho fa difícil, ho ha dit el Sol de quan l'hem saludat. Diu això, com un canó, fins que deixi d'anar com un canó. Ho deia i s'entretallava i es mitjantenia el que ens volia explicar l'Adrià Sol de Vila, que és que la mina ha estat poc visible a la primera part de la rua, fins que després ha emergit i ha agafat aquesta bandera de Palestina i els dos polonesos, Chesney i Lewandowski, al capdavant de l'autocar, han sigut els que han encapçalat la part més visible d'aquesta celebració durant molta estona. Fem una cosa, amb moc mentre el Sol intenta buscar un espai de cobertura, perquè tenim encara el Jan Wiedemann i el Pol Riera més avançats, més amunt de Passeig de Gràcia, on amb una mica de sort encara la gent no estarà tan aglomerada si no hi passa l'autocar, no sap que tothom al mateix punt. A veure si tenim una mica més de sort. Jan, on estàs? Amb qui estàs?
3: Estem aquí amb Canalles. És la vostra primera rua?
4: Sí.
3: Aquí tens ganes de veure. Qui és el teu jugador preferit?
4: El Barça.
3: El Barça. I de jugador? Hi ha algun jugador? El Lamine, el Cubarsí, el Pedri... Quin t'agrada més? El Cat, la mascota...
4: Lamine Yamal.
3: T'agrada el Lamine Yamal? A vosaltres també us agrada el Lamine Yamal?
5: El Rafinha.
3: El Rafinha, diuen per aquí. Veig que venen molt ben preparats, amb instruments, amb tambors, amb trompetes. Voleu tocar una mica, aviam, quina festa feu?
6: Vinga, vinga.
3: Ara!
0: Això és ambient de rua, clar que sí. Jan, de seguida tornem cap aquí. També la 13 no pot faltar, eh? Per exemple, una de les imatges que ja corre per les xarxes és la de la mina amb una samarreta del Barça que li han llançat estampada amb gràcies a Déu que no sóc madridista. El fet de guanyar la Lliga contra el Real Madrid fa que estigui encara més present del que és habitual la rivalitat amb el club blanc, perquè, clar, va ser un 2-0 al clàssic que ha fet el Barça campió, amb el Madrid de Vinícius, que ahir sí que es va presentar al Camp Nou, no com Mbappé. Ahir al Camp Nou ja va volar alguna pilota de platja que va arribar a caure a la gespa. Avui n'hi ha moltes, també ens explicaven el Nil i el Sol del principi de la rua, que molta gent hi ha anat amb pilotes de platja. I em diu el Pol Riera per línia interna que han trobat un aficionat que porta imprès el tuit de Vinícius de quan no va guanyar la pilota d'or, el de faré per d'ells, no estan preparados. Porta això amb ell, Pol?
7: Som aquí amb un noi que porta una pancarta. Veiem que és el tuit del Vinícius, que per què la portes avui a rua?
8: Doncs perquè el Vinícius va parlar molt quan va perdre la pilota d'or, va dir que ho faria per 10 i fa fet per 0,10.
7: Tens ganes d'ensenyar-li a algun jugador aquesta pancarta?
8: Sí, jo crec que a la Mili farà gràcia.
7: Com, tens ganes de que passi per aquí l'autocar i vegi els jugadors?
8: Moltes ganes, perquè jo crec que als jugadors els hi pot fer molta gràcia aquesta pancarta.
7: És la primera vegada que hi vas a una rua?
8: Sí, és la primera. L'any passat hi anava a anar, però no vaig poder, però aquest any sí que hi puc.
7: Com vas viure el partit d'ahir contra el Madrid, el clàssic, guanyar a casa, guanyar la Lliga, al Camp Nou?
8: Molt content, el gol del Rashford em va posar molt content i molt orgullós d'aquest equip.
7: Perfecte, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Pol. Aneu-vos movent per aquí fora. Anem a veure si tenim sort amb Nil, amb Sol de Vila. Em sentiu fa el Toni des de darrere el vidre, que no, que ara mateix. Aquesta aglomeració que hi ha a Passeig de Gràcia, on a més l'autocar, clar, tenim les imatges que ens ofereixen tant la televisió de Catalunya com la televisió de Barcelona, de que avança un ritme lentíssim perquè l'acumulació de públic és molt gran. Per tant, vaig a veure si tinc sort amb el Jan i encara no l'han envaït les hordes al punt on es troba. Jan, a veure quina valoració et fa la gent de la temporada, una mica.
3: Estem amb un aficionat que porta una samarreta de Romario. És original?
9: Original de... Sí, jo crec que sí, sí, sí. És de l'època que jugava el Romario, que és el meu ídol. I, bueno, crec que és el primer jugador que va portar la màgia al Camp Nou.
3: Sí. És la teva primera rua, aquesta? Ens comentaves que és la segona. Quina va ser la primera?
9: La primera... Fa bastants anys. És que no tinc molta memòria futbolística, però poder fa 8 anys o sí. Hauria de ser una Lliga, una Champions...
3: Com has vist aquesta temporada? I s'acaba de guanyar la Lliga al Clàssic contra el Madrid, escenari idoni.
9: Bueno, sí, rodona. Sí que ens falta sempre la Champions, però bueno, jo crec que amb aquest equip, que és un equip jove i de futur, pues, acabarà caient la Champions o l'any que ve o l'altre, o és qüestió de temps.
3: Hem escoltat avui que Hansi Flick ja té un acord de renovació. Com d'important és Hansi Flick en aquest equip?
9: Molt, molt. És molt important. Jo crec que portar un equip tan jove no ha de ser fàcil, i motivar-los i concentrar-los, jo crec que té molt mèrit, tot el mèrit és d'ell, i agafar un equip que estava bastant amb un gran Madrid i el Barça estava a baix al llot, pues jo crec que hem remuntat molt bé.
3: I a l'última, deies que faltava la Champions, tot i així, de l'1 al 10, si has de puntuar la temporada amb aquesta lliga, quina nota li poses?
9: Bueno, jo crec que entre 8 i 9, vull dir, falta la Champions, però juguen molt bé, és agradable veure'ls com juguen, l'esperit d'equip que hi ha, són una família i bueno, ja sabem que la Champions ve de... tens un mal partit i quedes fora, vull dir, la Lliga és molt més regular, juguen molt bé i la Champions acabarà arribant.
3: Ok, doncs moltes gràcies.
0: Bé, Jan i Pol, clar, ells són lluny encara d'on passa l'autocar i més o menys doncs, es poden anar situant de manera que sí que podem connectar amb ells. Són 9:45 i ens deia el Sol de que li han dit com a mínim una hora i mitja. Per tant, fins les 10 de la nit aproximadament no tornarà a arribar aquesta comitiva al Camp Nou.

0: De seguida intentem tornar a peu d'autocar amb el Solde i amb el Nil. Un autocar on ja us hem dit, que al capdavant hi ha hagut asseguts des de primera hora de la tarda els dos polonesos, Lewandowski i Chesney. Ens arriba un àudio que els companys de DAZN fa un moment els he llançat un micròfon inalàmbric. Allò, els companys de DAZN que van seguint la rua a peu d'autocar han llançat el micròfon cap amunt, el micròfon amb què retransmeten, i a veure què deien. Aquests són primer Lewandowski i després Chesney a DAZN fa un moment.
1: Visca Barça i visca Catalunya!
0: Aquest és Lewandowski. I aquest és Chesney cantant primer Joan Garcia de la Masia, que és el que li canta la gent del Barça, i després cantant Queremos la cabeza de Joan, amb la broma. Intentem tornar a veu d'autocar. Sol, de veure si ara tenim una mica més de sort.
2: A veure, em sentiu bé ara, en aquests moments?
0: Ens feies l'1 per 1, ens hem quedat amb la Mint, que havia començat una mica tapat, però que després s'ha deixat veure.
2: Sí, no, després ja s'ha animat, ha ballat, ha saltat,
0: Ara sentim el soroll de la megafonia de fons. Sí.
2: Hola.
0: Solde?
2: Sí.
0: Mani?
2: Hola.
0: Et sentim.
2: López, com sent?
0: Sí, és una mica així, eh? És una tradició de les rues haver-les d'acabar fent així. Els oients tenen una paciència de sants quan anem a peu d'autocar. Digue'm.
2: Lamin... també amb aquesta bandera palestina. Dani Olmo també ha agafat una estelada i l'ha onejat durant una bona estona. Són les dues banderes que han pujat a la rua. També una bandera de Fermín López, que l'ha agafat Fermín i ha estat una estona divertint-se amb aquesta bandera. I Lewandowski i Chesney tota l'estona davant de l'autocar, pràcticament tota l'estona. Chesney encara hi és. Chesney, que s'ha dedicat a contemplar Barcelona, a contemplar aquests aficionats sense fer massa festa. Chesney estava assegut tranquil·líssimament contemplant i el que sí que estava més animat era Lewandowski al costat seu. Però vaja, els jugadors animats, gairebé tots animats, i el que hem explicat al principi de Hansi Flick, que ha començat una mica en perfil baix i així ha seguit.
0: Chesney, poc ballaruca, però ha trincat de tot, ha trincat gelat, ha trincat pizza, i en l'ordre incorrecte ha sigut èpic. A veure per on para el Pol Riera. Pol.
3: Què tal, nois? És la primera vegada que venim a la rua o a una rua del Barça, celebració?
4: No.
3: Què va venir, la temporada passada o alguna?
4: La temporada passada va ser un bon any.
3: Que teniu ganes de veure els jugadors? Aquí voleu veure avui?
4: A Chesney.
3: El Chesney.
5: Sempre Chesney.
6: Chesney Cubarsí.
3: Chesney Cubarsí. Quin creieu que serà l'MVP d'avui de la rua?
6: Casado, té pinta que la liarà.
3: Lewandowski. Que anirà borratxo.
5: Els catalans mai fallen, o sigui que Casado.
4: Jo crec que la Min anirà tocat avui.
6: Casado sempre mi equipo.
3: Vale, bueno, i el partit del Barça contra el Madrid, que com va viure també la celebració després? No sé si va anar també a Canaletes.
6: Sí, vam de Canaletes i del camp a Canaletes.
7: Jo crec que ens hem de quedar amb en Marcus Rashford.
4: Penso el mateix.
6: Sí, bueno, Plaça Catalunya, aquest any hem canviat una mica, però el mateix. Molt bé.
0: Doncs mira, dos que es quedarien Rashford al micròfon del Pol Riera. Avui, una estona abans de posar-nos amb la graderia i amb el balcó, el Santi Ovalle, repassant àudios d'ahir, ens hem adonat que no hem escoltat Rashford, que el Santi es va enganxar a la BBC ahir la nit i va poder tenir 20 segons a Marcus Rashford, que li va deixar en aquest titular.
8: Marcus Rashford, how do you feel?
9: No, I feel very good.
0: Com estàs?
9: I'm very happy today.
0: Molt feliç avui.
9: We know we was many points ahead, but in the end you want to get the job done.
0: Que sabien que tenien molts punts d'avantatge, però que volien rematar-ho, i que millor que fer-ho amb el Madrid.
10: Are you going to stay? Do you think so?
9: I don't know. I am not a magician, but if I was, I would stay. So we will see.
0: Li pregunta, seguiràs l'any que ve? Diu, no ho sé, no sóc un mag per saber-ho, no tinc una bola de cristall per saber-ho, però si fos per mi em quedaria. Per tant, Marcus Rashford fent una valoració positiva del que ha sigut la seva temporada a Barcelona, tot i que no ha sigut titular indiscutible, tot i que sí que ha tingut protagonisme, especialment perquè el Barça ha tingut ball de lesions i de peces a la seva posició, i Rashford ha hagut de ser important en diversos dies i en aquest tram final de temporada, i creu que en tindria prou com per poder ser titular. A veure si trobem el Jan en algun altre punt de Barcelona. Em sembla que ja estan junts amb el Pol, perquè em diuen per línia interna.
11: seguim amb aficionats blaugranes aquí concentrats. Nervis? Porteu molt de temps esperant?
12: La veritat és que portem ja una horeta ben bona i esperant, i també tenim ganes de veure els passar, de veure els jugadors, també veure els gaudir una mica, que portàvem temps esperant per guanyar la Lliga, la veritat.
11: Vas poder venir l'any passat, també?
13: Sí, vaig venir l'any passat i fa dos anys, la Lliga, la primera de Xavi. La veritat que és una sensació de veure'ls molt a prop, perquè passen, realment la gent els segueix amb tota la multitud de la gent, llavors els tens molt a prop i evidentment al camp és una sensació diferent, però veure's a la rua també. Per això a la gent li agrada molt seguir-los durant tot el dia d'avui.
11: La temporada passada va haver Lliga i Copa, aquest any només Lliga. Quina nota li poseu de l'1 al 10 a la temporada del Barça?
12: També tenim la Supercopa, que al final trobo que és, potser el podem considerar menor, però jo crec que és un títol més, també. A la Champions vam competir, vam estar a prop de passar contra l'Atlético i haguéssim arribat a les semifinals. A la Copa també, el partit de semifinals contra l'Atlético vam estar res de remuntar-ho. Jo la temporada fàcilment li poso un 7, quasi un 8, perquè 7 i mig, va, deixem un 7 i mig. Sempre és veritat que vols competir fins al final pels títols, però és una molt bona temporada.
13: Jo també li posaria un 8 perquè realment li hem de donar el valor, guanyat 3 de 4 lligues en els últims anys. D'aquí un temps ho veurem i evidentment que s'està creant un projecte que volen guanyar més lligues perquè l'any que ve segurament vagin a per tot, inclòs a la Champions, però realment s'ha de donar molta valor a les lligues que estem guanyant seguides.
11: Hem estat explicant a la SER que Hansi Flick serà la temporada vinent, Hansi Flick continuarà. Com d'important és que hi continuï al davant del timó? I bueno, com d'important és Hansi Flick, la figura de Hansi Flick en aquest Barça?
3: I també, perdona, en la celebració d'avui, després de la notícia que vam conèixer abans del dia del Clàssic, com la figura de Hansi Flick.
13: És el més important, jo diria. Sense Hansi Flick no existiria el projecte, perquè venia d'un projecte que eren els mateixos jugadors, va arribar l'entrenador, va canviar la mentalitat, perquè ell s'ho creia, i si l'entrenador s'ho creu, els jugadors també s'ho creuen, llavors el primer, l'artífex, és ell i els jugadors van darrere, per tant, és molt important. Jo crec que la renovació és una boníssima notícia per tothom del Barça i, evidentment, la Rua va per ell per aquesta notícia tan emotiva. I tots, jo estic molt orgullós de l'entrenador que tenim i hem de seguir amb aquest projecte.
11: I a l'última, continua Flick, tot i així s'hauran de fer reforços. Què creus que és el que ha de reforçar el Barça?
12: Jo crec que és essencial un central. Al final, Gerard Martín ha fet una temporada excepcional, però no deixa de ser lateral. Llavors, crec que és un central, sí o sí, per fer tàndem amb Cubarsí. I crec que potser la figura del nou és la que més falta, sobretot sabent, tenint encara el dubte de si Lewandowski continuarà. Crec que és essencial buscar un central i un nou. Crec que són les dues posicions que el Barça hauria de reforçar. Després, veure la continuïtat, per exemple, de Cancelo, que al final veurem aquí, tots dos laterals, la figura de Koundé, si continua, perquè aquest any no ha tingut el seu millor any. Veurem tant els dos laterals com es reforça el Barça.
3: I per últim, suposo homenatge també a Lewandowski, que suposem que serà la seva última rua en aquest any. Entenc que també una figura d'aquestes pioneres que va canviar aquesta mentalitat que comentaves al Barça.
13: Un davanter històric, la capacitat d'anar tant d'un equip guanyador com el Bayern a un Barça que realment no era guanyador, se li ha de donar el mèrit que és un dels millors davanters, ja ho podem dir, jo crec que ja es pot dir de la nostra història, un nom que quedarà doncs per sempre, un nom que ha guanyat 3 lligues en aquestes 4 temporades que ha estat aquí i no se li pot dir res més que gràcies per tot el que ha fet.
11: Moltes gràcies, us deixem gaudir.
13: Gràcies.
0: Gràcies també a vosaltres, Pol i Jan. Bona feina a tots dos des dels carrers. Recordeu que abans de la portada del balcó, amb ells dos també hem pogut escoltar la mare de Gerard Martín. S'han trobat un grup d'aficionats, anaven 5 o 6 amb la samarreta de Gerard i han pensat, ui, o hi ha un club de fans o aquí hi haurà bona pesca, i efectivament hem pogut sentir la mare del central del Barça. De seguida fem un últim pas per situar com deixem la rua abans de tancar la graderia, però abans posem-nos al dia de la resta de coses que han passat avui dia 11 de maig, dilluns.

0: Dia en què, com dèiem, el Girona visita el camp del Rayo Vallecano per mirar d'allunyar-se de les posicions de descens. Ara és només a un punt del primer equip que baixaria, que és l'Alavés, amb 37 punts. 38 en té el Girona, que pot estirar fins als 41 si és capaç de guanyar el camp d'un Rayo Vallecano que no fa pràcticament rotacions, malgrat que té una final europea a l'horitzó i que ve d'unes setmanes molt intenses amb les eliminatòries de semis de Conference League. El Girona juga amb Gazzaniga a la porteria, amb Arnau Martínez, Francesc, Vitor Reis, Moreno en defensa, amb Fran Beltrán, Witsel i, en principi, Lemar amb ells al mig del camp, amb Unai, podria ser que fes de fals nou, i amb Sigankov i Joel Roca a les bandes. Veurem això com ho acaba d'organitzar Mitchell, que pot ser que busqui una mica el factor sorpresa per despistar el seu ex-equip, perquè no juga amb cap davanter de referència dels que ens té acostumats, mentre que el Rayo juga amb Batalla, Ratiu, Legend, Patecís i Xavarría en defensa, amb Òscar Valentín, Unai López i Pedro Díaz al mig del camp, De Frutos i Fran Pérez a les bandes i Sergio Camello al davant, per tant un 11 força titular, tot i que no juga Isi Palazón, que ja sabeu que està sancionat pel que queda de temporada. Per tant, de la resta, Álvaro García, Iván Balliu i poca cosa més reserva Íñigo Pérez al Rayo. Això pel que fa al Girona, que busca per lluitar per eludir del descens, igual que ho fa l'Espanyol, que avui ha fet oficial ja la incorporació de Monchi com a màxim responsable esportiu, com a director general esportiu de l'entitat. Elena de Diego, bona tarda.
1: Bona tarda, Teje. Ramon Rodríguez Verdejo Monchi comandarà l'àrea esportiva de l'Espanyol, mentre el club mantindrà la resta de l'estructura, és a dir, es manté Fran Garagarza com a director esportiu, actualment de baixa mèdica i amb un any més de contracte, i tots passen a dependre de Monchi, que reportarà directament al president Alan Pace i el conseller delegat Mao Ye. De fet, aquest cap de setmana, Monchi ja ha participat en la decisió de mantenir Manolo González a la banqueta, malgrat les 18 jornades sense victòria. Està convençut, diu Monchi, que l'Espanyol aconseguirà a la permanencia.
2: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Pero yo creo que el Español se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no?
1: Monchi compaginarà la direcció general de l'Espanyol amb la presidència del San Fernando, el club de la seva ciutat natal, mentre negocia encara la seva vinculació amb Velocity Sports, el fons d'inversió propietari de l'Espanyol i del Barley.
0: Gràcies, Helena. L'Espanyol torna a jugar dimecres a les 7, rep l'Atlètic Club, i el cap de setmana va al camp d'Osasuna. El club ha posat a disposició dels socis autocars per acompanyar l'equip de manera gratuïta. Es poden apuntar els socis a la web fins demà a les 10. Demà, en jornada intersetmanal, juga l'Atlètic de Madrid. Avui el Cholo Simeone ha tingut aquesta felicitació pel Barça.
3: El Barça es el mejor equipo que juega posiblemente en el mundo. Ganó una liga merecidísima desde el principio al final. El año pasado la ganó de la misma manera, con una contundencia increíble. Felicitarlos, juegan un fútbol increíble. Y yo lo miraba el partido ayer y decía, dejamos dos veces eliminado al Barcelona. Dios mío, chao.
0: Sí. Però li ha tret 28 punts al Barça a la Lliga. I avui, per últim, hem conegut els horaris de la jornada unificada de primera divisió. Seran dissabte 23 de maig, el mateix dia que la final de la Champions femenina, però a les 9 de la nit. La final és a les 6. Per tant, Tebas ha tingut el detall de que aquest any no coincideixin. Amb això arribem ja a l'hora de la desconnexió. Pausa i a les 9:25. Adéu-siau.
4: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa dels equips d'otorrinolaringologia i d'al·lergologia per oferir-te un diagnòstic integral amb tractaments personalitzats que van a l'arrel del teu problema respiratori. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
7: 40, 50 árboles, y los mamones dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Pues que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
8: ¿Qué pasó?
7: Que salió un bosque que se llama el Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol con raíces internas clonadas hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
0: En mamut.
7: Viajando en un mamut.
8: Que allí jugas amb el Sique i el Flaqui.